0: Un del Gabor, un del West. Serà com un,
1: alternats,
0: un duel, però a veure...
1: Inclús per veure les diferències de cada un.
0: I comencem pel Gabor Szabo. Veig que aquí un disc del 1966, Bill Binder, i la cançó Gypsy Queen, i aquí potser podem parlar breument, sí, perquè el programa va comprimit, com sempre, que hi ha l'arrel Magyar-Gypsy amb aquest tema.
1: I a més latin, en el sentit de que aquest tema resulta que ell estava tocant, esperant la gravació a l'estudi, estava sol, i anava fent un ritme, i llavors van arribar els altres músics i van trobar allò interessant, no? I aquest tema resulta que Gypsy Queen, Santana, quan el va sentir, és al final, Santana el va adoptar, el ritme de Gypsy Queen, al final del Black Magic Woman.
2: Sí, que hi ha un canvi.
1: Hi ha un canvi. El final del Black Magic Woman és el tema de Gypsy Queen. I llavors el Santana, inclús amb un disc seu del 2012, la Shape Shifter, va composar un tema que es deia Mr. Szabo. O sigui, aquí va tenir certa bastanta relació, no?
0: Doncs anem a escoltar aquest primer track que ens porta avui l'Enric, amb Gabor Szabo.

0: Doncs sí, sí, hem vist clarament les reminiscències, reminiscències del que després va ser Santana, en aquest cas, perquè aquest està tal com...
1: L'original és ell.
0: Claríssim. Sí, sí. I aquí hi ha una bona formació, a més, sí. Una bona formació en aquest tema.
1: Repassem-la ràpid. Mira, ràpidament, Chico Hamilton a la bateria, Ron Carter al baix, i les percussions, Víctor Pantoja i Willy Bow. I Gabor Sova, doncs...
2: Jo tenia aquest to llatí. Sí. I ara ens anem cap a en Wes.
1: Wes, vinga.
2: També estem a l'any 66 amb el disc Easy Groove, i la cançó que escoltarem és West Tune.
1: Exacte. Sí, sí, doncs el West Mongol, aquest tema, els primers anys en Montgomery tocava amb els seus germans, en dos dels seus germans, que eren el Buddy i el Montgomery. Hi ha diversos discos editats d'ell, dels dos, aquest n'és un. I el Montgomery, explicant-ho així una mica la història, per sobre, ell tenia 7 fills, llavors treballava en una fàbrica de nit, treballava tot el dia a la fàbrica i havia de mantenir la família. Aquí, abans que res, deixar clara una cosa, el Montgomery no va tocar mai drogues ni alcohol.
0: Bueno.
1: No va tocar res d'això. Ell, senzillament, doncs, treballava i a la nit assajava. I d'aquí ve, perquè vaig estar veient en un vídeo sobre la seva vida, i se li pot donar validesa, perquè va ell, per no molestar els veïns, va tocar amb octaves. Perquè així a la nit no molestava. Per no molestar els veïns i no fer ni la família ni això, doncs els moments que tenia, bàsicament, va introduir la manera de tocar per octaves, no?
2: Doncs escoltem aquest West Tune i nosaltres sí que no ens molestarà, al contrari, ens acompanyarà.

0: Doncs hem tingut aquí el Wes Montgomery, el primer tema d'avui del Wes Montgomery, aquest Wes Tune, aquesta cançó d'en Wes, i estem a l'any 66, i ara saltarem al 67 a través d'en Gabor Szabo.
1: Sí, aquest disc està gravat, aquesta

0: Sound System. L'aire en moviment.
1: Doncs avancem, avancem amb el Gabor Szabo i amb Wes Montgomery, però tots dos ben aparellats aquí, perquè tenim el mestre Enric que els aparella per la via civil, eh? No, tampoc és un casament del tot, però com a mínim els ajunta avui i ens els ofereix aquí ben embolicats. Hem escoltat aquí una altra incursió en el món, en aquest cas, en el món de la música brasileña, i és curiós l'efecte de que en Gabor Szabo venia d'Hongria i ens ha ofert dos parell de temes amb connotacions clarament llatines i en aquest cas brasileres. I ara recuperem el Wes Montgomery.
2: Sí, recuperem, a més, amb una cançó aquesta ja mundialment famosa i també amb aires sud-americans, llatins també, i és la balada, una de les més versionades del Bésame Mucho, de la Consuelo Velázquez.
3: Balada o bolero...
2: O bolero, no balada, bolero. Estaria més amb un bolero, sí. És... Llavors el Wes Montgomery li dona la seva versió.
3: I a més, aquí fem un salt una mica enrere, ens hem anat a l'any 63, al disc Boss Guitar, i...
2: Trio. Els músics tenim el Wes a la guitarra, Mel Ryan a l'orgue i Jimmy Cobb a la bateria.
3: Som-hi.

0: doncs, després del Montgomery, tornem en el Szabo i aquesta vegada hi anem directament per la via de Budapest.
1: Exacte. Ell, a l'exili, va estar molts anys als Estats Units, però realment tenia el desig de tornar a Hongria, no? I pogués quedar molt i gravar, perquè, a més, d'aquí al final passarem aquest tema i un altre que també està gravat a Hongria, i tots els músics són húngars. Ell en coneixia alguns, o sigui que va trucar amb els músics d'allà, no? Tenia moltes ganes, i llavors aquest tema està gravat concretament en directe al Hilton Budapest del gener del 78. I crec que és un tema molt potent i molt, molt maco, un tema molt, molt, molt agradable.
2: El tema porta per títol Concord. I hem dit que això és de l'any 78.

0: data de les sorpreses del Gábor Szabó, i és que justament quan torna a Budapest ens presenta un grup format integralment per hongaresos, i la resultant és música molt llatina, una orientació clarament llatina, sí, sí, i agitanada.
1: Totalment.
2: I ara tornem a Mangués, West Montgomery, del disc Full House del 1962. Aquí podríem parlar, entre altres coses, dels músics que escoltarem acompanyant amb en West Montgomery, Enric.
1: Home, doncs mira, aquí els tenim. Johnny Griffin, saxo tenor, Winton Kelly, piano, Paul Chambers, baix, i Jimmy Cobb, bateria. En fi, que...
2: Estem parlant...
1: Què més dir? Aviam.
2: Una bona part...
0: Home, és la rítmica de Kind of Blue. Ja t'està dit.
1: Doncs ja està.
2: Està gairebé tot dit. O vols afegir alguna cosa més?
1: No, ja, ara això ho afegiran ells.
2: Això, no? Doncs el tema en qüestió es diu Sus.

0: Molt bé, molt bé. Hem tingut aquí en el West Montgomery i continuem aquesta partida amb el Gabor Szabo. Un altre tema de l'any 66, que també té un títol interessant, no?
1: Sí, el títol és Bang Bang, i és un tema que va fer famós bastants anys enrere la Cher. El tema és del Sonny Bono. I és un tema, de veritat, molt divertit, molt curiós, i a més tocat pel Gabor, doncs encara li dona més enigma, per dir-ho d'una manera. Un tema molt divertit, de veritat.

0: Doncs sí, sí, una incursió del Gabor Szabo al món del pop, sí, tota una certa orientació folk i tot, un tema bastant curiós. I ara tornem al Wes Montgomery, de l'any 60.
1: Bueno, tornem als seus moments. Bueno, ha tingut molts de bons moments, no? Fem un tema, un blues, com diu el títol, re, natural blues en re.
2: Això... És d'un disc que es diu The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery.
1: Wes Montgomery, sí. Sí, sí. I és bastant, bastant antic.
2: En quina formació el trobarem?
1: Aquí la formació és el Tommy Flanagan al piano, Percy Heath al baix i Albert Heath bateria. O sigui, també...
2: Albert.
1: Doncs, senyors.
2: Albert. Escoltem aquest blues natural.

0: Hem escoltat a Wes Montgomery amb aquest blues d'en Rei Natural i dir que, bé, això comença a anticipar que s'acosta al blues i, per tant, segur que s'acosta a la Festa Major i s'acosta Blues Cristòfol.
1: Sí, sí.
0: És tota una iniciativa del Sound System.
1: Sí, com cada any. Així ja en parlarem una miqueta més endavant. Ara anem cap als dos últims temes, la recta final del Sound, amb en Gabor i en Wes. I ho fem primer amb en Gabor, un altre cop des de aquella gravació que va fer a Budapest. Sí. Enric, però ens en anem a l'any 74.
2: 74.
1: I, a més, lligarem, que serà el llacet final del programa, i ho farem també amb en Wes, lligarem Gabor, Wes i Beatles.
2: I Beatles, exacte. I ara podrem sentir el perquè de tot això.
1: Doncs comencem per el tema My Love, tocat per Gabor Szabo.
2: I voldria afegir, cantat per Kathy Kovacs.

0: Doncs molt bé, perquè hem escoltat aquí el My Love. Això era un disc d'una cançó coneguda i que va ser un número 1 a Anglaterra després de la separació dels Beatles, amb un dels discos en solitari de Paul McCartney. I ara utilitzem el mateix Paul McCartney, li afegim en Lennon i el resultat és un tema històric.
1: Un altre, Eleanor Rigby, dels Beatles.
2: Del 67 i fins i tot el nom del disc també fa referència
0: a un tema del Sgt. Pepper.
2: Sí. Sí, ho tenim tot perfecte per acabar.
1: Pues mira, acabem amb Beatles, amb Montgomery, amb Gabor i amb guitarres i amb bona música.
2: I amb la Eleanor Rigby.
1: Okay.

0: Doncs sí, sí, això és el Sound System, ha estat el Sound System, seguirà sent el Sound System, el 904, i avui hem tingut aquí a tres guitarristes. Hem tingut l'Enric Almar, que ha vingut sense la guitarra, però ha vingut ben acompanyat amb dos guitarristes amb les seves guitarres, com era en Gabor Szabo i el Wes Montgomery.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari, l'Àngel Sul Bizarre en un costat, avui amb l'acompanyament especial i excepcional de l'Enric. Gràcies, Enric.
2: A vosaltres.
1: I el gran Xavier Traït pilotant el sistema sonor. Arribat a aquest punt, només podem dir fins al proper sound de Pops. Pops.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Veïns de Mar, amb Joan Puig.

veïns de mar, el magnífic dia de juliol, 11, dissabte, fantàstic. És d'aquells programes avui que realment m'agraden. Complicats potser per algun tema, però ja m'agrada també les coses una mica de repte. Dic com sempre que aquest programa sí que el compte és aquesta gent que té una sèrie de valors i una mitja cultural bastant per sobre lo normal, i almenys ho demostren quan després del programa rebo els inputs amb gent que hi està d'acord, gent que no hi està tant, però sempre amb educació, amb correcció i amb ganes de millorar, com el de la setmana passada, que vam estar amb la Noemi, que realment va tindre molta repercussió. Jo no sé què passa, però avui, entre el teletrepai i totes aquestes coses que es fan de lluny, hi ha molt poca gent que trepitgi el terreny. Hi ha molt poca gent que vagi a l'emissora de ràdio, hi ha molt poca gent que vagi al carrer. No sé, hi ha coses que l'estar a peu d'obra s'està perdent. Una de les coses que s'està perdent és, per exemple, la persona que hi ha hagut aquest esborall, que tothom diu del Putxet, d'acord, és del Ferrocarrils de Catalunya, del Putxet, però és el districte de Sarrià-Sant Gervasi, al barri de la Bona Nova. Vull dir, no fa falta ser un crac per veure-ho. Però el que sap més greu és que ja es porta més d'un any amb aquest mateix tema, on cada 50 metres hi ha un detector de moviment sísmic, i el que a un li sap molt, molt de greu és que siguin les monges mercedàries, que són molt bona gent, que vegin coses estranyes, que hi ha escletxes, que ho diguin a l'Ajuntament i que l'Ajuntament no faci el més absolut cas fins que s'acaba esfonsant. Penseu que és una zona on la densitat de població és molt alta i on el desnivell, sense ser molt pronunciat, hi és bastant. És a peu de muntanya. No sé, esperem que no sigui un Carmel 2, com va passar en el seu moment, que va ser tot un desastre i que les coses s'arreglin. S'arreglin com aquí a Arenys de Mar, que escolten que una de les platges emblemàtiques que tenim és el de la Musclera, que és del tot recomanable, i a la vegada és una de les que en el seu moment em va agradar més, i que ara ens trobem que és un canvi de parvetzina dels que venen de l'Àfrica, i que la Policia Nacional la setmana passada va detenir a 7, ja no amb drogues, sinó que feien el canvi de benzina per les lanxes aquestes ràpides. Esperem que la Musclera torni a ser el que és realment una platja per tothom. I des d'aquí també felicitar per la bona tasca que fa en aquests esdeveniments i amb altres, també molt importants, la Policia Municipal d'Arenys de Mar. Des d'aquí, felicitats. I en aquest Mundial de Futbol també hi ha hagut una frase d'un jugador nòrdic que m'ha arribat al cor i que jo us la tinc de dir, perquè venint d'un jugador de futbol sembla així una mica estranya, però que me la vaig apuntar en seguida. Mai saps el que ha de passar. Tens de viure sempre el moment. Genial. Escolteu, els que som d'una generació dels 80, ni la música dels 60, ni dels 70, ni dels 80, és per tancar els ulls, perquè entre les tres cançons que heu ballat més en tota la vida, segur que aquesta gent dels 80, una és aquesta.

Bonnie Tyler. Quins records. Quin Honis. Quin 1800. Quin Don Quijote. Quin 4. Quina època. Realment, com han dit, que després de 75 anys de vida s'ha mort, d'alguna manera també quelcom d'una generació també s'ha mort amb nosaltres, no? És una cançó que segur que molta gent sí que l'ha escoltada, però aquells que l'hem viscut com una cosa molt directa ens ha frapat. Per això l'hem posada i en guardem una també pel final, que són les coses. Li va sortir malament una operació a les cordes vocals i això és el que li va donar després la fama, els èxits i la glòria. Bé, nosaltres estem preparant una entrevista amb una persona que m'aprecio moltíssim, que està a la Villa y Corte, és a dir, a Madrid, i que estem intentant, amb l'Eric, que és un crac, intentant localitzar, perquè n'hem fet una altra que ens ha estranyat, que no intentarem potser al final a veure si ens surt o si no que ens truquin, perquè a més ens tenim de veure per altres coses que també estan passant. Recordem que tenim el telèfon de la ràdio, si us voleu posar en contacte, i que també recordem que tenim el correu electric al veïnsdebar@radioarenys.cat, on te podeu deixar els vostres suggeriments i les vostres, i si voleu algú que li fem una entrevista, algun massatge, també sereu benvinguts. Recordar-vos també, si teniu la gent demà, que l'últim diumenge de juliol, el dia 26, el nostre estimat poble veí, Arenys de Munt, fem la reinauguració d'una font centenària. I aquesta és la font que hi ha a la Riera Malpenegai, del 1926. I es farà tota una sèrie de performances, i es farà tota una sèrie d'actes, i ens agradaria molt que vinguéssiu. I si a més dieu que ho heu escoltat aquí a Ràdio Arenys, doncs tenim un petit detall per vosaltres. No sé, en qualsevol cas, penseu que és el dia 26, a les 12 del migdia, a Arenys de Munt, a la font que hi ha amb la riera i justament amb el Panegall. Farà 100 anys que en el seu moment es va construir. Escolta, sí, passem a la següent cançó, intentem fer aquest joc de paraules. Gràcies, Eric.

0: baby.
1: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal? Com estan? Després d'una primera part d'una selecció de temes propis de diferents grups d'havaneres, anem ara per la segona i última. Tornem a navegar en segell propi. Els hi recordo que les cançons escollides són d'autoria de components que formen o havien format part dels grups, tant la lletra com la música. Seran formacions que estiguin en actiu i per ordre alfabètic. Comencem, si els sembla bé, aquesta segona i última part.
4: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
3: I ho farem amb els pescadors del Francolí, que tenen un repertori que es compon d'havaneres tradicionals i pròpies, cançons de la terra amb peces instrumentals i divertides per a tots els públics. D'aquest repertori escoltarem aquesta en composició de dos dels seus integrants, en Tomàs Sanahuja i Àngel Santiago. Amic pescador.

El primer tema que hem escoltat ha estat aquest Amic pescador pels pescadors del Francolí. Continuem i els hi diré que són de Girona, no gaire coneguts, sota l'ombra de terra endins i les anxovetes. El grup vell de Galligans va néixer l'any 2011 de la mà d'un grup d'amics, cantaires de diferents corals i amants de les havaneres que varen prendre la decisió de formar un grup per a cantar-les en festes populars. El 2016 varen publicar el seu primer CD, on hi trobem aquest tema escrit i musicat per dos dels seus components, en Sebastià Gironès i l'Àngel Santiago. Serveix també com a presentació a les cantades i que porta per títol La Colla.

Hem escoltat per al grup vell de Galligans aquest tema que porta per títol La Colla i que, com els he dit, al començament de les cantades el fan servir de presentació. Tot i que estan en un moment de parada, no sé si tècnica o què, però considero el grup Habana Vieja de Montblanc encara en actiu. I els hi proposo escoltar aquest tema de producció pròpia i que dona títol al seu primer treball discogràfic. És una peça dedicada al drama humà dels refugiats i que porta per títol La barca del Lamín.

hem escoltat en la barca d'en Lamin el tema que dona títol al seu primer treball discogràfic, d'aquest que no el varen treure físicament, sinó que varen portar ja directament a les plataformes musicals. Continuem amb La Petita Habana, que es va formar l'any 2012 quan la Gina Spolet i en GP Costa deixen el grup a cau d'orella. Després de varis canvis a la formació, en GP continua al davant del conjunt i fent composicions com la que escoltarem a continuació amb un enregistrament en directe i que porta per títol Torna a Port.

quatre llises i un sorell petit, una canya i un cistell i una bota de bon vi, ben fresc, bicicleta i un farcell. Com enyoro pujar a bord

escoltat de la Petita Habana aquesta composició de l'acordionista en G.P. Costa, que porta per títol Torna a Port. Varen ser tot un revulsiu quan varen aparèixer, tancant tots els esquemes d'aquest gènere musical que coneixem fins al moment. Les veus femenines formaven part de les masculines. Fa temps ja hi va haver-hi un altre grup d'habaneres en femení, les Algues, però de curta duració, i varen passar desapercebudes, al contrari de les Anxovetes, ja consolidades i amb un variat repertori de cançons pròpies com aquesta de la Marta Pérez i que porta per títol El viatge.

Hem escoltat El viatge, una composició pròpia per la integrant del grup com és la Marta Pérez. Pere Ferrer Daví ens va deixar massa aviat. Tenia poques

A manera estimada de l'enyorat Pere Ferrer Davi amb el seu grup L'Espingari, sempre tindré un gran reconeixement per en Pere Ferrer perquè de les cançons que treia, les cançons que composava, abans no els publicava, sempre me'ls deixava escoltar, i així també ho va fer-ho amb la manera estimada, abans inclús de portar-la en el concurs de Sant Pol de Mar. Per Llops de Mar hi han passat compositors com el mestre Salvador Dabau, en Llibori, i també el que durant temps va ser la segona veu i guitarra del grup, en Salvador Ballesteros, que va fer unes quantes composicions pels de Sant Feliu de Guíxols, com la que gaudirem a continuació, El nen i la sirena de Cadaqués.

una cançó més de sirenes. Aquesta vegada no és de Begur, hi ha la famosa sirena de Begur, sinó que és la sirena de Cadaqués, amb una bonica història acompanyada per aquest nen, que és el que hem escoltat del grup Llops de Mar. Mar i Vent en varen fer 30 el 2025, un grup amb una àmplia trajectòria musical que ha actuat arreu de Catalunya i altres indrets. Els avala una àmplia discografia. Cal dir que per celebrar aquest últim aniversari varen publicar dos treballs discogràfics. Els hi proposo escoltar aquesta producció pròpia de tot el grup, Sols una havanera.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Sols una manera, el tema que acabem d'escoltar del grup Mar i Vent, que ja van per al seu 31è aniversari, 31 temporades en actiu, i des d'aquí els hi desitgem que en puguin tenir moltes i moltes més. Continuaré dient-los que sempre m'han escoltat de dir que Menorca és la illa més avenerística de les Balears. I tenim cantants i cantantes solistes i grups com Maragassa, que es va fundar a Maó l'any 2004. Un dels seus iniciadors va ser en Gerard Anglada, del que escoltarem la següent peça, Menorca, illa estimada.

I per al grup menorquí, Maragassa, aquesta Menorca illa estimada. Els haig de dir que si hi han estat, i si no hi han estat, els hi recomano que hi vagin, perquè Menorca és una illa que s'acaba estimant. I de Menorca, al nord de Catalunya, amb Mariners del Canigó, el grup més representatiu d'aquest territori i que, malauradament, han fet poques actuacions al Principat. No tan sols ells, sinó les altres formacions d'aquests indrets. Marcel Pons, a part de que va ser el director musical, és autor de varis temes que porten els de Ceret en el seu repertori, com aquest Camí de Ronda.

la Catalunya Nord, dels mariners de Canigó, hem escoltat i els hem acompanyat amb aquest Camí de Ronda. Josep Bastons ha posat música a composicions de Narcís Oliver, Carles Casanovas, Tòfol Mus, entre d'altres. Ell em va dir una vegada que les lletres només pel banc. El vull incloure en aquest programa amb una peça anònima, és a dir, d'autor desconegut, que ell mateix hi va posar la música. Pot ser saltant la norma i en lletra petita escoltarem amb el seu grup Peix Fregit, Ullia.

Collia, musicada per Josep Bastons i, d'autor desconegut, interpretada per els de Palafrugell, el peix fregit. Amb l'arribada dels pescadors de l'Escala, de Quim Mas, Albert Prat i fa poc Ernest Dollero, el grup ha generat una varietat de temes propis. El primer enregistrat en lletra i música d'un component del grup el trobem al disc Salió de Jamaica del 1988 i l'autoria va ser del contrabaixista del grup, en Josep Joli, un tema amb una història molt emocionant. Aquest tema és enyorament.

Hem escoltat aquest enyorament de Josep Joli per als pescadors de l'Escala. En Joli va escriure aquest tema mentre s'estava recuperant d'un accident a la seva habitació, on només hi veia el sol per la finestra, entre d'altres coses, com és normal. En Carles Casanovas és més de lletres que de músiques, tot i que ha fet composicions amb autoria d'una banda i de l'altra. Varen ser les seves primeres composicions, no gaires, ja que es va dedicar a crear lletres i molt ben treballades i bones. Tot un referent dins aquest gènere musical. Els hi proposo una de no gaire coneguda, que és aquesta, El Mulato Genaro.

Tot i que l'oració del pescador és la més coneguda tant de lletra i música d'en Carles, avui hem escoltat aquest El Mulato Genaro. El grup són de l'Havana i trobem composicions de Llorenç Fernández, en José Manuel Olaya, en José Luis Blázquez i l'Oriol Roca, és a dir, tota la formació inicial del grup. He volgut escollir, com a cançó de segell propi, la que varen fer Olaya i Roca i que dona títol a un dels seus treballs discogràfics editat el 2022, que porta per títol Les dones del mar.

0: I fins aquí el nostre darrer viatge en segell propi. Hem continuat descobrint les històries i la música que neixen directament del cor dels grups amb la marca autèntica de qui els han escrit i somiat. Gràcies per tornar a acompanyar-nos en aquesta navegació per les veus més pròpies de l'Havanera. Fins a la propera. Adéu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Sintonitza la música a Ràdio Arenys. Som la primera.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
2: Bon dia i benvinguts a la banda sonora de la nostra vida. Esteu convidats a passar amb nosaltres una horeta del vostre temps sentint les històries i la música que us tenim preparades. En aquest episodi d'avui, les de 1975. Però abans saludem els nostres companys. Bon dia, Anna Cucurull.
3: Molt bon dia, Montse Comí.
2: Bon dia, Joan García, el nostre tècnic muntador i director musical.
3: El millor de tots.
4: The Memphis Soul Stew. Oh, yes, yes. Ziggin, ziggin. Ai, nyonya, canyonya, monyonya, momo, momo, memo.
3: Doncs sí, entrem tots plegats a la nostra particular màquina del temps. Entrem a l'any 1975. A veure què ens queda per explicar que no sapigueu.
2: Moltes coses encara.
3: En canvi, segur que la música la coneixeu tota. Abans de començar, un petit apunt d'Arenys. Ja sabeu que des de fa uns episodis parlem dels noms que han tingut els carrers d'Arenys, d'acord amb un article que va publicar Josep Maria Pons i Guri a La vida parroquial del 1974.
2: Doncs mira, hauríeu de saber que el carrer de Bonaire es va obrir cap al 1570 a l'indret de Cebuada i que inicialment rebé el nom de Carrer del Joglar. Cap a 1585 aquest nom coexistia amb el de Natrescàlia i a finals del segle XVI també era conegut com Carrer d'en Pau. Durant el segle XVII es començà a conèixer amb el nom de Carrer de Bonaire, però l'any 1937 se li va imposar el nom de Pablo Iglesias.
3: Escolta, escolta un moment.
2: Sí.
3: Saps qui era en Pablo Iglesias?
2: I tant.
3: Diuen que va ser el primer president del Partit Socialista Obrer Espanyol i de la Unió General de Treballadors.
2: Però des del 1939 va recuperar la denominació tradicional que s'ha mantingut fins avui, és a dir, carrer de Bonaire.
3: I una mica més enllà, tocant amb el carrer Sant Joan, està el carrer de Jaume Borrell. Entre els segles XVI i XIX, aquest carrer era conegut com a carrer d'en Llobet. Sabeu per què? Perquè hi ha la Torre d'en Llobet.
2: Uh-huh.
3: A principis del segle XX va adoptar el nom actual del carrer de Jaume Borrell.
2: Haig de dir dues coses. Que sigui la Torre d'en Llobet, ho hem conegut amb els anys, però tota la vida se n'ha dit la Torre dels Moros. I una segona, que vaig intentar trobar qui era en Jaume Borrell i no hi ha hagut manera humana de saber qui era aquest bon home. Si algú ho sap, sisplau, que ens en doni notícia.
3: Això, a veure, qui ens ajudarà?
1: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Aquesta cançó no cal que us la presenti ni que us digui que és Bohemian Rhapsody de Queen. Tot un clàssic. L'any 1975, Queen ja era una banda coneguda al Regne Unit, però encara no havien assolit aquella categoria gairebé mítica que arribarien a tenir després. Tot canviaria amb una cançó que, sobre el paper, semblava destinada al fracàs. Però en Freddie Mercury feia temps que treballava en fragments musicals dispersos, melodies i idees que guardava en cintes i en papers. A poc aquelles peces van acabar unint-se en una composició absolutament fora de qualsevol norma comercial. De fet, el grup mateix la definia com una mena d'òpera rock en miniatura.
2: La discogràfica EMI i molts executius de la indústria van entrar en pànic quan la van escoltar acabada. 6 minuts de durada, sense una tornada clara, amb passatges operístics i canvis radicals de ritme. Allò no encaixava en cap fórmula radiofònica de l'època. Se'l va suggerir retallar-la per fer-la més emissible.
1: Així, entre cometes, emissible.
2: Emissible.
1: Sí, perquè no existeix el terme. Però d'alguna manera ho havíem de descriure.
2: Exacte. Però Queen se'n va negar rotundament. Freddie Mercury estava convençut que aquella peça havia de publicar-se sencera o no publicar-se. Brian May va explicar anys més tard que tots quatre sabien que estaven assumint un risc enorme. La cançó podia convertir-los en llegenda o enfonsar-los definitivament.
1: Doncs la sorpresa va ser monumental, perquè quan finalment es va estrenar, la societat britànica va quedar fascinada per aquella extravagància sonora. En una Gran Bretanya marcada encara per les dificultats econòmiques, les vagues i un cert desencís social, Queen apareixia com una explosió de teatralitat, fantasia i llibertat creativa. La cançó era excessiva, barroca, dramàtica i precisament per això captivava. La gent no acabava d'entendre què significava exactament la lletra, però això encara la feia més magnètica. Bohemian Rhapsody es va convertir ràpidament en tema de conversa arreu, a les ràdios, als pubs, a les universitats i als programes musicals.
2: I sí, aquella cançó va catapultar definitivament a Queen. Van arribar al número 1 al Regne Unit i va romandre 9 setmanes consecutives. Una barbaritat per a una peça tan poc convencional. Però, sobretot, va transformar la banda en un fenomen cultural. Queen deixava de ser només un grup de rock per convertir-se en una experiència artística total. Música, teatralitat, identitat visual i ambició sense límits. Després de Bohemian Rhapsody, ja no hi havia marxa enrere. Freddie Mercury i els seus companys havien demostrat que el rock podia ser tan grandiloquent i sofisticat com qualsevol òpera.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: El 1975, la Electric Light Orchestra, la ELO, liderada per Jeff Lynne, va fer un pas decisiu cap a la consolidació del seu so inconfusible, amb Evil Woman, una peça que combina pop, rock i una elegant capa orquestral que va esdevenir marca de la casa. Sense trencar amb l'esperit simfònic del grup, l'ELO va aconseguir aquí un dels seus grans primers èxits internacionals, entrant amb força a les llistes d'Europa i dels Estats Units.
2: Aquest bloc que comencem el podem titular Richard Ratzimandrava, el president de 6 dies.
1: Només 6 dies?
2: Només 6 dies. Va començar el 5 de febrer del 75. Richard Ratzimandrava és nomenat president de Madagascar en un context de gran inestabilitat política després de la caiguda del govern anterior. Militar de carrera i fins aleshores ministre de l'Interior, defensava una reforma profunda de l'Estat basada en la descentralització i en el poder de les comunitats locals. Una proposta que generava tant suport com resistències dins del propi aparell militar i polític.
1: Només sis dies després, l'11 de febrer de 1975, és assassinat a Antananarivo, la capital del país, quan el seu vehicle és atacat a trets en un incident que encara avui no ha estat del tot aclarit. Les fonts històriques coincideixen que va ser un atemptat amb arma de foc poc després d'una reunió oficial, però no hi ha una versió única sobre els autors ni sobre les motivacions exactes. I el cas ha estat sovint vinculat a tensions internes dins de les forces armades i a lluites pel control del poder en plena crisi constitucional.
2: La seva mort desencadena immediatament una situació de buit de poder i tensió militar.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Aquesta cançó ens ha portat a un dels grans noms de la chanson francesa dels anys 70, Joe Dassin, un artista que va triomfar especialment en el món francòfon, amb un estil elegant i molt accessible, combinant pop, folk i cançó melòdica. El tema es diu L'été en Dien, publicat el 1975, i és una de les seves cançons més conegudes i exitoses, amb una producció molt característica de l'època i una melodia que evoca la nostàlgia d'un amor d'estiu que es recorda quan ja ha passat el temps. El tema es va convertir ràpidament en un gran èxit a França i a diversos països europeus.
2: Eustacia María Caridad del Río Hernández, Santiago de Cuba, 1892, París, 1975. Coneguda al llarg de la seva vida amb diversos noms com Caridad.

0: Caridad del Río, Caridad Mercader o Caritat Mercader. Va ser una militant comunista d'origen cubà i figura vinculada als cercles del NKVD soviètic.
1: Sí, sí, el precursor de la KGB, vaja.
0: Que era la Comissaria del Pueblo para Asuntos Internos, que era la policia secreta de Rússia.
1: De la Unió Soviètica.
0: La seva trajectòria la situa en el context convuls de les primeres dècades del segle XX, entre exilis, revolucions i l'ambient dels moviments comunistes que operaven entre Espanya, França i la Unió Soviètica.
2: He had survived assassinations, exile, and Stalin's entire secret police. He was finally killed by a young man whose mother had spent years engineering the murder. Her name was Caridad Mercader, a Spanish communist, fanatically devoted to Joseph Stalin and the Soviet cause.
1: Caridad del Río pertanyia a una família benestant d'origen indià, que va tornar a Espanya abans de la independència de Cuba i es va establir a Barcelona. Es va integrar ràpidament a l'alta societat catalana de principis del segle XX i va ser així com va conèixer en Pau, Mercader i Marina, membre d'una família d'industrials del tèxtil amb fàbriques a Barcelona i a Badalona. El seu pare, Narcís Mercader, havia construït un petit imperi industrial basat en la producció tèxtil, cosa que situava la família dins de la burgesia catalana acomodada de l'època. El matrimoni, que es va formalitzar el 1911, va unir dues famílies benestants en aquell model social de l'època.
0: Ara bé, amb el pas dels anys, aquell equilibri es va trencar. La Caritat Mercader es va anar allunyant del seu entorn social i familiar i va protagonitzar un gir ideològic radical. Va passar a integrar-se en el moviment comunista internacional, abraçant les idees revolucionàries i entrant en contacte amb estructures polítiques clandestines vinculades a la Unió Soviètica.
1: Mireu, farem una cosa, farem una pausa per escoltar un tema deliciós de Jaume Sisa, el Setè Cel, inclòs en el disc que va publicar el 1975, Qualsevol nit pot sortir al sol, i després anirem a veure en què desemboca aquest gir radical.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: Doncs ja tornem a ser aquí. Ara veurem com una persona pertanyent a la burgesia catalana canvia radicalment fins a abraçar l'anarquisme i el comunisme.
3: En els anys 20, la vida de Caritat del Río entra una etapa de ruptura profunda amb el seu entorn. La seva relació amb en Pau Mercader es deteriora en un clima cada vegada més tens i contradictori, en què ella mateixa relata episodis de comportaments sexuals del seu marit que li generen un fort rebuig personal i un distanciament emocional definitiu.
2: Si voleu saber de què es tracta, busqueu la vida de la Caritat Mercader i ho sabreu. Té una tela...
3: Així es va acabar, que van decidir tancar-la per no jutjar-la i perquè no tingués més problemes. Que era una cosa que es feia en aquella època.
2: Sí, es feien. Tancaven la clau. Vinga, va.
3: I ja està. I aquí et quedes i així poc soroll i l'altre es consumir. Aquest trencament no és només sentimental, sinó també social. La Caritat comença a mirar amb recel el món burgès en la que ha viscut fins aleshores.
2: Bé, en paral·lel s'endinsa en ambients molt diferents dels que havia freqüentat fins aquell moment. S'apropa a cercles bohemis de Barcelona, entra en contacte amb artistes i intel·lectuals, que ja sabem que això no porten res de bo, i segons diverses fonts, també s'endinsa en el consum d'opiacis, en un moment vital cada vegada més desestructurat. En plena època del pistolerisme a Barcelona, es mou en entorns políticament extremats i fins i tot s'ha documentat la seva col·laboració amb cercles anarquistes, els quals hauria facilitat informació vinculada a l'entorn empresarial i judicial dels Mercader. Vaja, que els hi passava informació perquè ells poguessin atemptar o robar.
3: En aquest període també apareix la seva relació amb l'aviador francès Louis Delrier, una figura que simbolitza per ella una vida d'escapament emocional i geogràfic cap a França. Aquest vincle contribueix encara més a allunyar-la del seu entorn familiar i social. El conjunt d'aquestes circumstàncies, la crisi matrimonial, la deriva personal i els conflictes amb el seu entorn, culmina en un episodi extrem: el seu internament en un centre psiquiàtric, després d'una decisió presa pel seu marit i la seva família. De fet, s'havia descobert la seva implicació en atemptats anarquistes i hi havia una possibilitat real d'acabar empresonada. I va ser la solució que van trobar les famílies Mercader i del Río.
2: El que dèiem abans. Després d'aquest episodi, Caritat trenca definitivament amb el seu entorn. Abandona Barcelona i se'n va cap a França, amb alguns dels seus fills, no tots. Inicia així una etapa de vida completament nova i sense dinerons. Tot i això, amb el temps tornarà a entrar en contacte amb Espanya i amb Barcelona, però ja des d'una altra realitat vital, marcada per l'exili, per la precarietat i per una transformació personal que ja no té tornada enrere. Fem una segona pausa, que la vida de la Caritat Mercader va donar moltes voltes i cadascuna d'elles ens porta a un gir de guió que sembla ben bé de pel·lícula, o com dèiem abans, de sèrie més que de pel·lícula, perquè no hi hauria prou metratge per una sola pel·lícula. Ara seria el moment d'escoltar en Barry Manilow i una cançó que ha esdevingut un clàssic, Mandy. La cançó és en realitat una versió adaptada d'un tema anterior anomenat Brandy, que Manilow va transformar en una balada molt més íntima al piano. Inicialment no li entusiasmava, però el productor el va convèncer de gravar-la. I la veritat és que el resultat va marcar un abans i un després de la seva carrera, perquè és un clàssic.
4: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: la banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: Durant la Guerra Civil Espanyola, Caritat Mercader es va moure en un espai on la política i la propaganda sovint pesava tant com els fets. Així, la seva imatge començà a adquirir un cert ressò públic. Se la presentà com una dona decidida, combativa, compromesa amb la causa republicana.
2: Fins al punt que alguns sectors la van arribar a anomenar la passionària catalana, en paral·lel a la figura molt més coneguda de Dolores Ibárruri. Però aquest sobrenom, més que una realitat orgànica, més que un fet, forma part d'un mecanisme habitual de l'època, és a dir, la creació de referents simbòlics per reforçar la moral i la cohesió política en temps de guerra.
1: Però a mesura que avançava el conflicte, es vincula cada cop més amb xarxes de comunisme internacional i entrar en contacte amb l'òrbita de la Unió Soviètica. Diverses fonts situen en aquest període el seu acostament a la NKVD, els serveis secrets soviètics, en un moment en què la Guerra Civil Espanyola es converteix també en un escenari d'operacions d'influència i intel·ligència internacional.
2: De fet, esdevé una peça dins d'un engranatge molt més ampli que connecta Barcelona amb Moscou. En paral·lel, el seu fill, en Ramon Mercader, creix dins d'aquest mateix univers ideològic i polític. La seva trajectòria acabarà portant-lo al centre d'una de les operacions més conegudes del segle XX, l'assassinat de Lev Trotsky, a Mèxic, el 1940. Un episodi que ha projectat una ombra llarga sobre tota la família i que ha fet que la figura de Caritat Mercader sigui llegida sovint entre la història i el mite. Doncs vinga, va! Una altra peça de música que el 1975 n'està ple de bones peces, com aquesta que ara escoltarem, You Are So Beautiful, de Joe Cocker. Aquesta cançó destaca per la seva interpretació despullada i emocional, gairebé trencada, molt allunyada del registre original de Billy Preston, que l'havia concebut amb un estil més suau i més soul.

0: any 1975.
1: Passem, doncs, a l'últim bloc dedicat a la passionària de Catalunya. Caritat Mercader i el seu fill Ramon van acabar a Mèxic com a resultat directe de la deriva de la Guerra Civil Espanyola i la victòria franquista. Amb la derrota republicana al 1939, molts militants comunistes i persones connectades amb l'òrbita soviètica es van exiliar. Caritat primer es va moure per França, mentre que el seu fill Ramon, després de passar per diferents etapes de formació política i militància, va entrar plenament en l'aparell clandestí del comunisme internacional.
2: Mireu, la Unió Soviètica va reorganitzar les seves operacions d'intel·ligència a escala global i l'NKVD va organitzar, sota les ordres directes de Stalin, una operació per eliminar el seu gran rival polític a l'exili, Lev Davidovich Bronstein, conegut com Trotsky. El pla, anomenat Operació Ànec, va combinar diversos intents previs fallits d'assassinat. Es va decidir aleshores una segona estratègia: infiltrar un agent dins del seu cercle més íntim, i aquest agent va ser, justament, en Ramon Mercader. La seva mare, la Caritat Mercader, també hi va estar vinculada i present en la fase de preparació.
1: Després de mesos d'infiltració, va aconseguir quedar-se sol amb ell al despatx amb el pretext de mostrar-li un document. Quan Trotsky va començar a llegir-lo, Mercader el va colpejar brutalment al cap amb un piulet. Sí, sí, un piulet. Tot i la gravetat de l'atac, Trotsky encara tenia forces per resistir-se i cridar auxili abans de caure. Va ser traslladat d'urgència a l'hospital, però va morir l'any demà, el 21 d'agost de 1940, víctima d'una fractura cranial i una hemorràgia cerebral.
2: Mercader va ser detingut immediatament i condemnat a 20 anys de presó a Mèxic. Quan va sortir en llibertat, el 1960, va ser rebut a la Unió Soviètica com un heroi i condecorat pel règim soviètic abans d'instal·lar-se finalment a Cuba, on va morir el 1978. La seva mare, la Caritat Mercader, va viure durant anys entre França i la Unió Soviètica, immersa en xarxes polítiques i clandestines relacionades amb el comunisme internacional. I va morir a París el 1975, lluny de Catalunya, marcada per una vida d'exili, militància i la conspiració política.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: A mitjans dels anys 70, el grup italià I Santo California va aconseguir un dels seus grans èxits internacionals amb Tornerò, una balada romàntica que es convertiria ràpidament en un fenomen a Europa. Amb una melodia suau, una interpretació carregada d'emoció i una producció molt pròpia del pop italià de l'època. La cançó parla de la promesa del retorn i de l'amor que resisteix a la distància. Tornerò va connectar de seguida amb el públic per la seva senzillesa, intensitat sentimental, encara que no s'entengués el que deien perquè està cantada en un idioma diferent, però s'intueix, realment.
2: La balada.
1: Sí. És que, de fet, aquesta cançó és un d'aquells temes que va marcar tota una generació.
2: De rajola.
1: La generació que va marcar justament és la meva. Especialment en emissores municipals i programes de ràdio, de tarda, de nit, en fi, tot un fenomen.
2: El 10 de novembre de 1975, prop de Snowflake, Arizona, reapareix, després de 5 dies desaparegut, el treballador forestal Travis Walton, un cas que havia generat una forta tensió mediàtica perquè els seus companys afirmaven que havia estat segrestat per un objecte volador no identificat mentre treballava en el bosc. La seva desaparició i posterior reaparició va alimentar una de les històries més conegudes relacionades amb els suposats abduïts extraterrestres als Estats Units.
1: El cas es va convertir ràpidament en un fenomen de cultura popular, especialment perquè Walton va mantenir la seva versió dels fets, cosa que va generar debat, controvèrsia i tot tipus d'interpretacions, des de l'escepticisme absolut fins a la creença en la seva experiència. Parlem d'ovnis.
2: Segons el relat de Travis Walton i dels 6 companys que estaven amb ell aquell dia, el 5 de novembre de 1975, van veure una llum intensa al bosc mentre treballaven en tasques forestals a la zona de la carretera. I Walton s'hauria acostat en aquell fenomen abans de desaparèixer de manera sobtada. Els seus companys van fugir inicialment per por, però després van denunciar la desaparició, cosa que va activar una recerca policial i mediàtica immediata.
1: Durant els 5 dies següents no hi va haver cap rastre d'ell, fins que el dia 10 de novembre va reaparèixer a uns quilòmetres del lloc on havia desaparegut, desorientat però viu, i va explicar que hauria estat dins d'una mena d'embarcació i després en un espai desconegut, experiència que més tard va recollir en entrevistes i en el llibre Fire in the Sky, que també va inspirar una pel·lícula. La policia, per la seva banda, va investigar el cas i va arribar a considerar diferents hipòtesis, des d'un accident fins a una possible desaparició voluntària. Però mai no es va arribar a una conclusió definitiva que tanqués el cas de manera unànime. Era una abducció, però no es va poder provar.
0: La banda sonora de la nostra vida.

0: Déu-n'hi-do la vida de pel·lícula o de sèrie que ha tingut avui una de les protagonistes del programa. Però ara ja hem exhaurit l'estona que podíem estar amb vosaltres, així que per avui ens acomiadem. Però anirem buscant més històries a veure si la setmana que ve encara us podem sorprendre.
1: La setmana que ve tornarem, com cada divendres, de 11 a 12 a la sintonia de Ràdio Arenys. I ja sabeu que ens trobareu sempre a la web de la ràdio, radioarenys.cat. Cliqueu a la carta i busqueu la banda sonora de la nostra vida. I si us ha agradat, compartiu el programa amb els vostres amistats. Moltes gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
0: Que tingueu un bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.
2: Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.

Ràdio Arenys és la primera en música.

Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

Parteix Radio Arenys, la primera música.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
4: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
3: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
4: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
3: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
4: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
3: Daima, es tanqui papereria.
4: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
3: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
4: 93 792 53 44.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys.
1: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
4: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
0: Ràdio Arenys, la primera en arribar. Ràdio Arenys, la primera.

0: Ràdio Arenys. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 12:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys. La primera en actualitat. Ràdio Arenys.
5: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
6: Quan s'apropa la Setmana Santa, al taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms, i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
7: Allà on bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes.
8: La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
6: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet d'Avinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller i mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, quan va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
8: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar doncs, amb la idea aquesta de començar un taller, no? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver allò de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo doncs, treballar i preservar doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà. De moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar doncs, més tot el que havíem estudiat i ho vam aplicar doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius. Perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, a lo millor d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però, clar, això és la diferència entre nosaltres i, vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
6: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar dos anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
8: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent coses de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que hem anat fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això, anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat, doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Ja està. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants, també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet, que es belluga. Llavors, vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i, bueno...
9: Al final, la boca a orella, no?
8: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a dos anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. I ja moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
6: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
8: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
6: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Colldejou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
8: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien. Però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, eh? Seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera i dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més que la química, més la química que la biologia, perdó, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... Que vull dir, en aquest cas, no estan doncs, tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs, per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional doncs, amb el del tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. i és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens, també al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allí és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
6: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
8: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de la originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarela, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarela, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
6: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
8: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent. La feina més explosiva, la feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen una sala, s'acaben en una altra, vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, l'artístic amb lo científic, intentem, doncs, lligar aquestes dues disciplines que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals, també, modernes.
6: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
8: Com a cos també a tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors doncs, de fora, també vaig tenir un mestre doncs, tallista que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno... I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
9: Així que de moment no ho tenim.
8: Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment... ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans de que es morís, que no ho expliqués, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
6: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
8: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí. Però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un càntir per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI, però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o urbanistes? Qui els hi donarà feina a aquesta pobra gent? Un altre és molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què han de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per naltros. La nostra feina, ja et dic, pot evolucionar, pot canviar, vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures, o sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar. Que això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
6: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i, com tan sovint, també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però, tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
3: Diuen que un poble és la suma de totes les veus que l'han habitat. Però què passa amb aquelles paraules que el vent s'ha endut? I amb els records que dormen a les golfes de la memòria? A Ràdio Arenys, girem la vista enrere per entendre qui som avui. Rescatem anècdotes oblidades, fets que van marcar una època i personatges que encara viuen en el record d'un carrer, d'una plaça o d'una cançó. Aquest és un viatge entre el passat i el present. Atureu el temps i doneu pas a Memòria Sonora.
4: El 1956 va quedar marcat per un episodi tràgic dins la família reial espanyola. El 29 de març, a Estoril, el jove Alfons de Borbó, germà petit del futur rei Joan Carles, va morir només en 14 anys, després de rebre un tret al cap mentre manipulava un revòlver que empunyava el mateix Joan Carles, que aleshores tenia 18 anys i s'estava formant en una acadèmia militar. La versió oficial va parlar d'un accident, però el cas sempre ha estat envoltat de silenci i controvèrsia. Però aquell mateix 1956 també va oferir al món una imatge completament oposada. El casament de Grace Kelly amb el príncep Rainier III de Mònaco, una actriu de Hollywood convertida en princesa europea, en una cerimònia seguida arreu del planeta com si fos un conte de fades modern. I entre la tragèdia i el glamour, nosaltres ens quedem amb una veu que ho resumeix tot, la d'Edith Piaf, dient ben clar que no es penedeix de res.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A, Barcelona i Cambrils, que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça de Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat per obres. L'acte, que començarà a les 10 del matí, inclourà una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i també un minut de silenci. Ens amplia aquesta informació la Norma Lebrero, companya de la xarxa.
2: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya.
1: I un home ha estat detingut per la Guàrdia Urbana per la seva implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, que va deixar 5 ferits, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa. Malgrat el reforç policial, diumenge hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes amb un jove ferit i també incidents posteriors en un supermercat del carrer Girona. Els Mossos investiguen possibles enfrontaments entre grups de joves pakistanesos i magribins, mentre els veïns reclamen més vigilància davant la reiteració dels episodis violents. A més, també un incendi al carrer Vallès, al barri de Balàfia, aquesta matinada, ha cremat un magatzem i ha obligat a desallotjar edificis propers. Un incendi que ha provocat també l'esfondrament de la primera planta del mateix edifici, que podria estar vinculat amb els fets anteriors. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i alguna inundació.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.
4: Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk

0: Doncs obrim així amb aquest ritme tan marcat, tan ballable, però tant de DJ, també, a l'Obert per Vacances de la sisena setmana d'aquesta temporada d'estiu 2026. Ho fem amb la música de Fatboy Slim, o el que és el mateix, Norman Cook, al darrere. Per què? Doncs perquè avui la pregunta que us plantegem com a tema del dia és si preferiu les rebelles amb DJ o amb orquestra. I hi ha molt que parlar i molt que triar, Perquè, a veure, la vivència, no?, l'organicitat, diguéssim, que et dona una orquestra amb 300.000 músics dalt de l'escenari, la seva secció de vents, la seva secció de corda, amb aquells cantants que es van tornant, no?, hi ha 3 o 4 cantants, quan no canten en veu principal fan els coros, després també aquelles orquestres que fan el ball de tarda, ja a les 6 de la tarda comencen, descansen per sopar i després s'hi tornen a posar a la nit fins a les tantes de la matinada. Bé, això és l'orquestra clàssica. Això ja fa molt de temps que ja no veiem massa per casa nostra. Costa de trobar ja. Si n'hi ha, és que és una meravella. Mai millor dit, Justament parlàvem del 75è aniversari de l'Orquestra Meravella, que seria una mica el paradigma de tot això. Avui en dia les orquestres són una miqueta més modestes, però també, déu-n'hi-do, La de carretera que fan, la de músics que porten i les hores que hi dediquen. Té un cost per l'organització i té un cost també perquè s'ho mira. Però, què passa amb un DJ? Doncs vaja, que un DJ és una sola persona, moltes vegades, i ja, tocant els èxits més importants o més ballables o més cantables d'aquell any. Per tant, dificultat que té un DJ, que ha de carregar ara ja no amb la seva maleta de discos, perquè ara ja fins i tot ja no es punxa en vinil, sinó que es punxa en digital, i per tant tu tens una llista, li dones el play i ja. Això és lo bàsic, de DJ, més o menys hem fet tots amb alguna festa, fins i tot privada. Dificultat, has d'estar al cas i a l'última del que s'està cantant i ballant, a l'última del que surt, que tampoc és tan difícil, perquè des de fa temps, jo ara ja no sona tant, però jo recordo fa uns anys, no?, quan això dels DJs començava va estar com a molt en voga, que sortien aquests recopilatoris del millor de l'estiu i de l'any que fos, no? Ara això ja no es fa perquè tothom tirem de llistes de Spotify, però fins i tot hi havia qui ens feia el recopilatori de l'estiu per nosaltres, i allò és això, Tu ho posaves, feies el play i ja anava sol. Una altra cosa són els DJs de club, com això que estem escoltant, aquest Fatboy Slim, que és tot un mestre, no només DJ i productor, sinó també músic. Norman Cook era un dels membres de la famosa banda britànica House Martins, i després, doncs, això, es va dedicar a fer ell mateix la seva mescles, la seva música de base, i remesclar-les. Això és DJ d'artesania, no? Els DJs dels clubs que arriben a ser tan importants com un cap de cartell d'un concert de prestigi. Si això ho traspassem a les festes majors, home, ja és més difícil. El concepte, com us dic, ja és diferent. Ja no vas amb els teus vinils i mires que les cançons quedin ensamblades, perquè aquí l'art ja no compta tant. El que compta és fer ballar la gent, tenir una bona llista, saber què mourà a la gent, i esquivar també una mica, que això hem fet tots, les peticions del públic, de tens aquella cançó? Mira, doncs no la tinc, o sí, perquè m'has caigut bé. Això els DJs de festa major els hi passa. Doncs mira, ha sigut una excusa ben xula per posar-vos aquest tema de Fatboy Slim, per cert, que ens trasllada l'any 1998, Rockefeller Skank. Va, que saludem avui a la companya de Ràdio Cardedeu, que ja no és ni l'Enric ni l'Aina, ara és l'Estela. Estela Muñoz, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: T'han deixat soleta.
1: Moltes gràcies.
0: T'han deixat sola, Estela.
1: Sola.
0: Han marxat tots de vacances.
1: Sí.
0: Bueno, sou molta gent,
1: però... Ja estan tots.
0: Tots fora. Sou molta gent a Ràdio Cardedeu, que sí?
1: Moltíssima gent, la veritat. Som un gran grup de voluntaris, de gent que està per aquí i que sempre fa comunitat, la veritat.
0: Doncs vinga, i així us anem coneixent a tots una miqueta, tot i que em sembla que tu ara ja seràs l'última incorporació, no?, fins a final de programa. Després torna l'Enric i ja més o menys esteu tots.
1: Hi haurà una incorporació.
0: Que bo.
1: La setmana que ve.
0: Vinga, sí. Vinga. Al final us anirem coneixent a tots. Ai, Estela, sí. Vinga. El tema del dia avui és DJ o orquestra, si es tracta d'una festa major. Tu tens alguna idea clara, tu mateixa, com a persona?
1: Doncs, home, com a persona, jo... o la meva opinió més personal és grup de versions, la veritat. Però crec que és una cosa que ja veurem a veure si està més dividit l'opinió o no. No sé si és una cosa més d'edats, si és més simplement per hits que siguin més internacionals o que ja tinguem el nostre, la nostra popularitat.
0: Clar,
1: llavors,
0: clar.
1: Sí, haurem de veure. Hi ha una enquesta ara mateix a Instagram, que els nostres oients ho poden anar,
0: sí?
1: Per votar si prefereixen més grup de versions o DJs.
0: Molt bé.
1: I de moment està una cosa igualada.
0: Sí, clar, jo he dit orquestra perquè me'n vaig molt cap enrere, però sí que és veritat que hi ha l'orquestra tradicional, que aquesta és més difícil de veure, però el que avui més s'estila en música en directe és això, és el grup de versions, eh? Tipo banda,
1: sí, llavors... podríem... Hi ha diferents opcions, jo sé.
0: Passa que, clar, no totes les cançons es poden versionar, eh? Són rares, segons quines, no? Llavors aquí és quan el DJ guanya protagonisme. No sé.
1: Exacte.
0: A veure què passa. Estela, com podem participar?
1: Doncs podeu participar entrant al nostre Instagram d'Obert per Vacances. Mm-hmm. Des d'allà podreu votar la mateixa story, si preferiu DJ o grup de versions o orquestra. I també ens podríeu enviar àudios, notes d'àudios, en aquest mateix Instagram.
0: Molt bé. Si preferiu fer-ho per WhatsApp, doncs mira, tenim el número.
1: També.
0: El tinc a mà i el dic jo, si et sembla, vale? Que així me'l vaig
1: prenent.
0: Mira, 696-164-665. Té molts sisos, és difícil de dir
1: sí.
0: I m'ha de memoritzar, però jo el repeteixo. 696-164-665.
1: Correcte.
0: A la temporada que ve ne fem un de més fàcil.
1: Sí, més fàcil, sisplau.
0: Però vinga, grup de WhatsApp també. Doncs Estela Muñoz, ens tornem a parlar a les 10, d'acord?
1: Perfecte.
0: Fins ara, una abraçada,
1: companya. Ens veiem. Fins ara.
0: Doncs això, parlant de DJs, de música en directe, de rebelles, en definitiva, perquè és que mig Catalunya aquest cap de setmana ha estat de festa major i encara hi està, en moltes ocasions. El que fem és arrencar el programa, però com sempre, una mica posant en ordre, no?, els continguts que ens ocuparan des d'ara fins les 11.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs començarem prenent-li el pols justament a la sanitat pública. Com està actualment? Quins reptes afronta? La sanitat pública serà protagonista de la nostra primera entrevista. Després ens ocuparem de resumir el cap de setmana casteller, que en aquesta ocasió passa, bàsicament, no és l'única cita, però sí molt important, per a la diada de la Bisbal del Penedès. Coneixerem una campiona europea de natació artística. Farem ioga a la platja, que jo ho necessito molt, la veritat. Sempre va molt, molt bé fer ioga, però fer-ho a la platja encara millor, sense moure'ns de la platja, en aquest cas a la platja de l'Escala. Coneixerem com estan d'exemplars o de captures o com els va la temporada del peix blau. I atenció, perquè en temps friki, en temps de manga i anime, avui compararem el diari de l'Apotecària, que és un manga, pel que sabem, doncs més actual, amb un de molt, molt clàssic que té 300.000 temporades i que és molt recomanable, el detectiu Conan. Tots aquests continguts des d'ara i fins les 11 a la sisena setmana de l'Obert per Vacances, que comença, com sempre, fent ronda d'actualitat. Com dèiem, perdoneu que estem preparant les nostres connexions. Ara sí, entrem amb la ronda d'actualitat i ho fem amb les primeres connexions de la jornada, que deixeu-me que obri jo la meva carpeta. Les tinc aquí preparades. Crec que la primera connexió l'establim, com és habitual, amb Girona. Estic parlant molt a poc, perquè tinc algun problema informàtic, però sí. Esperem que el company de Girona estigui preparat. Pau Villafañe, bon dia.
3: Sí,
0: ai,
3: estic preparant,
0: Pau,
3: Maria,
0: perdona, he tingut... Saps allò quan l'ordinador no t'ensenya la pàgina?
3: Sí.
0: Ho saps, no?
3: Sí, anar carregant, no?, una mica.
0: Sí, i et notes com... I ara què dic? Doncs vinga, sort que el Pau sí que porta notícies i ell ens pot explicar perfectament. Mira, comencem parlant de que Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tensionat. Estem parlant d'habitatge, però reconeixen que falta encara habitatge de lloguer.
3: Així és. Els ajuntaments celebren haver sortit de les zones tensionades i que, per tant, el mercat sigui més lliure i amb menys restriccions. De fet, els consistoris esperen que serveixi per incrementar el nombre de propietaris que posin els seus pisos a disposició, ja que reconeixen que encara falten molts més habitatges en règim de lloguer a les dues ciutats. Joan Company és el president dels API gironins.
4: Facilitarà potser molt més que els propietaris doncs continuïn llogant. Ara, la veritat és que ens trobàvem les immobiliàries amb un degoteig de propietaris que ens deien que travéssim el pis del lloguer i el passéssim a la venda, perquè aquesta inseguretat, aquesta situació, aquestes limitacions, pues, provoquen que molts optin per passar-ho a la venda. Ara, si el lloguer torna a ser, doncs, ja més lliure, possiblement facilitarà més oferta de lloguer, que en definitiva aquest és el gran problema. Es necessita molta més oferta de pisos de lloguer.
3: En aquest sentit, veuen molt important treballar conjuntament amb els privats per aconseguir atraure més pisos al mercat immobiliari del lloguer. Amb tot, les dues ciutats confien a seguir fora de les zones de mercat tens.
0: I, per altra banda, reclamen més personal per minimitzar les cues diàries a les obres del talús de la Nacional 260, això és a Sant Joan de les Abadeses.
3: Així és, uns treballs que van començar el mes de març arran d'una esllavissada i que encara s'allargaran uns mesos més. Quan no hi ha personal, es regula amb un semàfor un sistema que no resol l'augment de vehicles, sobretot aquest agost pel turisme. La via és l'únic punt de connexió entre la vall de Camprodon i l'àrea metropolitana de Barcelona. L'alcalde del municipi, Ramon Roquer, admet que la gestió és complexa per poder anticipar-se al volum de vehicles de la via.
0: I, per altra banda, us expliquem també com a darrera notícia que Portbou reclama que s'acceleri la investigació del cas del bomber voluntari detingut per l'incendi al municipi. Això passava l'any 2023.
3: Un incendi forestal que va afectar el municipi i que va cremar prop de 600 hectàrees. L'alcalde, Gael Rodríguez, ha lamentat que faci 2 anys de la detenció del presumpte autor i que la causa continuï en fase d'instrucció i no s'hagi arribat a jutjar. El batlle considera que se li hauria de donar una certa prioritat per l'impacte emocional i econòmic que va tenir el foc al municipi i assegura que els veïns necessiten respostes. A més, alerta que alguns dels testimonis claus són d'edat avançada, fet que podria dificultar la seva declaració si el procediment continua allargant-se.
0: Moltíssimes gràcies des de Girona FM, Pau Villafanya. Una abraçada, company.
3: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Cugat. Saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, una bona notícia, i és que finalitza

0: Les es van originar al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Per municipis va destacar Esterri d'Àneu amb 88. Els bombers van atendre entre les 12 del migdia i les 8 del vespre 34 avisos relacionats amb l'episodi de pluges.
1: Doncs així està la informació meteorològica, que sens dubte segurament ens acompanyarà tota aquesta setmana encara, almenys a començament de setmana segur. Mira, i canviem de tema, us parlem de que l'auge dels locals d'ungles fa créixer l'estadística un 60% als centres d'estètica de Barcelona. Això ha passat en menys d'una dècada.
0: Sí, actualment ja representen un de cada quatre centres d'estètica tipificats al darrer cens de locals comercials en planta baixa de l'Ajuntament, que és del 2024. En conjunt, el registre comptabilitza 1.880 negocis d'estètica en funcionament, 700 més que l'any 2014. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, constata l'interès creixent de la població per aquests serveis com un estil de vida i recomana acudir sempre a locals de confiança.
2: Que sempre vagin a centres que siguin de confiança, que estiguin certificats. Al final l'estètica té un valor, és la salut, és el benestar de les persones i sí que s'ha de vigilar on vas, de mirar els centres on tinguis confiança, que portin molts anys i que segueixen les normatives vigents de tant higiene, desinfecció, formació, innovació.
0: Per la seva banda, des de la Fundació Barcelona Comerç defensen l'existència d'un mix comercial i, sense voler criminalitzar cap sector, apunten que l'únic risc d'aquest fenomen és la massificació d'un determinat tipus de negoci.
1: I, per altra banda, us expliquem que ja ha passat el primer cap de setmana de Festa Major a Gràcia i els carrers estan guarnits.
0: Sí, exacte. Els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de la primera hora d'aquest diumenge. Per a molts això ja és una tradició de cada any, perquè no es volen perdre les novetats de les decoracions. Els assistents asseguren que les aglomeracions són similars a les dels darrers anys i expliquen que venen tant d'hora com poden per poder evitar-les. També matinen, entre d'altres, per evitar la calor, ja que enguany expliquen que ha augmentat respecte d'altres anys i això pot arribar a fer pesada la visita. En general, però, molta satisfacció per part de tots els visitants que han valorat molt positivament la iniciativa d'alguns carrers d'unir-se sota una mateixa temàtica.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies per aquesta informació també que ens arriba des de Cugat. Tina Forés, una abraçada.
0: Una abraçada, Núria.
1: I cap a Lleida que marxem. Saludem allà l'Arnau Vilar. Arnau, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
1: Ai, que Lleida ha tingut un cap de setmana mogut dissabte a la nit, no? Una batalla campal al parc sobre les vies de Lleida. Va acabar amb 5 persones ferides, 4 d'elles menors, després d'un enfrontament en què va participar prop d'un centenar de persones.
3: Doncs sí, els fets van produir-se dissabte a la nit i de les quals d'aquestes 100 persones, una trentena, segons testimonis, anaven a passar muntanyes i armes blanques. Uns fets, però, que s'han anat allargant durant tot el cap de setmana a la capital del Segrià, ja que dos dies després els incidents han anat a més i s'han encadenat noves agressions i actes violents en aquesta zona de la capital lleidatana que es troba entre el barri de Pardinyes i Balàfia. La Guàrdia Urbana, per ara, ha detingut un home per la seva presumpta implicació en la baralla de dissabte, acusat d'un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Ahir, Mossos i Guàrdia Urbana van reforçar la vigilància a la zona per evitar nous aldarulls. Tot i això, a la tarda, un jove pakistanès va ser agredit al carrer i va haver de ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova amb una ferida a la cella. Poques hores després, encara ahir a la nit, un incendi va cremar un magatzem del carrer Vallès que va obligar a desallotjar alguns edificis propers. I més tard, encara ahir al vespre, desenes de joves van llançar objectes contra els vidres d'un supermercat del carrer Girona, regentat per pakistanesos. Els Mossos ara investiguen si els delictes d'episodis estan relacionats amb un conflicte entre grups de joves pakistanesos i magrebins. Els veïns de la zona, preocupats, reclamen més presència policial davant uns episodis que, asseguren, ja s'han multiplicat durant aquest estiu.
1: I sobre l'incendi del carrer Vallès, Arnau, tenim més informació?
3: Sí, perquè el foc que es va declarar el vespre al carrer Vallès és just al costat de la zona del parc sobre les vies on s'havia produït la batalla campal dissabte i on, a poques hores abans, s'havia produït l'agressió en grup al jove pakistanès i l'incident al supermercat, això ahir diumenge. L'incendi va provocar el col·lapse de la primera planta del magatzem i va obligar a desallotjar l'edifici i alguns habitatges propers, encara que no hi va haver ferits. Ara, els investigadors intenten determinar si el foc té alguna relació amb la resta d'episodis violents que s'han produït aquest cap de setmana.
1: Notícies que haurem d'anar anant seguint, sens dubte, al llarg de la setmana, també. Arnau Vilà, des d'Aimunt, moltíssimes gràcies.
3: Igualment, Núria, que vagi bé.
1: I des d'aquí a Tarragona, us explico jo mateixa, que comença la baixada de l'aigua de Sant Magí, i és que el dia 19 és el dia de la festivitat del patró. Els portants de l'aigua ja

0: Han posat en marxa el primer tram del recorregut amb l'aigua miraculosa. Aquest dilluns han sortit a primera hora de les fonts de la Brufaganya, on han fet nit i faran el primer tram del camí de l'aigua fins a Bràfim. Enguany els acompanya l'Esgrallers Tocaferro, amb motiu del seu 40è aniversari. Diumenge començava ja l'arribada al Santuari de les Fonts, la primera missa a la capella. I aquest dilluns, avui, l'aigua miraculosa i els seus portants, juntament amb els carros, doncs ja han pres la primera jornada de baixada. Enguany tindran molta música, perquè ja us dic que els acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, també els grallers Tocaferro, celebrant aquests 40 anys d'història, i Camí de l'Aigua, que surt de Sant Magí lluny, de l'ermita de la Brufaganya, i passa per a Santa Perpètua de Gaià, Querol, al Pont d'Armentera, arriba a Santes Creus, fins i tot allí fan parada per dinar, i després, avui a les 5 de la tarda, tornen a sortir caminant tot plegat amb carro i cavalls, o caminant fins a Bràfim, allí passaran la segona nit amb carros guarnits fins que arribin demà a 6:45 a la ciutat de Tarragona i a la plaça de la Font, que faran la benedicció de l'aigua i després repartiran aquests cantis amb l'aigua beneïda, doncs, per tothom, cantis o ampolletes, per tothom que en vulgui comprar i vulgui tenir aigua beneïda de Sant Magí durant tot l'any a casa seva. Per altra banda, tenim un tall de veu que ens il·lustra una miqueta tot el que significa fer aquesta baixada, aquesta processó popular que aglutina moltíssima gent aquí a Tarragona, i ens en parla un dels portants de l'aigua, una d'aquestes persones que participen i que duen l'aigua des de Sant Magí de la Brufaganya fins aquí, el Sergi Batxes.
1: Una cervesa que teníem clar que havia de dur alfàbrega. L'alfàbrega és de l'empresa Yunraba, que és l'empresa que també ens dona l'alfàbrega que repartim el dia 18 quan arribem. L'aigua amb la que es fa la cervesa és aigua de la Conca, de Barberà. I en aquest cas també tenim malta d'ordi d'Arbeca.
0: Doncs perquè d'això es tracta, no només d'aigua que baixa, sinó que també aquesta cervesa és la gran novetat d'enguany, no?, que els portants de l'aigua impulsen la creació d'aquesta cervesa artesana, que té molt a veure amb l'alfàbrega, perquè no només es reparteix aigua beneïda, que s'agafa del Santuari de Sant Magí, sinó també alfàbrega, i tota la ciutat, vaja, demà a la tarda farà una oloreta fantàstica. Si esteu per aquí, us convidem a que vingueu, i si no, doncs tranquils, perquè el nostre company Pep Sunyer, com cada any, s'han anat cap allà a fer aquesta baixada d'aigua, aquest camí. Avui no podem connectar amb ell perquè per aquests llocs que passen la cobertura és mínima, però demà sí que establirem una connexió amb ell. I per altra banda, més enllà del que passi a Tarragona, que estem de festa major com en molts llocs de Catalunya, us expliquem també que avui, aquesta matinada, faran 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, les víctimes encara tenen seqüeles. També destaca l'actualitat, el balanç que es fa de l'ús de passatgers de l'aeroport de Reus fins a 31 de juliol, fins al que tenim, el que portem, vaja, d'any, fins al 31 de juliol, sembla que la majoria de passatgers serien en un 80, més del 80%, provindrien del Regne Unit i d'Irlanda, unes xifres que fins i tot són una miqueta més altes, un 10% més que en els darrers anys. I, per altra banda, si ens fixem en la capital del Baix Camp, en Reus, doncs mira, construcció de pisos de protecció oficial a un barri mític i molt proper al centre, el barri del Carrilet, i més festes majors, perquè si aquest cap de setmana han sigut les de Flix, ara toca les d'Escó, Riba-roja i Móra d'Ebre, que, per cert, és festa tradicional d'interès general. Tot plegat són poblacions de la Ribera d'Ebre i tot plegat aquestes festes major miren molt cap al riu Ebre, que és un referent per tots aquests indrets. Seria l'actualitat així a grans trets de terres tarragonines. El que fem ara sí, quan passen ja 26 minuts de les 9, és posar contingut en forma d'entrevista. La primera entrevista del dia ens du a parlar sobre la sanitat pública.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Tornem a connectar amb Girona, tornem a saludar el Pau Villafañe. Pau, bon dia de nou.
3: Molt bon dia, Núria.
0: En aquest cas, per parlar sobre la sanitat pública i allò que ens ve a tots al cap, no? Si haguéssim de fer una com un seguit de preguntes, llistes d'espera, pel pes creixent de la sanitat privada i concertada, la pressió que pateix la sanitat pública afegida, no?, pel que fa al turisme, a més persones per atendre durant l'estiu. Reptes que la sanitat pública té sobre la taula a Catalunya, més enllà de la temporada estiuenca. En aquest cas en parlem en clau gironina, però vaja, pot ser extrapolable, no?, a la resta de Catalunya. Pau, amb qui estàs?
3: Doncs estic amb en Jaume Heredia, que és el gerent i director, en aquest cas, de la regió sanitària de Girona, i l'hem convidat a Girona FM perquè ens expliqui una mica, doncs, a mitjans estiu, com està la situació pel que fa aquí a la regió. Molt bon dia, senyor Heredia.
4: Molt bon dia.
3: A veure, si m'hagués de fer un diagnòstic avui a 17 d'agost del 2026 de com tenim el sistema sanitari aquí a Girona, tenint en compte que som una regió on el turisme afecta de ple, quin seria ara mateix?
4: Bé, doncs, a 17 d'agost diríem que anem de baixada, eh? Anem de baixada. Ja hem passat aquest pic, no?, que es concentra entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, i per tant ara ja anem de baixada, tenim tots els equips ja a ple rendiment i que comencem a veure que de mica en mica tot torna cap a la normalitat.
3: Com es prepara, en aquest cas, aquesta època estiuenca, amb aquesta pressió del turisme? Ho noten molt o entenc que el sistema ja ho té contemplat?
4: Bé, no és una cosa nova, no?, que hi hagi turisme, sobretot a aquesta zona de més costanera, i ja fa molts i molts anys que el que fem és dos coses, bàsicament, la redistribució de recursos, que durant l'hivern els tenim en zones més d'interior, doncs alguns d'aquests els desplacem cap a la costa, i evidentment hi ha noves contractacions pels llocs molt més específics que ja sabem que hi haurà una demanda molt, molt gran, perquè l'increment de població és molt important.
3: Es veu afectat el sistema a nivell d'assistència, de tots els procediments que tenen el dia a dia i de, bueno, sobretot dels procediments que tenen de la gent d'aquí?
4: Nosaltres el que intentem és fer la feina durant l'any. Intentem planificar totes aquelles activitats que són activitats programables, no?, de pacients que presenten patologia crònica, doncs els intentem fer en època que no siguin les vacances d'estiu, entre altres coses perquè també els professionals de la salut tenim dret a fer les vacances i també les concentrem en aquesta època. Llavors els pacients que presenten patologia crònica intentem fer aquelles activitats que ja són programables durant l'hivern, no?, o durant les èpoques no estivals, i llavors a l'estiu el que veiem és un creixement de les consultes per coses molt agudes, no? Bé sigui per pacients que ciutadans que viuen tot l'any aquí o gent que ve a passar les seves vacances i que té alguna incidència puntual i que per tant fem una atenció aguda i no els tornem a veure, eh?
3: Aquest any, senyor Heredia, també ha estat marcat per tot el tema del contracte del transport sanitari. No sé si han començat ja a palpar una mica resultats, sensacions...
4: Bé, nosaltres aquest any era un any de fer canvi, no?, canvi del model, no?, i sempre és un repte. Vam començar el mes de maig-juny, això ja està rodat. A tot Catalunya, no?, i concretament a comarques gironines, hi ha hagut un increment dels recursos, sobretot pel que fa al transport sanitari no urgent, i que per entendre'ns és aquell que el que fa és fer els trasllats de pacients a rehabilitació, o treure'ls dels hospitals per anar a una alta domiciliària, o fer diàlisi, i el que hem vist és que ja estem en ple funcionament. Això ha ajudat a que aquests temps d'espera, doncs, siguin una miqueta menors, i que, bueno, pensem que hem fet un pas molt important endavant. A la banda d'urgent, les ambulàncies, doncs veieu que són ambulàncies noves, que les hem dotat de més electromedicina, més capacitat de fer diagnòstic i fer tractament. I llavors, una cosa que no es veu tant, però sí que a nivell de coordinació, doncs hem entrat en un model, no?, que és la coordinació dinàmica de recursos, que el que fa és que les ambulàncies es vagin movent pel territori en funció de com es mouen la resta i, per tant, la resposta pugui ser més ràpida i més adequada.
3: Parlant dels temps d'espera, un dels maldecaps i de les queixes recurrents sempre han estat les llistes d'espera. Com han evolucionat en els darrers anys aquí a Girona?
4: Bé, doncs, tot i que, evidentment, quan algú està esperant per una operació o està operant per fer una prova diagnòstica, tothom, evidentment, ens sembla que esperem massa, al final, quan baixes a fer l'anàlisi de dades, veiem que any rere any les llistes d'espera a comarques gironines, doncs, no deixen d'anar a millor. M'explico. estem vivint un increment poblacional important. Això fa que tot el sistema s'hagi de moure, no?, per donar resposta a aquest increment de demanda, que és evident que hi serà, però nosaltres penseu que, mira, de l'any 2019 fins l'any 2025, que és l'últim any que tenim tancat, hem fet un increment d'activitat del 19,5% i ens situem a prop de les 44.000 intervencions quirúrgiques anuals. Això vol dir que no hi ha llista d'espera? No, això vol dir que, evidentment, hi ha llista d'espera, i llavors el que es tracta des de la regió és d'anar vetllant perquè aquesta llista d'espera sigui assumible durant el temps de contracte amb la ciutadania, no? I m'explico, nosaltres el que hem de fer és prioritzar aquesta llista d'espera i tenim com diferents grups, no? Doncs un grup que és evidentment la cirurgia oncològica, que tenim uns terminis marcats a 45 i a 60 dies, un tema més de pròtesis que són a 180, i llavors la resta d'activitat que arriba fins l'any. Una mica el contracte des del departament cap a la ciutadania és que en un any t'haurien d'haver operat d'allò que estiguessis llista d'espera. Per posar un exemple, aquest any hem acabat a la Regió Sanitària de Girona amb pràcticament la totalitat de les intervencions fetes dins aquest any, no? És veritat que encara en tenim unes 800 concentrades, no?, per un tema de complexitat en un centre, però que pràcticament tota la resta de centres de la regió han acabat a zero. Això vol dir que tothom que ha entrat en llista d'espera se l'ha pogut operar en aquest any, no?, en aquest any natural des del moment que tu entres en la llista d'espera. Evidentment tenim marge de millora, però per això a la regió sanitària estem sempre a sobre d'aquesta llista d'espera per intentar prioritzar aquella gent que per contracte, no?, ho necessita abans.
3: Senyor Heredia, m'agradaria preguntar-li, perquè va lligat molt a l'espera, hi ha molta gent que creu que per esperar menys ha de tenir, en aquest cas, salut concertada o amb mitjans privats. Com veu la confluència ara mateix entre el sistema públic i aquestes opcions?
4: Bé, val a dir que nosaltres treballem per aquesta sanitat pública i universal. Llavors, independentment de que estigui proveint aquesta sanitat, la nostra vetlla és cap a aquesta sanitat. Evidentment, la ciutadania té la capacitat o té la possibilitat de, si té prou recursos, doncs a poder contractar una assegurança privada. Jo en aquest tema no hi entraré perquè no forma part del meu àmbit d'actuació, però en canvi sí que us puc dir que la sanitat pública cobreix el 100% de l'activitat de cartera de serveis pública i concertada, independentment de que el proveïdor sigui una empresa pública o sigui una fundació privada, que en aquest cas diríem que el pressupost surt d'allà mateix, simplement que la personalitat jurídica de les dues entitats és diferent, però totes elles estan englobades dins el que diem el SISCAT, aquest Sistema Integral de Salut de Catalunya. Per tant, es regeixen per la mateixa normativa a nivell assistencial. El que pot haver-hi alguna diferència és a nivell contractual o amb els treballadors, però en principi tenim clar que el ciutadà no ha de veure cap diferència si és atès a una fundació privada o a una empresa pública del sistema, perquè per nosaltres el sistema és sistema SISCAT.
3: Més enllà d'això, m'agradaria preguntar-li pels professionals. Han notat que hi hagi, no sé si dir-ne una fuga, però que cada vegada més professionals optin per treballar amb el sistema concertat o treballar tant amb el públic i concertat a la vegada?
4: Sí, això sí que és veritat que hi ha alguns professionals que fan doble activitat, que fan activitat a l'àmbit públic i que després se'n van a fer doncs unes hores complementàries a l'àmbit privat. Bueno, això en el fons sempre ha estat així, és una cosa que no hi ha una exclusivitat. De fet, el tema de l'exclusivitat està remunerat a banda per aquells que volen només estar a la pública, però evidentment el professional pot triar on desenvolupar la seva carrera. Això sobretot passa en l'àmbit més mèdic, no passa tant en l'àmbit d'altres professions sanitàries com la infermeria o la fisioteràpia o d'altres.
3: Doncs també m'agradaria preguntar-li, ja per anar acabant, quins són els reptes en un futur proper de la Regió Sanitària de Girona i també segurament extrapolable al sistema català?
4: Evidentment, El repte més important és poder absorbir aquest increment poblacional, no? Hem passat d'aquella Catalunya, recordo, no? Quan érem jovenets, als 6 milions, a una Catalunya de més de 8 milions d'habitants, no? Això per si sol és un repte, el volum és un repte. Per altra banda, aquesta població va envellint i per tant les necessitats incrementen. Nosaltres sabem que l'ús del sistema sanitari incrementa amb l'edat, per tant això també és un repte. I l'altre és que, bueno, necessitem transformar el sistema sanitari per adaptar-lo a aquestes noves necessitats. I aquestes noves necessitats ja no estan tant a l'entorn d'un hospital, estan més a l'entorn domiciliari. Per tant, hem de transformar el sistema sanitari perquè sigui capaç d'atendre de manera integrada amb la resta de serveis el més proper al domicili possible, no? I això és un dels reptes més importants que tenim sobre la taula. N'hi ha d'altres de reptes, eh? Nosaltres a nivell de regió sanitària, per exemple, hem posat en marxa un sistema de xarxa de pacient per atendre pacient crític que és novedós, que en els primers resultats que estem veient només amb un mes i mig, dos de funcionament són excel·lents, que el que busca també és això, apropar l'assistència especialitzada de més alta complexitat en els hospitals comarcals perquè els pacients no els hàgim de moure i les famílies puguin estar a prop dels pacients. Això és un altre repte que tenim per endavant, no? aquest pacient complex. D'altres, evidentment, doncs hem d'aconseguir que aquesta xarxa d'hospitals que a Girona doncs, ja tenim molt ben enxarxada, no? Ja fa molts anys que funciona i que són capaços de donar suport en proximitat, doncs, afiançar-la i fer-la potent. I un altre que, no, que sobrevola de qualsevol conversa en l'àmbit de salut de comarques gironines, no? Doncs que al final que tots aquells equipaments que estan en marxa doncs hagin anat fent el seu recorregut i vagin avançant per arribar a bon port el més aviat possible.
3: Doncs ja veus, Núria, molts reptes de la realitat actual, en aquest cas a la regió sanitària de Girona, i esperem doncs, que mica en mica es vagin assolint, i per això hem tingut amb nosaltres el doctor Jaume Heredia, cap de la regió sanitària de Girona, aquí a l'Obert per Vacances.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a doctor Heredia per acompanyar-nos. Reptes, sens dubte, que també pertany a la regió sanitària de Girona, però que molts d'ells són extrapolables també a tota Catalunya. Company de Girona FM, Pau Villafanya, moltíssimes gràcies també per l'entrevista. Una abraçada.
3: A vosaltres.
0: I el que fem ara tot seguit és repassar d'un tema a l'altre. Ja veieu que aquí no perdem temps. Repassar l'actualitat castellera que aquest cap de setmana ha passat per la Bisbal del Penedès.
5: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
6: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirar enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més importants i també apuntarem una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
5: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
6: En primer lloc, destaquem la diada de la Mare de Déu d'Agost de la Bisbal del Penedès, una diada que va viure 5 castells de gamma extra. Qui, sens dubte, va quallar una diada per emmarcar va ser la colla Joves Xiquets de Valls amb la seva millor actuació de la temporada. Els de Francesc Inglés van descarregar el primer 4-9 net de la història a la Bisbal del Penedès i van completar l'actuació amb el 2-9 en Forra i Manilles, el Pilar 7 en Forra i, en primera ronda, el 3-9 Folrat. Per la seva banda, els castells de Vilafranca no es quedaven enrere després d'una setmana de vacances i portaven dos games extra, descarregant el 4-9 en Folra i Agulla en primera ronda, el 5-9 en Folra i van completar l'actuació amb el 4-9 en Folra i el Pilar 7 en Folra. Per la seva banda, la colla vella dels Xiquets de Valls carregaven el 5-9 en Folra en primera ronda després d'una caiguda als pisos superiors durant la descarregada, però van redreçar la diada amb el 4-9 en Folra, el 4-8 amb el Pilar amb mires de pujar-lo un pis més i, finalment, un Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Finalment, la colla local, els Bous de la Bisbal, van descarregar la clàssica de 7 amb el 4-7, el 3-7 i el 2-6. Canviem ara de plaça, perquè en aquella mateixa hora, dissabte a la tarda, celebrava la dia de les festes de Sant Roc, el cos del bou, a Tarragona, amb la colla jove i la colla castellera de Sant Pere, Sant Pau. La jove va completar la millor actuació de Sant Roc amb el primer 4 en full revist, el cos del bou, mentre que Sant Pere i Sant Pau va considerar el seu bon moment abans de Sant Magí.
5: Segona ronda, agenda de plaça.
6: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del cap de setmana. De nou, aquesta setmana, però, ens hem de quedar amb una diada intersetmanal, en aquest cas, dimecres 19 d'agost, perquè celebra la Diada de Sant Magí a Tarragona, a la plaça de les Cols. Colla Jove de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Colla Castellera, Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo ens prometen emocions fortes una temporada de moment per emmarcar per les quatre colles tarragonines. Una diada que celebrarà dimecres a les 12 del migdia i que podreu seguir en directe per la xarxa Més. Pel cap de setmana ens hem de fixar en dues places que acolliran tres de les quatre colles abans de Sant Fèlix. Tram decisiu de la temporada d'agost i en primer lloc destaquem la diada de la Festa Major del Catllà amb els castellers de Vilafranca, la Colla Jove de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Diada també retransmesa per la xarxa Més i per les televisions locals a partir de les 6 de la tarda. L'endemà, totes tres colles actuaran les mateixes a l'Arbós. Serà diumenge a les 12 del migdia.
5: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
6: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Posem el focus en l'exemple de la Diada de la Bisbal del Penedès amb un gran tema de debat casteller, canviar les diades tradicionals de migdia per les diades de festa major que es celebrin a la tarda. Per exemple, aquest cap de setmana hem viscut un cas paradigmàtic, com és el cas de la Diada de la Bisbal del Penedès, que tradicionalment es celebrava a les 12 del migdia. Ja fa 3 anys que per l'actuació de la Mare de Déu d'Agost s'ha canviat l'horari d'actuació a la tarda per combatre les altes temperatures al carrer Doctor Robert. De fet, es tracta d'una plaça on gairebé no s'imposa l'ombra fins les 6 de la tarda. Enguany també hem tingut l'exemple de la Festa Major de Sant Joan a Valls, que va avançar-se una hora per combatre les altes temperatures. És aquesta la mesura a seguir? Com dissenyem diades en un programa de Festa Major estricta? Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, explica els motius.
7: En el cas de les diades castelleres que tenen lloc a l'estiu i a les hores centrals del dia, una mesura d'adaptació podria ser canviar l'inici de la diada. És a dir, avançar aquest inici més aviat al matí, o bé traslladar la diada a la tarda. Sí i no. No, perquè a les 12 del migdia la temperatura ja havia arribat als 35 graus centígrads i a la una, o poc més de la una, havia arribat a 35,3, és a dir, únicament 3 dècimes de diferència. Val a dir, el sensor que estava a l'ombra, la temperatura va ser 2 graus inferior. I, per tant, el fet de poder generar ombres a la plaça del Blat és un aspecte que es podria estudiar.
6: Les altes temperatures i l'aparició cada cop d'onades de calor fan aparèixer el debat de les diades de matí, tarda o vespre per posar en valor la seguretat del públic, però sobretot dels castellers i castelleres. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat també un dels temes de debat al món casteller, com és els horaris de les diades de tarda. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per vacances. Nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
0: La propera, que serà dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I la propera entrevista ens du a conèixer la Paula Ramírez, una de les integrants del grup de natació artística de la selecció espanyola. Fa uns dies que va guanyar la plata en rutina acrobàtica per equips del Campionat d'Europa. Això va ser a París i és una referent de la natació artística. En volem saber més amb conversa amb la nostra companya Tina Forés de Cugat Ràdio. Tina, bon dia.
8: Paula Ramírez, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
9: Gràcies, és un plaer.
8: A veure, Paula, a principis d'aquest mes vau anar als Campionats d'Europa, ara ja fa uns dies que heu tornat. No sé si has pogut descansar una mica de tot plegat.
9: Bueno, físicament segur, he descansat moltíssim, també perquè el cos m'ho demanava, i mentalment encara ho estic visquent al cap. És com que encara recordo moments i encara tinc una mica com les emocions a flor de pell.
8: Clar, vau marxar d'allà, de París, amb un total de 8 medalles, si no m'equivoco, un or, 5 plates i 2 bronzes. Clar, és un gran palmarès. Us esperàveu aquests resultats o no?
9: Sí, jo sí que me'ls esperava, inclús vaig intentar manifestar per l'equip millors resultats, perquè s'havia de somiar en gran, i després crec que més que resultats somiàvem en que tot sortís bé i de la millor manera que poguéssim, i crec que hem fet un molt bon paper com a equip.
8: Clar, perquè us vau preparar intensament, no?, per aquest campionat d'Europa.
9: Sí, aquest any, l'any passat va ser un any molt ple de competicions i una mica primer any amb el nou staff tècnic com molt atabalat, i aquest any hem volgut dedicar-li moltes hores aquí a casa, fer una mica d'investigació, i hem estat treballant una mica pico i pala per poder arribar a l'europeu de la millor forma possible. I crec que ha estat molt bé, ho hem treballat bé.
8: Una de les plates que ha tingut més ressò, en aquest cas, va ser la que vau aconseguir amb la rutina acrobàtica per equips amb Berghain de Rosalia. De fet, vau batre rècord històric d'impressió artística. Com ho vau viure tot plegat?
9: És que va ser un dia molt emocionant. De fet, jo em vaig emocionar molt nedant per diverses raons. Una d'elles perquè la rutina acrobàtica és molt difícil d'entrenar, li hem dedicat moltes hores i tot... Pots entrenar molt bé i el dia de la competició una relliscada i la cagues, no? I pots tenir un zero, de fet. Per tant, va ser un dia molt emocionant perquè vam entrenar molt bé, vam preparar molt bé la competició i tot va sortir superbé a la competició. Llavors, més que el resultat, és que vam competir superbé i ens vam apropar moltíssim a Rússia, que crec que mai havia passat, i treure 9-10 o 6-10 en impressió artística, alguna cosa així. Bueno, no domino tant les notes, però va ser un somni fet realitat.
8: De fet, una va preguntar, vau quedar molt, molt, molt a prop d'aquesta puntuació de les russes, que en aquest cas van guanyar l'or, però estàveu frec a frec. Això vol dir que també aneu a competir al màxim nivell.
9: Ho hem estat parlant durant tot l'any. Anem a per les russes, era el nostre objectiu, anem a quedar campiones d'Europa. He d'admetre que el moment que vaig veure el 2 vaig pensar, quasi, perquè tenia una petita esperança de poder guanyar-les. És veritat que no les havia vist competir i unes hores més tard vaig veure la seva coreografia i vaig pensar, mare verge, si és que això costa molt de guanyar, vull dir, i molt és haver-nos apropat. O sigui, estem jo i la resta de l'equip estem superorgulloses de la plata que vam fer i d'estar tan a prop.
8: Sí que és veritat que hi ha hagut una polèmica, de fet algunes de vosaltres heu alertat d'un plagi que hi ha hagut per part seva d'un element que de fet les va portar a guanyar l'or en la final de la rutina lliure. Què n'opines d'aquest fet, d'això?
9: Per començar, quan ens vam enterar que Rússia ens estava copiant a nosaltres, va ser un honor gegant. És a dir, mai a la vida l'equip rus, ni les entrenadores ni les nedadores, s'havien quedat a mirar algun altre país. Mai. I es van passar tots els entrenos previs a la competició sentades allà davant mirant-nos entrenar. Per tant, va ser, bueno, per mi, que mai les havia vist fer això, va ser un honor complet. I veure com ens tenien una mica de por ens va fer créixer i ens va fer agafar com confiança de grup, no? Llavors, no és que haguem inventat la sopa d'all, però sí que és veritat que li hem trobat un forat al reglament, no un forat, però el típic que està allà a la línia de lo possible o lo prohibit. Llavors tothom, tota la resta de països estava enamorat d'aquell moment i mirant-nos i com, ostres, aplaudint-nos de, ostres, quina bona idea i tal. I que estiguéssim tan a prop de Rússia, de fet, una mica per sobre, no perquè el meu equip va fer un petit error, però si no l'haguéssim fet, haguéssim guanyat, i ens hagin copiat la mateixa estratègia, per mi és una mica jugar brut, perquè és lleig, a la mateixa competició, en un dia, canviar la coreografia i fer-la exactament igual. Tu pots agafar idees, però copiar-la exactament igual és una mica brut. Però per nosaltres va ser un honor. A més, tota la resta de països europeus estava amb nosaltres i ens va venir a felicitar com... Hòstia, una plata molt merescuda, perquè us han tingut que copiar per guanyar-vos.
8: París ha estat d'alguna manera el teu comiat. Què vas sentir en el moment en què es va acabar aquesta última rutina que vau fer tot l'equip?
9: Jo tenia molts dubtes aquell dia de si, de fet ho vaig parlar amb la psicòloga, de si viure-ho tot com, ostres, l'últim moment que em pentino amb l'equip, ostres, l'últim entrenament previ a competició, l'últim, o bé passar el dia concentrada i el que tocava estar bàsicament, i després ja dir, ha sigut l'última i viure-ho com més tard. I la psicòloga em va recomanar que el pitjor és retindre un pensament, és a dir, el que surti en aquell dia s'ha de viure així, no? Llavors, va haver-hi moments que vaig estar més concentrada amb l'equip i va haver-hi moments del dia, com així més quotidians, doncs, l'última abraçada abans de sortir a competir, o això, que la meva entrenadora m'estigués pentinant, o una de l'equip, de fet, que em va fer com les trenetes, i tot això, vaig anar fent fotos, gravant-ho i visquent-ho com l'últim cop. va ser molt maco. És veritat que en el moment de competir només va haver-hi un moment a la rutina que totes m'estan empuixant a mi. És un moment molt artístic, que no he d'estar superconcentrada, que vaig mirar el públic, vaig mirar-ho tot i vaig com intentar fer una foto del moment. I després, quan vaig acabar, em vaig emocionar perquè tot havia sortit bé, que era el més important, i ja em vaig girar un parell de cops a mirar tota la piscina, a mirar la meva família a la grada, a mirar l'equip, a mirar els meus entrenadors, com pues, fer la foto del moment, també. O sigui, va ser molt emocionant, molt emocionant.
8: Clar, sí. Les teves companyes et van acabar llançant a l'aigua i tot.
9: Sí, és que abans, un moment que sí que vaig intentar retindre les emocions va ser just abans de competir, perquè no volia estar plorant amb les emocions a flor de pell, perquè a vegades tremolo quan estic emocionada i tal, i no, havia d'estar forta i ben escalfada per competir. I va haver-hi un moment que vam plorar totes. És que no era només el meu comiat cap a elles, sinó elles han viscut moltes competicions i moltes experiències amb mi, i bueno, a mi em va fer molt feliç que elles també estiguessin emocionades de despedir-me i de viure-ho amb mi. Llavors va haver-hi, però van ser 10 segons, vaig dir, vale, ja prou, ja deixem de plorar, anem a concentrar-nos i anem a nedar-ho.
8: Va ser una bona manera, no?, de tancar.
9: Va ser preciós. De fet, crec que pocs esportistes poden viure una retirada esportiva com l'he viscut jo. La veritat.
8: Tu has viscut molts moments diferents dins aquest esport, entre d'ells l'arribada de l'Andrea Fuentes per liderar aquest projecte. No sé si va ser un canvi molt gran.
9: Va ser un canvi gegant. Cada cop que canvies d'entrenadora o d'estaf tècnic, canvia molt la cosa, perquè igual que cada persona té un tarannà i una manera de fer, doncs cada entrenadora té una manera de liderar, no? Però sí que hi portava molts anys, és a dir, jo tinc molt bona relació amb l'Andrea, adoro i comparteixo molt com viu ella les coses i els seus valors, i vam passar una mica del blanc al negre, és a dir, dos entrenadors completament diferents, i l'Andrea ens ha donat moltíssima vida. O sigui, jo personalment venia d'un moment doncs, molt dur, preparar uns jocs cansa molt i l'equip estava molt cansat, vam lluitar moltíssim per aquella medalla. No vull dir que va ser un moment fosc, perquè va ser de molta alegria guanyar la medalla, però els entrenaments dels anys anteriors, o sobretot de l'últim any, va ser molt dur, molt. I em costava estar enamorada i viva amb aquest esport. I el viure aquests dos últims anys amb l'Andrea m'ha tornat a enamorar. És a dir, jo he comentat ja més d'un cop que m'estic retirant completament enamorada del meu esport un altre cop. Que crec que és un bon moment per deixar-ho, perquè no ho deixes cremada, sinó que ho deixo enamorada, però completament en pau amb la decisió.
8: Ara comentaves, no?, el tema dels Jocs. De fet, als Jocs Olímpics de París va guanyar el bronze amb Espanya. Com recordes aquesta sensació de ser medallista olímpica?
9: Mira, recordo que era... És a dir, sí que era un somni, però a vegades m'atreveixo a dir que quan era petita no m'imaginava poder arribar a ser medallista olímpica. Potser l'últim any i les últimes medalles que vam aconseguir als campionats del món i tal, ja em van dir, escolta'm, ens van dir, no, com a grup, calla, que potser podem lluitar per una medalla olímpica, però ho veia com algú tan llunyà que en el moment de tenir-la era una mica surrealista, la veritat. De fet, encara la veig a casa i penso, com és possible que tingui una medalla olímpica? Em costa dir-ho i tot, perquè em sembla com surrealista. Però també he de dir, com acabo de comentar, que va ser molt dur. Van haver-hi moments molt foscos lluitant per aquella medalla, llavors quan la vaig aconseguir, em sap greu dir-ho, però una part de mi va pensar, menys mal, perquè amb tot el que hem passat, és a dir, ens ho mereixíem, és que ens ho mereixíem com a grup, ens ho mereixíem moltíssim. I arribem a quedar quartes, que pot passar, i li va passar a l'equip francès, de fet, que vam quedar molt a prop, i m'hagués fet molt mal, perquè sentia que ens ho havíem lluitat moltíssim i que després de tots aquells moments durs, la medalla ens va donar una alegria immensa.
8: Si fas un repàs de tota la teva carrera, amb què et quedes? Què és el que recordaràs durant la resta de la teva vida?
0: Doncs ens quedem amb la intriga, però sí amb aquesta duresa dels campionats de natació sincronitzada, com ens explicava ara la companya, la Paula Ramírez, nedadora de l'equip de sincronitzada, medallista europea. Ja ho heu sentit tota una referència, entrevistada en aquest cas per la companya de Cugat Media, per la Tina Forés. Nosaltres tanquem aquí aquesta primera hora de l'Obert per vacances. Falten 3 minutets i mig per arribar a les 10. Ens hi tornem a posar després del butlletí informatiu, amb més a qüestions i preguntar-vos si preferiu les revetlles amb DJs, amb orquestres o amb grup de versions. Fins ara.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
12: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats: odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
13: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
14: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
15: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
16: Així és Restaurant Set de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
15: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
16: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
15: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
16: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurantsetdemar.
15: Reserves al 930-234-522.
16: Restaurant Set de Mar. El mar, a la nostra manera.
11: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat hores d'ara per obres. L'acte, que començarà ara a les 10 del matí, inclourà també una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i també un minut de silenci. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van acabar morint. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport i escalfa les víctimes i també a familiars a través de les xarxes socials i ha fet una crida a la convivència, la democràcia i la pau. I una persona està detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa, tot i el reforç policial. Ahir, de fet, hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona, on un treballador va resultar ferit per un tret d'arma de balins. Els Mossos investiguen possibles conflictes entre grups de joves mentre els veïns reclamen més vigilància. I a banda, un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, també al barri de Balàfia, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici i ha obligat també a desallotjar 9 immobles propers. No hi ha hagut ferits i la majoria dels veïns ja han pogut tornar a casa. Els bombers van mobilitzar 15 dotacions i els Mossos investiguen ara les causes del foc, que podria estar vinculat amb les darreres batalles i el darulls a la ciutat. I l'incendi de Penyes de Riglos a Osca continua actiu. Després d'una setmana ja afecta 16.600 hectàrees amb 1.046 persones de 19 nuclis diferents desallotjades. Un miler d'efectius, entre els quals bombers catalans, treballen per contenir les flames que avancen cap a Jaca i preocupen especialment per la proximitat a la penya d'Oroel i també al monestir de Sant Juan de la Penya. De fet, el president de la Generalitat avui ha anunciat també a les xarxes que enviarà més efectius a l'Aragó per tal d'ajudar en les tasques d'extinció. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i també alguna inundació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ai, no sé si s'ho hauria pas pensat el Carles Sabater que aquest tema de l'any 1990 ressonaria, però a tot de drap encara avui dia, en moltes revetlles, perquè molts grups de versions se la farien seva i molts adolescents d'avui dia la tornarien a cantar com la vam cantar doncs nosaltres quan érem també adolescents. De fet, Pep Sala, en un mític concert ara fa cosa d'un any, pujava a l'escenari amb un concert multitudinari d'Aitana i feien un duet cantant aquest tema, vull dir que està més de moda que mai. Cançó de l'any 90, del Sau, Boig per tu, però si sona això amb una revetlla, a no ser que sigui una versió accelerada, jo no sé si significa que la cosa ja va de capa caiguda, que se'ns ha acabat la revetlla. No ho sé, que fa temps que no surto a la nit. Li pregunto a l'Estela Muñoz de Cardedeu. Estela, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Això ja és final de festa? Sí. Quan sona aquesta
1: és final de festa? Jo crec que això ja és final de festa, ja ens acomiadem tots, ens abracem i a dormir.
0: Però sí que és veritat que tot, jo crec que molts grups de versions la porten, ja? És com a molt...
1: Sí, és un tema típic que ressona a totes les festes majors, jo diria.
0: I avui us estem preguntant això, si la voldríeu amb música i veu en directe, amb un grup de versions, per exemple, aquesta cançó, o si la preferíeu amb punxada en la seva versió original per un DJ. I què ens està dient l'audiència?
1: Correcte, Núria. Doncs mira, seguim encara amb les votacions obertes de l'enquesta d'Instagram per Obert per Vacances, per això, per decidir si grup de versions, si DJ... Llavors, ens han arribat diversos àudios amb diferents opinions. El primer àudio serà de l'Aina, que és la nostra companya...
0: L'Aina, que està de vacances, està de vacances...
1: Està de vacances, però segueix el programa des de ben a prop.
0: Una abraçada,
1: Llavors,
0: Aina, a veure...
1: Que... Escoltem a veure què diu.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Tal com us vaig dir el divendres, jo agafo vacances, però tot i així seguiré fent la meva petita aportació i escoltant el programa cada matí. El tema del dia avui és DJ o grups de versions. Doncs la veritat és que a mi m'agrada més grups de versions perquè aporten alguna diferent, no? Al final, si escoltes un DJ, doncs la música que posa la pots escoltar també a casa, és a dir, que no t'aporta res de diferent. Però, per exemple, un grup com les Coco, que no sé si les coneixeu, però les recomano molt, aporta molta diversió a l'escenari, molt dinamisme i és molt xulo.
0: Ai, que bé, mira, m'agrada si teniu grups de versions que recomaneu, perfecte, les Coco, me les apunto. Perfecte, molt
1: perfecte.
0: Bé, ha quedat clar, de moment guanya grup de versions.
1: Grup de versions.
0: Què més, què més?
1: De moment sí, tenim un altre àudio que ens diu el contrari, una altra opinió diferent, llavors si voleu és el Pol Grau i el posem.
3: Per les festes majors sóc més de punxar discos a la plaça i tancar la nit, ja que la música que posen almenys m'agrada més i es pot ballar més durant les nits. I crec que el grup de versions és per generacions més grans, tot i que algunes cançons també m'agraden.
0: Clar, és allò que dèiem, que hi ha cançons que no entren dintre d'un grup de versions, que són inversionables.
1: Correcte.
0: Sí, i que sonen diferent, vull dir, les has de posar. Mira, m'agrada perquè diu punxar discos, no DJ, punxar discos. Sí, molt bé.
1: Després tenim un altre àudio de la Maria López que n'opina diferent al Pol i està d'acord amb l'Aina.
4: Bon dia, Obert per Vacances.
0: Gràcies, Maria.
4: A veure, jo crec que un grup de versions sempre millor que un DJ. O sigui, de base, la música en directe, sempre que es pugui, no? I al final, per posar-te un DJ ja te'l poses, et fas un amic d'aquestes de Spotify i a tirar milles. Però no. Grup de versions.
0: Vinga,
1: sembla que de moment, grup de versions,
0: sí, però
1: és el que guanya.
0: 2-1. Tenim alguna altra aportació per empatar? O...
1: De moment no. Vinga. L'únic que et puc anar dient és que l'enquesta d'Instagram de moment va guanyant grup de versions, també.
0: També, eh? Molt
1: sí.
0: Bé, molt bé. Doncs el Pau era el que volia el punxadiscos, no?
1: Sí, el Pol.
0: El Pol,
1: sí,
0: Pol, et quedes una
1: de
0: mica
1: moment,
0: en minoria.
1: Solet.
0: Vinga, feu recolzament al Pol, que sabem que hi ha gent també que prefereix un bon DJ. Segur que el Pol, jo no sé, és d'aquells que van a marejar el punxadiscos i diu, tens aquella, va, que ara vols
1: segur,
0: que soni aquella.
1: Segur.
0: Molt bé. Estela,
1: perfecte.
0: Doncs escolta, seguim recollint impressions i vora les 11 en tornem a parlar, d'acord?
1: A veure si ens arriba algun àudio més.
0: Fins ara, Estela, moltes
1: Fins
0: gràcies.
1: Ara.
0: La companya de Cardedeu, que, mira, gràcies a ella estem escoltant aquest tema dels Sau, en aquest cas no us lo podem oferir en directe. No, això ja serà diferent, però sí que el tenim enregistrat, el sentim una miqueta més.
5: Ok, em posen un mapa i busques el tresor. Avui perds el nord, amb això estarem d'acord. Guanya si tens sort, però arribaràs fins al final. Et deixaré com els meus
6: nanos petits pixant a l'orinal. Estan buscant el lloc.
7: El freestyle en català és un fenomen en creixement, especialment des de la creació fa 2 anys del Campionat de Catalunya. Un dels referents és en Joel Prieto, conegut artísticament en la vessant del rap com Fetitge 13 i com Joel, amb dièresi, al freestyle. Però anem pam a pam i abans de descobrir-ne més, comencem pel principi. Què és exactament el freestyle?
8: El freestyle és una forma de vers improvisat que parteix de l'estètica del hip-hop, del rap, per la qual cosa podíem tenir un símil més tradicional que s'hi assembla, que és la closa, que s'organitza igual pel que fa a l'estructura mètrica, que serien quartetes, no? Estructures poètiques de 4 frases amb rima final, com a mínim, i que en aquest cas, doncs, a diferència de la glosa, són recitades amb un ritme una mica més ràpid i amb una vocalització i una recitació més veloç.
7: Com dèiem, recentment ha començat a germinar el freestyle en català. Un fenomen que s'ha donat de mica en mica i que ha donat un altaveu a un ventall de freestylers catalans que en molts casos participaven anteriorment en l'escena espanyola i en castellà. Un traspàs al català que per al Joel ha sigut quelcom completament natural. Defensa que més enllà d'algunes qüestions mètriques i fonètiques, el freestyle no entén de llengües però sí d'identitat.
8: Per mi no n'hi ha cap de diferència. Realment la gràcia precisament és aquesta, no? Que siguis d'on siguis, puguis fer servir aquesta eina que realment és universal i, a més, trobo que és molt, molt ric que ho puguis fer de la forma més pròpia i real que hi hagi, no? Si algú és d'un poblet petit perdut del Pirineu lleidatà, està bé que faci servir el seu lèxic i el seu accent i no provi de fer servir el català normatiu dels mitjans de comunicació, no? Vull dir que ho trobo molt més especial i molt més original.

0: puta nòria!
1: L'aparició del Catalunya Freestyle ha contribuït a la creació d'una xarxa per tot Catalunya. Enguany ja es fan trobades, batalles i rondes prèvies del campionat per tot el territori, quelcom que està contribuint a que aparegui cada cop més gent fent freestyle en català, especialment figures joves.
2: Hi ha una escena que ha nascut i s'està visibilitzant. Ja hi era abans, però ara s'està visibilitzant i, a més, està tenint rituals de trobada bastant constants i continuats, que, com dèiem, doncs, a més, són visibles i poden inspirar altres persones que potser fins i tot ja improvisaven en català, però no ho feien enxarxats a cap tipus d'organització o de trobada, doncs poden fer que aquestes persones s'apuntin o, com a mínim, també visibilitzin la seva obra improvisada, diguem, no? Això no

0: català.
1: Això sí, un compte encara pendent és el de la major presència femenina a l'escena, tot i que el creixement en els darrers temps comença a ser notori.
2: És veritat que hi ha persones que no competeixen i també formen part del freestyle. Recordem que, de vegades, nosaltres mateixos ens confonem. Però a poc a poc ha anat creixent el nombre, però encara és molt petit, no? Ara jo crec que podem comptar-les amb les dues mans, vull dir que ja hem superat la barrera de les 5 persones. Tenim a l'Ainara, molt potent, des de Ponent. Tenim a l'Enca, de Terrassa, que potser és la competidora més forta actualment i amb més projecció. A la Daira, que, per exemple, s'ha despenjat. Tenim a l'Aire de Olla. Hi ha persones que ho fan. Però jo trobo que encara és un entorn molt masculinitzat. Suposo que a poc a poc anirà canviant, però és complicat, vull dir, amb l'escena castellana, per exemple, que fa molts més anys que roda a nivell competitiu, segueix sent minoritària la presència de les dones i és una llàstima.
3: Fort aplaudiment per la Enca. Et vull dir una cosa, m'encanta com rapeges violenta, però em toca més el cor quan la gent està...

0: Vens del barri, les coses sonen i ressonen. M'encanta fer-ho aquí, jo de Reus, Tarragona. Rapejo contra una dona de 3,50...
1: En Joel, a més, treballa en l'Escola Popular Barsembrant, on realitza, entre d'altres projectes, un taller de freestyle a les escoles per mostrar tots els aspectes positius que pot tenir per a qualsevol persona, que van molt més enllà d'una competició d'àmbit creatiu.
2: Prima la pèrdua de la vergonya i el desenvolupament de l'enginy i de la rapidesa, i les dinàmiques que es generen van una miqueta de menys a més, no? D'alguna forma és un gran repte plantar-se en una aula i pretendre que algú doncs, es devingui improvisador o improvisadora, però nosaltres partim de la base que tothom ho és, perquè és una habilitat humana. Aleshores, senzillament, doncs, comencem amb dinàmiques més lúdiques, amb una pilota. Doncs, per exemple, proposem que cadascú que tingui la pilota de llançar-la a un company o companya proposant una paraula que l'altre ha de rimar contestant-la i enviant aquesta pilota a un altre lloc. No? A poc a poc, quan ja estem desenvolupant aquesta rapidesa mental, doncs, introduïm una frase. No? I a poc a poc, sembla mentida, però acaben improvisant estrofes i fent-ho molt, molt bé. No?

0: Pel que diu, tothom pot com a mínim intentar-ho. Us animeu a casa o a l'estudi? Intenteu fer alguna rima, per exemple, Mover per vacances, estiu i ràdio. A veure com se us dona.
1: Estàs volent guerra, doncs venga, loco, ni malagrisa.
2: Jo no puc, ja no en sé. Gràcies pel repte, Ivan Conde, del company del Prat Ràdio, que ens ha portat aquest superreportatge molt interessant sobre el freestyle, en aquest cas en català. I és que les batalles de galls serien com una altra pota, per exemple, per una festa major, per què no? Home, no és ben bé com un concert de tarda o de nit, com una revetlla, però, en fi, les batalles de galls estan agafant cada cop més rellevància i especialment es potencien en diferents poblacions a través de concursos i tot plegat, des de que hi ha doncs, aquesta possibilitat o sí, aquesta naturalitat no?, de fer-les en llengua catalana. El freestyle en català, un fenomen creixent. Així és com ha titulat el reportatge el company de Prat Ràdio, Ivan Conde. I jo no, no en sé, no m'atreveixo a rimar Obert per vacances, estiu, dilluns, no m'atreveixo. Potser li demanem al Manel, que el tenim perdut per premiar, bé, perdut i trobat. Jo sí que estic perduda, ell sap ben bé on està. Anem a veure'l. Cap a Premià de Mar, marxem un dia més per saber on és i què fa el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
3: Bon dia, Núria. De fet, ara parlaves d'aquestes batalles de galls, deies que aquí no t'hi veies, però potser fent ioga, potser sí.
2: I tant. És que ho necessito sisena setmana i estic tota contracturada, Manel. Clar.
3: Doncs mira, ens va perfecte el tema del que avui volem parlar. Avui us portem a la platja de Premià de Mar, a la platja del Pla de l'Os, perquè durant tot aquest estiu, el cap de setmana, dissabte i diumenge, estan fent ioga i tai chi. I avui nosaltres hem quedat amb els responsables d'aquesta activitat, l'Àlex Costa i la Mònica

0: Estàvem a Premià.
1: A la platja, ara, ara Àlex, sí. Va, o Mònica, qui vulgui.
0: Doncs no, sembla que tenim algun problema per connectar amb Premià de Mar. Estaven fent ioga a la platja i de sobte se'ns ha parat la connexió. És estrany, perquè normalment hi ha bona cobertura a la platja i, a més, ostres... Ara, Manel...
1: Ara ens escolteu, sí?
0: Ara sí, perdona, s'ha tallat, s'ha tallat.
1: No sé si ens escolteu ara.
0: Ara sí, em sents tu? Sí? Tira, tira, Manel. Tira, perquè tu no m'escoltes, però jo sí que t'escolto. Això és una cosa estranya. Fem una cosa. Intentem penjar la trucada, tornem
1: a... Veure, ara sí?
0: Ara
1: escolteu,
0: sí, Manel,
1: ara bé?
0: Ara sí.
1: Ara bé, cap problema. Ai, doncs això, els estàvem preguntant, recuperem. Sí, sí,
0: sí,
1: recuperem,
0: respirem.
1: La pregunta, els hi preguntàvem, doncs, perfecte, en què consistien... Sí, ens escoltes. Val, doncs perfecte. Perfecte, doncs això els... Ara sí?
0: Sí.
1: Val, doncs va, ara sí, eh? Va, doncs anem a preguntar-li, sí, a l'Àlex i a la Mònica, això, en què consisteixen aquestes activitats, aquest ioga a la platja?
2: Doncs us explicàvem, el ioga a la platja, el que fem són les sessions típiques dirigides a tothom, amb experiència, sense, i que vulguin conèixer el ioga. Llavors comencem així escalfant una mica, fem les postures típiques del ioga, que són exercicis d'estirament, però també exercicis de força, sempre connectades molt amb el nostre cos, i acabem amb una mica de respiració i de meditació front al mar, aquest mar Mediterrani tan bonic que tenim aquí. I el diumenge fem sessions de tai chi. El tai chi i qigong són moviments dinàmics, més senzills, estan potser dedicats a una població una miqueta més gran, tot i que és per tothom. I llavors el tai chi és un art marcial, el qigong no té aquesta part marcial, llavors són estiraments i moviments lents coordinats amb la respiració, de manera que movem tot el cos, movem la respiració i ens dona moltíssima calma mental amb dues activitats.
1: Molt bé. Àlex, i d'on va sortir aquesta idea, o d'on va sorgir aquesta idea de fer aquestes activitats a la platja?
3: Bé, això és part de l'Ajuntament. De fet, va fer uns pressupostos participatius que l'any passat, i algú va demanar per què no fem ioga i tai chi a la platja, i va sortir votat. Entre d'altres coses, va sortir això. I així estem. Va tindre èxit l'any passat i ens van demanar si podíem repetir-ho.
1: Molt bé, molt bé. De fet, Núria, està molt bé que entre totes les idees que surtin d'aquests pressupostos participats, surti efectivitat a la platja, no, Núria? És a dir, que hauríem d'estar contents també que la gent també, doncs, promogui aquestes iniciatives.
0: Home, clar que sí, és que hi ha necessitat, i no és el mateix.
1: Doncs crec que la Núria no ens escolta, però nosaltres seguim tirant. Per qui no hagi practicat mai el ioga a la platja, cal algun tipus de coneixement previ, o es pot anar fent sense, doncs, vaja, ser un gran practicant de ioga?
2: Sempre es pot començar des de zero, clar que sí. Exacte, a més, nosaltres som professionals, portem més de 18 anys amb el centre que hi ha a Premià de Mar, i estem molt especialitzats en adaptar. Llavors, una cosa que té el ioga és que s'adapta a tu, no has de fer el que fem els professors. Tots els exercicis tenen un nivell inicial, que és per on comencem sempre la postura, i l'anem fent una miqueta més difícil, i cadascú es queda fins on pot en aquell dia. Jo, que ja porto molts anys, hi ha dies que una postura la necessito fer molt senzilla i una altra en la que la puc avançar i intensificar més. Llavors, no és tant l'experiència, sinó saber-te escoltar, saber-te respectar el teu límit i anar fins on et ve de gust o fins al teu cos pot.
3: Saber adaptar l'exercici a la teva necessitat, de manera que una persona pugui fer l'exercici o més fàcil o més difícil. Aquí és la nostra feina, d'ensenyar-ho.
2: I, sobretot, dir-vos que en el ioga no busquem comparar-nos, no busquem un objectiu, busquem moure el cos, alliberar la respiració i calmar la ment, les tres coses. Per això fugim de l'autoexigència, ens escoltem, som molt amables amb el nostre cos, ens respectem el límit, i no ens imposem objectius, sortim de tota aquesta mentalitat competitiva per passar una mentalitat de consciència, de sentir-nos i respectar-nos.
1: Molt bé. Àlex, avantatges de fer ioga a la platja? És a dir, coses que ens poden anar bé o que poden afavorir la pràctica si ho fem aquí damunt la sorra.
3: Mira, per començar, molts exercicis són més fàcils amb la sorra. I després, si vols, t'ensenyo algun.
1: Vinga.
3: Per exemple, és més fàcil d'arribar... Com que els peus s'ensorren una mica, les mans arribaran més fàcilment a ella per recolzar-s'hi. Parlo de

0: postures que demanen certa
1: flexibilitat.
0: O inclús la gran postura reina, podríem dir, que és la postura asseguda amb cames creuades, la postura de meditació tan típica d'Orient, de seure al terra amb les cames creuades, aquí és molt més fàcil. De fet, si les cames estan més baixes que la pelvis, la columna serà més fàcil que es mantingui recta. I això ho afavoreix. Simplement fer un sot a la sorra i una muntanyeta pel cul, per seure, i facilitarà molt la postura ben feta.
1: I després estar a l'entorn, practicar mirant el mar, respirant la brisa marina, quan t'estires, veure el cel blau obert sobre tu, et dona una sensació de connexió, de calma, d'alliberament mental, que a la sala ho aconseguim, perquè ho fem amb els ulls tancats, però aquí podem gaudir i integrar-nos amb l'entorn. I això és fantàstic.
2: Es nota.
3: De fet, estem parlant del ioga, però hem dit dissabtes ioga, diumenges tai chi. Mònica, quina és la diferència entre el ioga i el tai chi i com ho repartiu vosaltres?
1: Bé, l'origen és la principal diferència. El ioga ve de la Índia i sobretot és estàtic. És a dir, mantenim les postures durant un temps. Amb el tai chi i el qigong no, tot és dinàmic. Són moviments enllaçats amb la respiració. Llavors, el tai chi i el qigong sempre és de peu, és a dir, només fem exercicis de peu, potser ens podem asseure a meditar en algun moment, però en el ioga no. En el ioga la postura és estàtica i també treballem en altres gravetats. Treballem al terra, treballem invertides, assegudes, estirades. Llavors hi ha més varietat de moviment en el ioga que no pas en el tai chi. Però l'objectiu és el mateix, guanyar flexibilitat i força física, la respiració, obrir la respiració de manera que respirem profund i guanyant calma mental, i això ho tenen els dos en comú.
3: Molt bé. Àlex, aconseguiu que la gent desconnecti d'alguna manera, també, malgrat estar fent una activitat física, la gent aconsegueix aquest estat que ens deia ara la Mònica, una mica de ser conscients de l'activitat i desconnectar una mica, potser, de les rutines?
0: Espero que sí, que la gent ho aconsegueixi. Nosaltres sí. I, de fet, està tenint èxit. La gent està... Inclús ens aplaudeixen.
1: Sí, no, ja ens havia passat que ens aplaudissin en una classe, i aquí sí.
0: Sí que és una activitat de cos i ment. I sí que el cos el preparem i potser és el protagonista, però sempre li donem un caire de presència, de silenci, de lentitud, de parar. I tot això afavoreix a que després passem a un salt més difícil, que és la ment, una ment que salta d'arbre en arbre com els micos, però que l'anem controlant. És una tècnica...
1: L'anem calmant.
0: Sí, i això també el que dona és claredat. El ioga ens parla de claredat. Els pensaments de vegades ens ofusquen. Sempre diem que pensar és importantíssim, però que de vegades ens fan males passades. I aquí intentem tenir eines com per controlar.
1: Controlem, afavorim la concentració, afavorim l'atenció, afavorim la memòria. És a dir, que mentalment l'ansietat baixa moltíssim, ens podem parar, calmar, veure... De vegades trobem solucions en allò que ens preocupava, no? I diem, ai, però agafem distància de les coses, diem, si no tenia tanta importància, llavors el cos afluixa. Bé, és un treball integratiu.
3: Doncs això està molt bé. Deixa'm dir també, com a persona que ve a aquests tallers els caps de setmana, que us he trobat més de 100 persones en algunes sessions, sobretot en els primers caps de setmana de juliol, i que el gruix de gent que hi participa és prou important, Mònica.
1: Sí, sí, sí. Tenim una mitjana entre 50 i 70 persones per sessió, cosa que és molt bonic, perquè això fa que els veïns i les veïnes de Premià surtin de casa seva, sociabilitzin, perquè molta gent després es queda fent el banyet, comentant la jugada, es coneixen, surten a l'aire lliure, es refresquen... I bé, és important, sobretot per la gent gran amb el tai chi, La gent del ioga és una miqueta més jove i venen també gent en pràctica, gent sense... I també és una bona manera d'incentivar que durant el curs coneguin l'activitat i es puguin apuntar i la continuïn mantenint. De fet, nosaltres donem exercicis, tenim un grup de WhatsApp on els hi pengem exercicis per fer a casa sense nosaltres.
0: I inclús alguns exercicis els fem en cada sessió perquè els participants arribin a integrar-les, a aprendre-ho i ja tinguin algunes bones eines.
3: Molt bé. Dues coses abans d'acabar. La primera és que qui ens estigui escoltant o després veient i l'interessi això que esteu explicant, encara estan a temps de participar-hi perquè queden encara, em sembla, dos caps de setmana més.
1: Sí, queden dos caps de setmana, els últims d'agost. Llavors, Llavors, poden venir sense reserva, sense avisar, vens a la platja, et plantes i fas la classe. És obert a tot el poble. Llavors, és important que pel ioga portis una tovallola o una estora de ioga. I amb aquestes calors també demanem que vinguis protegida del sol i portis aigua per hidratar-te.
3: Molt bé. I afegeix una altra cosa més, que és important que ho diguem, que vosaltres ara, quan torneu després d'aquest estiu, també començareu a fer formació de gent, doncs això, que fa la pràctica del ioga, és a dir, que feu encara un esglaonet més, eh?
1: Sí, al taller de ioga estem contents, cobrim formació de professors, ja tenim molta experiència acompanyant a formació de professors en la formació anterior que ha plegat, i ara ens llancem a l'aventura de formar professors i de transmetre la nostra experiència acompanyant persones.
3: Molt bé.
0: Jo m'agradaria dir moltes gràcies, Ajuntament de Premià de Mar, perquè realment no sols això, s'està movent molt per fer múltiples coses, activitats pel poble, i això trobo que és molt d'agrair.
3: I afegim una cosa més amb això que estàveu dient, aquest agraïment, Mònica, que m'ha fet pensar l'Àlex. No sé si hi ha o heu vist activitats similars d'altres ajuntaments que potser també hagin apostat per activitats similars. És a dir, és una cosa que s'està implantant, el fet de fer activitat potser física, doncs, patrocinat o ajudat als ajuntaments.
1: Sí, de fet tenim alguns col·legues a la Costa Brava, alguns professors que coneixem i són amics, que ho estan fent també, i ens han ajudat, que ja ho feien, i ja ens han donat horaris, ens han dit el que funcionava. I sí, sí, és una cosa que s'està implantant als ajuntaments de la costa i val la pena, perquè al final és donar una activitat física amb la qual estàs fent molta prevenció en salut i estàs invertint en la salut de les persones del teu poble. És fantàstic.
3: Molt bé. Doncs queda dit, tothom, els dissabtes i diumenge, a 8:45, a la platja de Can Manent o a la platja del Pla de l'Os, com vulgueu dir-li, a Premià de Mar a fer aquestes activitats. Gràcies, Àlex i Mònica, que estan, a més, en uns dies de descans i han vingut especialment avui per estar amb nosaltres aquesta estona. Per tant, molt agraïts. Moltes gràcies.
1: A vosaltres. Un plaer sempre a Premià Mèdia.
0: Això, igualment.
3: Que vagi molt bé, Núria. Avui ens hem escoltat poquet, però jo crec que a través de la pràctica del ioga avui podrem connectar-nos.
2: Ai, sí, que ho necessitem mentalment desconnectar. Gràcies, Manel, una abraçada. Fins demà. Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que total ens estava això convidant a anar a la platja a fer ioga, com qui no vol la cosa. Doncs mira, jo em quedo a la platja, en aquest cas no per fer ioga, sinó per pescar. Parlem d'un nou capítol del podcast Mar a Mar, un podcast que ens porten des de Ràdio L'Escala, a la company Sergi Corral, i en què avui ens parla sobre el peix blau, pel que fa a la pesca i també doncs, a la seva reproducció, i en fi, un dels elements i aliments estrella que tenen allí a l'Escala, justament el peix blau, protagonista al capítol 9 de Mar a Mar.
4: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
5: El peix blau és aquell que conté més d'un 5% de matèria grassa al seu cos, una classificació més aviat fisiològica i nutricional que no pas biològica. Dins d'aquest gran grup de peixos hi trobem espècies de gran interès pesquer, com la sardina, el seitó, la tonyina, el verat o el bonítol. L'encerclament, o la pesca amb llum, és l'art ancestral que des de molts segles enrere permet capturar totes aquestes espècies. Una pesca que es fa de nit, tot cercant les grans moles de seitó, sardina o alatxa. El port de l'Escala s'ha convertit en el port que lidera les captures de peix blau a la costa catalana. Només l'any 2025 es van desembarcar 1.500 tones de peix blau. Josep Lluís Sureda és el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala.
6: En un poble com és l'Escala, no? Que la importància doncs, històrica del peix blau ha sigut molt i molt gran, tant en matèria de pesca o en matèria de captures. Pues, històricament, el port de l'Escala pues, ja ha sigut un port molt important de tot Catalunya a nivell històric, al llarg de tota la història, diguéssim. L'Escala, recordem doncs, que va créixer com a població pesquera de peix blau i també pues, la importància que té pues, l'anxova en un municipi com el nostre, que en matèria doncs, de conserva de peix, de saló de peix blau, l'anxova és un peix blau pues, dels més valorats i també són capdavanters. Jo crec que aquesta importància doncs, que encara doncs, l'Escala doncs, avui en dia doncs, sigui el port més important en desembarcaments de peix blau de tot Catalunya, jo crec que com a municipi doncs, ho hem de posar en valor i ho hem de donar la importància que té. Això ve perquè, doncs, en moments donats, és el que sempre explico, en moments donats, doncs, la bona part de la flota catalana, doncs, es desplaça a pescar, doncs, cap al nord, cap aquí davant de les nostres costes, i l'únic punt de desembarcament de peix blau, doncs, és el Port de l'Escala. A Roses, per exemple, o Port de la Selva o Llançà, no hi ha subhasta de peix blau. L'única subhasta de peix blau, doncs, és el Port de l'Escala, i això fa, doncs, que en moments donats, doncs, aquí, doncs, siguin 14, 15, 16 barcos i vinguin a desembarcar les seves captures, i això fa, doncs, que el Port de l'Escala encara sigui importantíssim.
5: Una pesca que no és aliena als canvis que es produeixen a mar, la sobrepesca, però també els canvis en la temperatura de l'aigua del mar, els nutrients o la presència de grans depredadors posen el límit al sector pesquer a Catalunya.
6: Bueno, esclar, tu penses que el canvi climàtic, pues, també ens està afectant moltíssim. La temperatura del mar, pues, no para de pujar. No sé, ara estàvem veient estadístiques a TV3 de la temperatura del mar, que no sé a quines zones de la costa, pues, han arribat a 30 i pico de graus de la temperatura del mar. Això, indudablement, pues, està afectant, pues, a tot un ecosistema com és el mar. Nosaltres ho notem principalment aquí. Jo crec el fet de que el peix no creixi, o que trobem peix, pues, d'una talla més petita, a diferència d'altres punts del Mediterrà, i aquí, pues, el peix és més petit, doncs això jo crec que ve donat a que el mar, pues, arrel de la pujada de temperatures, pues, no té tant de nutrients, no, o no té tanta alimentació vàlida per alimentar, pues, el peix blau que tenim aquí a la nostra zona. També arrel de la pujada de la temperatura de l'aigua del mar, jo també jo soc de l'opinió, bueno, i es veu que ara de tonyines, per exemple, pues, en tenim durant tot l'any. Abans les tonyines, pues, entraven a la primavera, venien aquí, pues, a reproduir-se i a créixer, i després, als mesos de tardor, pues, agafaven i marxaven per l'estret per allà on havien vingut. I això era un cicle que any rere any, pues, s'anava repetint. Ara ja fa, pues, una sèrie de 5 o 6 anys, doncs, que detectem que aquestes tonyines, pues, ja es queden estables aquí a lo que són les nostres costes, i això és perquè s'hi troben bé.
5: I si a mar les coses no són prou difícils, els despatxos europeus, espanyols i catalans es maquina una normativa que molt sovint està desconnectada amb la realitat. Les vedes, les talles mínimes o el control de pes i captures són sovint esculls més perillosos que els que es troben les barques dins de mar.
6: De que no donen facilitats, per exemple, pel relleu generacional. El relleu generacional és molt i molt complicat, i també és un dels grandíssims problemes que tenim al sector. Penseu, jo ara tinc, permeteu-me que ho digui així, tinc, per exemple, el meu fill que s'ha engrescat a venir a pescar i està del mes d'abril per mirar de fer cursos, per mirar d'arreglar tota la paperassa que hi ha per poder l'embarcar jo, doncs, correctament. El problema és que quan ve un nano jove, per exemple, per poder embarcar o per voler embarcar, i li dius que ha d'estar 4 o 5 mesos, pues, fent tràmits burocràtics per poder venir a pescar, pues, possiblement aquest nano, pues, que vol venir a pescar o que vol venir a treballar al sector, te dirà que se'n va a treballar, pues, en un altre sector. Els pescadors cada vegada ens anem fent més grans, els pescadors, doncs, ens anem jubilant, i esclar, si no fotem, pues, de donar facilitats, doncs, per poder contractar a mariners i a gent que estigui engrescada a venir a pescar, doncs jo crec que el sector corre perill de desaparèixer, sincerament.
5: Al mar d'Empúries hi ha documentada pesca del peix blau des de temps dels grecs i dels romans, és a dir, gairebé 30 segles enrere. Ara bé, la història de l'Escala com a port pesquer i centre dedicat a la salaó del peix blau despunta a partir del segle XVII, amb la platja de les Barques i l'Alfolí de la Sal com a centre d'operacions. En el moment més àlgid del segle XIX s'aplegaven més de 100 sardinals a la platja de les Barques. Malgrat que ara les Barques ja no són a la platja i l'Alfolí és un museu, la salaó d'anxoves de l'Escala segueix sent un dels motors econòmics del municipi, amb fins a 5 fàbriques de conserva. Rosa Ustenc és la presidenta de la Unió d'Antics Saladors de l'Escala.
7: A l'escala calculem que hi ha unes 600 tonelades. La nostra fàbrica estava sobre les 80. Visitant que ve l'escala, que de moment estem de moda i hem de continuar, però visitant que ens visita, se n'ha d'emportar un pot d'anxova sí o sí o menjar-les in situ. I això garantitza pues, que perduri, que sí. O sigui, la facilitat també d'obrir un pot i menjar-lo, no haver-lo de netejar, és un plus afegit que, i és aquell hàndicap de vas a l'escala, porta'm un pot d'anxoves. Bé, doncs en aquest moment és la feina, a part de supermercats, per moltes dones, és la feina que garantitza tot l'any, perquè l'escala, ja que tots sabem, és tan estacionària, moltes feines d'estiu, molta hostaleria, però quan arriba l'hivern tanquen. Tenir unes fàbriques obertes tot l'any donant una feina continuada, perquè anys enrere, quan es va començar, també era molt limitada el temps de captures. Ara, des de que l'anxova es neteja i se serveix, es fileteja, doncs dona feina per tot l'any. Unes 200 persones vam calcular l'any passat, que és de feina continuada.
5: L'anxova en Salaó s'ha convertit en una marca d'identitat de l'escala. Pels escalencs i escalenques és un orgull portar a taula i donar a conèixer el producte. Ara, però, queda un pas molt important, fer remuntar el consum del peix. A la peixateria cada cop s'hi veu menys anxova i qui en consumeix destina les seves compres més espècies com el salmó, potser més pràctiques de cuinar i consumir. Recordem, però, que el peix blau és un dels grups de peixos més saludables que hi ha, ric, per exemple, en omega-3, amb altes quantitats i que porta, evidentment, molts beneficis i nutrients al nostre cos. Carmina Ontiveros és armadora al Port de Palamós, membre de l'Associació de Dones de la Mar i dinamitzadora cultural i gastronòmica.
8: Que hi ha tres coses que juguen a la vegada. Una és el preu és molt competitiu quan parlem de peix blau d'aquí de les nostres costes. No és un peix que sigui excessivament car en relació amb altres peixos o amb altres tipus de peixos que no són d'aquí de casa nostra, que ens venen de fora. Sobretot, per exemple, la sardina, el barat, l'anxova, són peixos que són doncs, justament econòmics i molt rics en omega-3. Vull dir que la solució salut i butxaca la tenim aquí i a les nostres llotges. I una altra cosa és la comunitat. Molta gent creu que el peix blau encara fa molta olor, que té moltes espines, que és molt complicat de menjar. I jo crec que és una cosa que hem de donar a les noves generacions, explicar-los doncs, com netejar aquest peix, com cuinar-lo, i que realment doncs, no fa aquesta olor i és molt més fàcil i no té tanta espina com realment ens han doncs, volgut explicar o donar a conèixer. I sobretot també altres coses, el fet que ve contaminat o que porta altres productes que doncs, això fa que no sigui tan sa, doncs tot el contrari. El peix petit aquí al Mediterrani és un dels més saludables, és un dels més segurs i és un dels més fàcils de poder doncs, consumir sense cap mena problema.
5: Garantir el paper del sector primari, valorar el producte de qualitat del nostre país i millorar l'educació gastronòmica de tota la societat són els reptes més importants si volem que el peix blau segueixi a les nostres taules.
4: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
2: Doncs això, Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala, que ens ha fet venir moltes, moltes ganes de menjar peix blau. Així en general, amb tots els seus productes. Vinga, va, que anem tancant el programa, ens falta passar per l'agenda d'activitats i ens falta tenir el nostre temps, el nostre raconet friki. D'això en saben molt els companys de Vilafant. Ens proposen sempre doncs, recomanacions d'anime, de manga. Avui comparem un manga actual, que és Diaris de l'Apotecària, amb un manga que també és anime clàssic. Segur que us sona el detectiu Conan. La cosa promet.
9: Friki Time d'estiu.

0: El Friki Time d'estiu, igual que en Conan Edogawa o la Mao Mao, ens agrada resoldre misteris. Per això ens preguntem si tenim totes les respostes a l'abast a la nostra mà, amb el nostre smartphone, per què gaudim tant, doncs, descobrint qui és l'assassí o el culpable d'un misteri. Avui, en aquest espai de l'Obert per Vacances, compararem una de les històries de manga d'anime de moda, Diaris de l'Apotecària, i un clàssic que de ben segur molts coneixeu, el detectiu Conan. Dani, tu per què creus que aquestes dues històries agraden tant? Per què, en definitiva, ens agrada resoldre misteris i enigmes?
1: Doncs la, és part de la gràcia d'aquest tipus de sèries, de descobrir qui és el culpable, qui és l'assassí, resoldre el misteri abans de que t'ho diguin, veure si les pistes, si has endevinat les pistes que t'han anat donant. Doncs això sempre dona molt de ganxo, no?, amb aquest tipus de sèries de misteris i crims i puzzles, no? Doncs resoldre d'aquests puzzles, doncs, fa que aquestes sèries, doncs, enganxin.
0: Trobar la peça que falta sempre ens genera aquesta felicitat, no?, aquesta dopamina d'haver aconseguit una cosa. Tots dos, tant tu com jo, hem vist els dos animes dels que parlem avui. Què destacaries tu del Detectiu Conan?
1: Doncs el Detectiu Conan, doncs, a part de que té la gràcia, doncs, de que són crims i misteris, bueno, pràcticament tots són misteris i assassinats i tal, doncs té la gràcia del protagonista, que a través d'una droga, d'un medicament, doncs el fan tornar petit i el que s'ha d'amagar, a tota l'organització dels dolents, els estris que fa servir estil James Bond, doncs tot això, doncs, fa bastanta gràcia, no? A part de, doncs, que aquí, doncs, en el seu moment la vam tenir en català i era una de les sèries llargues que aquí ens arribaven, que inclús crec que a dia d'avui encara no s'ha acabat.
0: A mi m'encantava també la història d'amor entre la Ran i en Shinichi, i com podia ser que no se n'adonés que en Conan, no?, era precisament en Shinichi, perquè em semblava molt tonta de que no se n'adonés, no? I m'encantava la frase: és un nen, però té el cervell d'un adult. No sé si a tu t'agrada. I a més en Kogoro Mouri. Com l'utilitzaven quan l'anestesiaven per resoldre els casos, de fer-lo servir de coartada per resoldre els assassinats, perquè, clar, evidentment, un nen no podia resoldre un assassinat, i a mi trobo fantàstic, no?, l'ús del pare de la Ran, el Kogoro, em feia molta gràcia. Si et sembla, Dani, jo et parlaré de l'Apotecària, perquè saps que és la nineta dels meus ulls, que m'encanta aquest anime. En aquest cas no són assassinats, algun hi ha, però no tots són assassinats. Són més aviat intrigues de palau, sobretot ens parla dels verins, d'intriga política, perquè passen un palau de la Xina imperial, i és una resolució com més psicològica. El tema dels verins i el coneixement de les plantes medicinals fa que la protagonista, la Mao Mao, pugui acabar de resoldre els casos. Precisament la gràcia és aquest coneixement que té ella per poder resoldre els casos. Evidentment, ja us dic, no tot té a veure amb assassinats, fins i tot algun dels misteris que acaba desxifrant té a veure amb la línia successòria del govern del castell del qual forma part la Mao Mao, que la segresten, doncs, per servir allà. I el que més m'agrada de tot, ja ho saps, és que també hi ha una història d'amor que no acaba de poder ser, igual que la Ran i en Shinichi, i això m'ha flipat a mi. Que hi hagi la història d'amor, que et vagin donant petits granets de història d'amor, però mai acaba quallant.
1: Tu, Mercè, què hi veus en comú entre aquestes dues històries, entre aquests dos animes?
0: Jo precisament veig que els dos protagonistes, la Mao Mao i en Conan o en Shinichi, digue-li com vulguis, tenen una habilitat que els altres no tenen, que és aquesta habilitat d'observació, de veure aquests detalls que li donen importància per poder resoldre el cas. Potser a nosaltres ens passarien desapercebuts i en canvi amb ells els hi crida l'atenció, i a més, doncs, això els permet resoldre els misteris. En les dues històries, tant a Conan com també als Diaris de la Boticària, doncs trobarem capítols autoconclusius i també trobarem casos que segueixen el fil. En el cas de Conan trobem alguns capítols que tenen relació entre ells, que té a veure sobretot amb el tema dels homes de negre i el tema de que en Conan recuperi el seu cos normal, i en el cas de la Mao Mao, doncs, ja ho veureu, que té a veure, doncs, amb la línia successòria, amb descobrir l'identitat real d'un dels personatges, ja veureu. La curiositat, sobretot, és el que tenen en comú també aquests dos protagonistes. I, amics, per l'Obert per Vacances, espero que us animeu a fer una pausa amb el detectiu Conan, que jo ja sé que esteu enganxats, i li donem una oportunitat a l'Apotecària perquè val molt la pena.
1: A mi en el seu moment ja em vas convèncer, jo no he llegit el manga, però sí he vist l'anime, però si voleu llegir ara a Diaris de l'Apotecària, per exemple, la trobareu editada per Devir, i detectiu Conan la podeu trobar en català editada per Planeta.
0: Gràcies, Dani. Aquest Freaky Time d'estiu ens encanten les històries de misteri, no només per trobar el culpable, sinó perquè ens recorden que mirar amb atenció el món que ens envolta ens pot portar a viure moltes aventures, igual que els hi passa a la Mau Mau i en Conan, i això ha estat tot per avui. Nosaltres som la Mercè.
1: I en Dani.
0: I ens trobem al proper programa. Fins la propera.
1: Adeu.
2: Fins la propera, companys de Ràdio Vilafant. Moltes, moltes gràcies. Sí que m'ho apunto. Sí, fem una pausa. És molt fàcil fer una pausa a Detectiu Conan, perquè és això, és que hi ha tants episodis, no s'han acabat encara, les temporades encara duren, que, en fi, que t'estaries tota una vida mirant-los i tampoc és això, eh? Per tant, s'han d'anar fent pauses i trobar altres animes o altres mangas. M'ho apunto. Diaris de l'Apotecària. Vinga, després d'aquestes recomanacions friquis tan xules que ens arriben des de Vilafant, ara ens arriben més recomanacions, no per estar casa, doncs, llegint o mangas o veient animes, sinó per sortir al carrer i gaudir de les moltes festes que hi ha arreu de Catalunya. Arriba l'agenda.

0: De bé de la mà de la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Què tal, cap de setmana?
1: Molt bé, molt bé.
0: Has aprofitat.
1: Hem descansat.
0: Sí, no has anat de festa major?
1: Sí, he anat de festa major.
0: Dilo todo, vale. Mig, has descansat i has sortit. Això està bé.
1: Exacte. Molt bé. Una miqueta de cada cosa.
0: Molt bé. I és que, com dèiem, aquest cap de setmana, per ser dia 15 d'agost, no, ja hi havia un munt de festes majors que encara continuen, que s'allarguen, que empalmen i que, en fi, ara ja és un no parar fins ben bé fins que arribi setembre i una miqueta més enllà. Va, que tenim festes a Gràcia i aquestes són mítiques.
1: Sí, doncs bé, com hem parlat abans al programa, s'estan celebrant les festes de Gràcia, que és on he estat jo aquest cap de setmana, i he anat a veure les coses, i jo vinc a recordar-vos que fins al dia 21 teniu l'oportunitat de poder anar a veure les festes de Gràcia, que el més emblemàtic són els carrers guarnits.
0: Que cada any els guarneixen de diferents temàtiques, no? Quines tenim enguany?
1: Doncs enguany tenim temàtiques com la infància, hi ha 5 carrers que s'han posat d'acord per fer temàtiques sobre el Senyor dels Anells, hi han d'haver unes quantes de l'ecosistema marí, que hi ha meduses, peixos, submarins... Xulíssim. Després també hi ha un carrer que m'encanta a mi, que és un sobre poetes i poeteses represaliats durant el franquisme.
0: Ostres! Aquest és de nota, els... eh? Aquest
1: sí, és de saber-se bé. Molt xulo.
0: Molt bé.
1: Sí, amb tots els noms i tenen en plan, fragments de les obres d'aquestes poeteses i aquests poetes. Sí, molt xulo, la veritat. Així que recomano anar a veure els carrers. He anat molt d'hora perquè fa molta calor i hi ha molta gent.
0: Clar.
1: Però això, ahir, el dia, aquest dimecres, sabrem quin ha sigut el carrer guanyador d'aquest any.
0: I a tothom li han agradat tant com a tu?
1: Espero que sí, la gent estava bastant contenta i hi ha molta afluència de gent, així que jo interpreto que sí.
0: Molt bé. Escolta, a part dels carrers aguarnits, que ja és tot un espectacle per veure llum de dia, després hi ha molta festa a la nit també, no?
1: Sí, tenim... A veure, hi ha que sí, vermuts electrònics nocturns, clar, musiqueta i tal, i també hi ha Diada Castellera, clar, i cercaviles, com tota festa major.
0: Clar, doncs les festes del barri de Gràcia, que són mítiques, mítiques. Passem de Gràcia a Sant Pere Pescador?
1: Doncs sí, a Sant Pere Pescador se celebra avui l'última cita del que ells anomenen el cicle Passejades, que és un festival de microteatre molt conegut a la Costa Brava i que és una proposta bastant curiosa, Núria. És un espectacle que està fet en 4 parts, de 15 minuts, i l'espectacle és itinerant. Vull dir, es va fent en diferents parts de la localitat i llavors el públic s'ha d'anar movent per anar seguint tota la història.
0: Ah, vale. Sí, però vas acompanyat dels actors, diguéssim.
1: Exacte, sí, els actors es van movent i van canviant de lloc i van fent com una peça de 15 minuts per fer com tota... per entendre-ho tot. És una proposta curiosa, no hi he pensat jo mai, però...
0: Sí, ja se'n fan d'aquestes, però potser no és el més habitual, però està molt bé, 4 escenes, doncs, i això tindrà lloc avui a les 9, eh?
1: Exacte, comença a les 9 i perquè no se saturin els carrers es fan passis de cada 20 minuts, de les 9 fins les 10:20.
0: Molt bé.
1: Llavors, així no hi ha tanta gent i els actors poden, i les actrius poden estar fent la seva feina.
0: Clar.
1: Sense que es molestin gaire i estigui tot superpetat de gent.
0: Clar, i a més una experiència més, com a més vivencial, més personal, no? Apropet, que si tens molta gent tampoc no pots fer arribar la onda. Molt bé, a Sant Pere Pescador, aquestes passejades, microteatre, passejades al carrer. I la darrera proposta ens du a Sant Salvador, aquí al Vendrell.
1: Doncs sí, tenim el que és la Ruta Cultural de Sant Salvador, que és el barri mariner del Vendrell, i és una ruta cultural que el que ens fa és doncs, descobrir els seus racons més emblemàtics, l'origen mariner i tota la història que amaga, i les figures de Pau Casals o d'Àngel Guimarà, i tot això de la mà dels guies especialitats del Museu Pau Casals. I precisament hem parlat amb l'Alba Chicón, que és una de les guies que s'encarrega d'aquestes rutes, perquè ens expliqui una mica i ens aprofundeixi de què es veu.
2: I descobrim també algunes de les històries i alguns dels secrets que guarda aquest barri que ens permeten viatjar al Sant Salvador del segle passat. No? Fem un viatge 100 anys enrere i descobrim històries de personatges com Àngel Guimarà o Pau Casals.
1: Això, però, és demà, 18 a 7:45 del vespre, en català, i hi ha dos preus. Un preu per persones adultes, que són 8 euros, i 5 euros per als menors a partir de 8 anys.
0: Molt bé, doncs fins aquí l'agenda d'aquests primers dies de la setmana, que déu-n'hi-do ja com ve de farcideta. Perfecte, acabem fent aquesta ruta al Vendrell, en Pau Casals o Àngel Guimerà. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Demà més.
1: Demà més, adéu.
0: Acabem amb música.
3: Ja no sé com fer-ho, m'arriba't a les mans.
0: Jo diria que ja fa 2, si no 3 anys, que va sortir aquest Coti per Coti dels Tallets i que no pot faltar encara en cap revetlla popular. Avui us preguntem si preferiu les revetlles de festa major amb DJ o amb música d'algun grup de versions o fins i tot amb orquestra tradicional. Qui té totes les respostes i ja ens n'ha donat unes quantes és Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela, bona de nou.
4: Maria.
0: Hola, hola. Guanyava la connexió de les 10, guanyava la banda de versions.
4: Correcte. Després d'haver estat tot el matí amb l'enquesta a l'Instagram, tenim un clar guanyador, la veritat. Hi ha hagut un total de 91% de vots cap al grup de versions i, en canvi, només un 9% per al PD, o sigui, punxa discos, com deia el nostre oient, Pol Grau, o DJ. Llavors, és una opció clar guanyadora.
0: Sí, el que passa és que bé, a nivell econòmic surt més rentable, eh? Jo crec que surt més a compte el PD.
4: Clar, sí, aquí està la cosa.
0: Aquí està la cosa. Escolta, avancem, doncs, ja el tema de demà?
4: I tant. Pel programa de demà parlarem d'un tema ben diferent. Estarà relacionat amb el Tour de França i preguntarem als nostres oients si són més de mirar el Tour de França a cada etapa o potser aprofiten aquell temps per fer una bona migdiada.
0: Ah, allò que poses la tele i et deixes portar i ja està. I fas el teu propi Tour de França en somnis.
4: Correcte.
0: Vale.
4: Sí.
0: Molt bé. O directament ja ni el mires, eh? Ja, sent realista, et poses a dormir directament perquè ja saps que no aguantaràs. Vinga, el Tour, el veus o el dorms? M'encanta.
4: Correcte.
0: M'encanta la
4: pregunta. Recordar als oients que ens poden enviar els missatges al nostre WhatsApp, que ara diré el número, 696-16-46-65 o al nostre Instagram d'Obert per Vacances.
0: Doncs queda explicat. Estela Muñoz, de Cardedeu, moltíssimes gràcies i fins demà, companya.
4: Moltes gràcies, fins demà.
0: I amb aquest tema del dia i amb altres propostes d'entrevistes, tanquem l'Obert d'avui, tot pensant ja o preparant el programa de demà. Tornarem a estar a la vostra ràdio local. Ens colarem a partir de les 9 del matí. Passeu bon dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
9: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
8: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
9: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
8: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
9: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
8: Reserves al 930-234-522.
9: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
10: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
0: Ràdio Arenys és informació.
11: Notícies en xarxa.
12: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recorda avui les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es fa a la plaça de Sant Jaume en lloc del pla de l'os de la Rambla afectat per obres. L'acte, que ha començat a les 10 del matí, inclou també una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i també un minut de silenci. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat també van acabar morint. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport i escalf a les víctimes i familiars i també ha fet una crida a la convivència, la democràcia i la pau. I els bombers busquen una possible persona desapareguda després de trobar una bicicleta amb els llums encesos i també una bossa al costat d'una séquia entre Torreferrera i Rosselló, al Segrià. El dispositiu compta amb 7 dotacions, efectius del GRAE subaquàtic, el grup caní de recerca i també drons. Els Mossos també participen en aquesta recerca que s'ha ampliat fins a la zona de la Comporta. Els regants han reduït també el cabal per tal de facilitar les tasques de recerca. De moment, no s'ha localitzat cap persona. I també una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 dels quals eren menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa i, tot i l'esforç, el reforç, volíem dir, policial, el diumenge també hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona on un treballador va resultar ferit per un tret d'una arma de balins. Els Mossos investiguen possibles conflictes entre grups de joves, mentre els veïns també reclamen més vigilància. I a banda, també un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, al barri de Balàfia, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici i ha obligat a desallotjar 9 immobles propers. Els bombers van mobilitzar 15 dotacions i els Mossos investiguen les causes del foc, que podria estar vinculat amb aquestes darreres baralles i aldarulls a la ciutat. I en plau internacional i política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i amenaça amb recórrer al Tribunal Suprem, al Constitucional i també a les Corts si la situació no millora. Vives acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i manca de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
11: Amb tu.
13: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi.
14: Un programa per mirar-nos amb més cura, un espai on ens aturem a reflexionar i qüestionar què vol dir ser home avui en dia, perquè el món canvia i nosaltres també.
13: Aquí volem posar sobre la taula maneres de pensar i d'actuar que han estat norma durant molts anys, però que ja no ens serveixen. Revisar-nos no és habilitat, és evolució, és valentia.
14: Parlem de vulnerabilitat, de rols, de paternitats, de salut emocional i de sexualitat. Sempre amb unes veus diverses i amb una voluntat d'entendre com viure la masculinitat d'una manera més sana, sense fer-nos mal i sense fer-li als altres, evidentment.
13: I també escoltarem a les dones, perquè créixer com a homes vol dir compartir camí i transformar-nos plegats. Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Terrero, amb la col·laboració de
14: Joan Carles Palacín.
13: I avui al so tenim a la Mar López. Bona tarda, Mar.
14: Bona tarda.
15: Hola, bones.
13: Bon dia, bona tarda o bona nit, depèn de quan ens estigueu escoltant. Avui a Homes volem tocar un tema que sovint passa desapercebut, però que pot marcar-nos profundament, la manipulació emocional. Parlem d'aquelles relacions on una persona controla, desgasta o anul·la a l'altra, tot disfressant-ho d'amor, d'amistat o de lideratge. Per parlar de tot això, avui tenim un convidat molt especial. Tenim a Omar Rueda. Molt bona tarda, Omar.
16: Hola, molt bones, encantat, un plaer estar aquí.
13: Gràcies, gràcies per haver acceptat la invitació i crec que avui podem posar un munt de coses sobre la taula. Omar és psicòleg, educador social i psicoterapeuta especialitat en l'abús emocional, el narcisisme i la psicopatia encoberta. Si hi ha alguna cosa que dic que no és correcta, si us plau, para'm
16: i
13: ho rectifiques, eh?
16: Sí, està bé.
13: Ella es va formar com a educador social a la Universitat de Barcelona i com a psicòleg a la Universitat, a la UAB, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Com a professional, ha treballat amb persones en situació d'exclusió social, amb infants, en centres de tutela, amb famílies traumatitzades i també en presons, el que li ha donat l'experiència directa en contextos com la violència psicològica, el maltractament i la manipulació, on amb aquests ambients són molt presents. Des de fa anys acompanya a supervivents de relacions abusives, especialment aquelles marcades pel narcisisme i la psicopatia encoberta, ajudant-los a reconèixer el mal, a posar límits i a sanar emocionalment. També té presència divulgativa a xarxes, que després ja en parlarem. Utilitza les xarxes socials per visibilitzar els abusos psicològics invisibles, per parlar de com afecta el trauma i com recuperar-se. I el més important és que de tota aquesta experiència ha escrit un llibre que es titula Los narcisistas que nos rodean, psicòpates encubiertos, que vaig estar-ho buscant, es poden trobar a les llibreries, i també a Amazon, que està la versió també en digital. En aquesta obra, Omar exposa com detectar el narcisisme, la psicologia oculta, en relacions, i comprendre les seves arrels i les seves repercussions. I ofereix eines per qui ha patit que pugui reconèixer i alliberar-se d'aquest tipus de manipulació emocional. No sé si m'hi destra alguna cosa, Marc. Hem intentat condensar-ho el màxim possible.
11: Molt bé.
14: Anem forts, avui
13: trepitgem fort. Sí.
14: Déu-n'hi-do. Pues, homes de Catalunya que ens esteu escoltant, pareu orella avui, agafeu paper i boli, perquè n'aprendrem molt de l'Omar.
13: Aquí, com sempre, en el programa, el que fem és dividir-ho, com ho estem fent últimament, el programa en tres blocs. Mirem aviam si es poden complir tres blocs i, si no, tal com flueix el programa. En el primer, és el primer bloc, l'hem titulat Les màscares del narcisisme. Aquí, Omar, en el seu llibre, parla de psicòpates encoberts, és a dir, són persones que no necessàriament fan mal de manera visible, sinó subtil, amb encant i amb una aparença de seguretat irresistible. Sovint són persones molt carismàtiques, que projecten confiança, empatia i brillantor, però darrere d'aquesta façana hi ha una necessitat profunda de control i d'admiració. El narcisisme encobert no sempre crida, però desgasta, no golpeja, però confon, i és això el que ho fa tan perillós. Què ens pots explicar una mica? Perquè una de les coses que a mi m'ha sobtat molt quan m'hi he estat informant, jo no sóc especialista, evidentment, en aquest tema, però sí que sóc un curiós, i quan m'he estat informant m'he adonat que moltes d'aquestes accions o de maneres de funcionar surten d'una sensació de falta de confiança en un mateix. Sembla que potser el narcisista tingui de ser tot el contrari, no? Si ens pots ampliar una mica tots aquests punts que m'has estat tocant.
11: Vale, sí, no. El narcisista és una persona que pot semblar que tingui una confiança molt, molt gran en si mateix o una gran autoestima, però realment té un ego molt, molt fràgil, i la seva manipulació, l'abús que posa en marxa, té a veure amb això, no? Amb unes ferides traumàtiques molt fortes que sobrecompensa mitjançant aquest tipus d'abús, no? Uh-huh. Són depredadors, parasitaris, i aleshores busquen sempre per sobreviure, per escapar al seu trastorn, van enganxant preses, víctimes, per poder nutrir-se, per poder sobrecompensar el seu trastorn, projectant, no?, les seves històries en altra persona. I bueno, al principi tenim l'estereotip d'una persona molt grandiosa, molt segura de si mateixa, no? Això és un tipus de narcisisme, hi ha diversos diferents. Uh-huh. El que podem parlar, si vols.
13: Aquí, una cosa que em crida l'atenció, perquè, clar, molta gent pot dir, vale, jo tinc una autoestima molt alta, com podem diferenciar el que és una autoestima sana, una autoestima alta, de lo que seria un narcisisme? És a dir, com diferenciem el que és l'autoestima d'una manipulació?
11: Una autoestima sana és aquella que va fluctuant, no?, de bona manera. Vull dir, va fluctuant, però és estable, no? Parlem d'estabilitat, d'estima personal estable. Però quan és inestable, la persona que no té un trastorn com el trastorn de personalitat narcisista no necessita com provocar conflicte ni malestar ni rebaixar-te tu la teva estima personal per poder sentir-se per damunt de tu, no? Vull dir, al final la vulnerabilitat és expressada, i la persona amb una estima personal sana, bueno, pot anar com gestionant-se en aquesta inestabilitat que està moltes vegades provocada per un tema contextual. Una estima insana associada a un narcisisme, per exemple, patològic, el que posa en marxa és el conflicte i l'abús per sobrecompensar i estabilitzar aquesta estima personal, no? Vull dir, són dues maneres molt diferents de gestió emocional.
13: Vull dir, hi haurà una que per dir-ho d'aquesta manera, amb paraules que puguem entendre tots, amb un cas serà una persona, amb un cas una estima sana, serà una persona que avui es trobarà una mica millor d'humor, demà potser no, en funció del lloc on es trobi, però sense menysprear, sense faltar, sense intentar enfonsar l'altra persona, mentre que el narcisista, sigui com sigui, sempre procurarà estar per sobre. Encara que no tingui la raó, mirarà de girar la truita d'alguna manera perquè sigui ell el que té la raó i l'altre no. I si això comporta, doncs, enfonsar l'altra persona, no tindrà cap tipus de parada, per dir-ho així, per enfonsar-ho, no?
11: Totalment. Ho has expressat molt bé.
14: Uh-huh. Omar, m'agradaria fer-te un parell de preguntes. La primera seria... es neix o es fa narcisista? I segona és... ser narcisista té cura?
11: Començarem per la segona, que és més fàcil. No té cura. El narcisisme patològic no té cura. Tu pots ser una persona amb ferides narcisistes. Ferides narcisistes, tothom tenim ferides d'amor propi. Tothom hem viscut en famílies, bueno, doncs com són, no? Les famílies, no hi ha una família perfecta. I ara tothom estem allà intentant com gestionar-nos i donar la nostra millor versió i hem de gestionar ferides que s'activen en determinats moments o determinades situacions, no? Això tothom té i això a teràpia es treballa, no?, aquestes ferides. Però quan parlem de narcisisme patològic, no té cura. De fet, el narcisista a teràpia empitjora perquè aprèn a manipular millor, aprèn a utilitzar millor les seves màscares, a crear personatges, a ser més empàtic a nivell cognitiu, no? Aleshores, no té cura i a teràpia empitjora.
14: Déu-n'hi-do. O sigui, el que m'estàs dient que si ve un senyor que és un senyor o senyora narcisista, quan ve a teràpia, la teràpia l'ajuda, diguéssim, a millorar les seves eines de camuflatge?
11: Exacte, l'instrumentalitza perquè, per exemple, ve a teràpia perquè la seva parella ha dit: o vas a teràpia o no continuem. Bé, vaig a teràpia. I aleshores arriba a teràpia i comença a preguntar-te coses i vas veient, no?, per on va una mica. Vol aprendre a interpretar un nou rol perquè la seva parella pugui pensar: ostres, ni està canviant, no? La teràpia li està funcionant i realment no. Tot és una màscara que està posant en marxa.
14: Aleshores, em queda l'atenció que dius, aquest exemple, tenint en base aquest exemple que ens acabes d'exposar, la pregunta seria, si aquest senyor va a teràpia, vale, perquè has posat l'exemple d'ell és narcisista i ella és la parella que existeix que hi vagi. I pregunto, aleshores també, a lo millor la que hauria d'anar a teràpia és ella, perquè se n'adongui, dic jo, des del meu punt de vista, la meva manera de pensar la vida és perquè tu necessites viure al costat d'un narcisista i que necessites aprendre d'allà, no?
11: Clar, però és que normalment la parella no sap que és narcisista.
14: Ah,
11: vale. En conflicte, tenen problemes, vull dir, no és feliç i segurament ella o ell va a teràpia també, vull dir, no és que li enviï només a ell o a ella. I també hi ha un tema que és bastant injust, és que normalment la gent que va a teràpia són les víctimes d'aquests perfils. Vull dir que al final és una de les conseqüències. Qui tindria que anar a teràpia, perquè no pot anar perquè no té cura, no? És l'abusador, l'abusadora, però no. Qui va a teràpia són les persones que després han de conviure amb les conseqüències de l'estrès posttraumàtic associat, no, a aquesta realitat.
14: Déu-n'hi-do.
13: Vull dir, aquí l'única manera de poder-ho detectar-ho, per dir-ho així, o perquè l'altra persona se n'adoni, és anar a el que diríem una teràpia de parella, on es confronten dues versions i amb una es pot arribar a identificar i veure-ho. Perquè si van per separat, una aprendrà a camuflar-se i l'altra simplement tractarà mirada de guarir-se a totes aquestes ferides que l'altre, sense que se n'adoni, va rebent. Entenc jo, no?
11: Però és que a teràpia de parella també poden confondre i manipular el terapeuta i donar una versió totalment diferent a la que realment està passant a casa.
14: Clar.
13: Normalment, un narcisista com s'encobreix? Com es camufla? Com ho fa per...
11: Bueno, té diferent... Bueno, hi ha 5 tipus de... Respondré per aquesta qüestió, ja que hi ha 5 tipus de narcisisme.
13: Uh-huh.
11: I cada narcisisme té a veure amb això, no? Com es camufla. Per exemple, tenim el grandiós. són persones que són molt socials, són la millor persona que pots trobar al principi, no? Super eloqüents, som una mica grandiosos, però bueno, ho saben com anar, com estabilitzant. I aquesta persona com es camufla amb una imatge de perfecció, no? Una imatge de seducció, no? En una forma. Tenim el narcisisme que és més vulnerable, que és una persona més victimista, una persona que utilitza molt el xantatge emocional, que activa l'empatia, el sistema de deute i de complaença d'altra persona. Aleshores, bueno, la seva manipulació és més des de l'emocional, des d'aquesta ferida, no? que porta. Tenim, per exemple, l'altruista, el comunal, que són persones que normalment creen ONGs o moviments socials que s'emparen en aquesta història que estan creant d'empatia, de justícia, no? Però després utilitzen això per altres interessos ocults, més a la sombra, no? Més a l'ombra. El pervers, aquí ja és un tipus de narcisisme que ja és més... té més conductes psicopàtiques i normalment utilitza, com el psicòpata encobert, utilitza la seva família per blanquear la seva imatge. Vull dir, mai dubtaries d'aquesta persona, no? Té una família normal o perfecta o amb certa mediocritat també, però això també l'empara, no? No dubtaries mai d'aquesta persona, dels seus interessos.

0: doncs, va manipulant per aconseguir tot allò. És que el que no se m'havia passat pel cap és que podien haver de diferents maneres i de maneres d'actuar, bueno, lleugerament diferents.
1: Una pregunta. Bueno, m'agradaria que em contestessis a la primera pregunta que t'he fet, vale? Sí, sí. Si el narcisista neix narcisista o es fa narcisista.
2: Sí.
1: Què li passa a una persona?
2: Mira, el psicòpata sí que neix psicòpata i l'ambient pot modular la seva manera de depredar o d'actuar. Per exemple, el cas més xocant és el de l'investigador James Fallon. És un home que es dedica a investigar la psicopatia i fa imatges cerebrals, no, dels psicòpates, per veure que quines regions cerebrals estan més inhibides, no? I, bueno, va descobrir que el sistema mesolímbic del psicòpata està més inhibit. Aleshores, és normal que no tingui empatia. Aquesta part està desconnectada a la part de les emocions superiors, no? Però, bueno, estava fent aquestes topografies, no? I també va utilitzar aquell moment per fer totes les imatges cerebrals de la seva família, no? I estava al seu despatx i es va embarrejar una mica tot allò, no? Totes les imatges. I va agafar una, i estava la seva dona per allà, i va dir, mira, he trobat un. Aquí hi ha un psicòpata, no? Aquesta regió, no? Està desconnectada i diu, ostres, si sóc jo. I la seva dona diu, no m'estranya. No m'estranya.
1: Déu-n'hi-do.
2: I va descobrir que ell va néixer amb aquesta condició, però modularment el seu ambient el va com acompanyar a ser com una persona obsessionada per la investigació, no? Era molt fred, no tenia empatia, però, bueno, la seva manera de fer va anar cap enllà.
0: Diguem que
2: és un exemple, eh? Diguem que el psicòpata neix, però hi ha alguns casos que es modulen.
0: És a dir, que el psicòpata podria ser, perquè ens entenguem així de manera ràpida, com un bidó de benzina, que mentre estigui en un lloc fredet no li passa res, però com l'apropis a les flames la pot liar. És a dir, sí. Dependrà molt d'aquest entorn on s'estigui movent.
2: Dependrà molt, però jo he tingut pacients que em diuen, no, és que el meu fill ha crescut en un ambient meravellós i normal i les seves conductes són molt psicopàtiques, i vull dir que no tots els casos. Per no confondre la gent, també, en casos que són... La biologia marca molt en aquest cas. El narcisisme és diferent. El narcisista sí que es fa.
0: Vale.
2: Són ferides de traumàtiques o de sobreprotecció, però molt fusionats, amb una mare molt, molt, molt fusionada, on no hi ha diferenciació entre fill o filla, no? I no hi ha una individualitat creada. I sí que és ambiental, aquest trastorn.
1: Uh-huh. Podries donar algun exemple?
2: Per exemple, una persona que creix amb un pare psicòpata o una mare narcisista, i des de molt petit viu en una realitat de disfuncionalitat, d'estrès continuat, de no tindre ni cap mena d'atenció, de canvi de rols on tu fas de mare o de pare, no? I al final una forma de poder salvar-te és començar a pensar en tu mateix, no? I clar, aquest trastorn no es pot diagnosticar fins a la majoria d'edat, perquè l'adolescència, que és una etapa evolutiva o tu construeixes la teva identitat, el teu jo, és molt egocèntrica. Uh-huh. I seria perillós diagnosticar en aquesta etapa. Però si després continua aquest moviment de ser egocentrista, de ser egoista, de ser ególatra, no? De no tindre empatia i no assumir la teva responsabilitat en els teus actes, no? És que ja s'ha gestat aquest trastorn.
1: Déu-n'hi-do.
0: Quin viatge, eh? Tot això és tot un descobriment. Parlant de viatges, anem a fer un viatge. Jo proposo fer un viatge, però aquest cas és un viatge sonor, amb Kashmir, de Led Zeppelin, una peça que transporta a paisatges llunyans i mentals alhora. Amb el seu ritme hipnòtic i la seva força mística, aquesta cançó parla de la recerca interior, de la necessitat de trobar un camí propi enmig del caos i de les veus que volen dominar-nos. Kashmir, com tota una travessia cap a l'autenticitat, ens convida a aixecar el cap, a mirar més enllà de les aparences i a reconnectar amb la nostra essència més lliure. Després d'haver parlat de la manipulació i d'entendre com funciona una mica per sobre tot aquest control que exerceixen els narcisistes, crec que aquesta cançó ens recorda que hi ha un espai dins nostre que ningú pot tocar, un lloc on

0: I mentre deixem per allà de fons la cançó de Led Zeppelin, que crec que és una cançó que a mi em va sorprendre quan la vaig tornar a escoltar, que me la va proposar Omar, i li he escoltat, són aquestes cançons que les escoltes però no li ubiques, no? Seguim amb aquesta interessant...
1: Interessantíssima entrevista.
0: D'entrevista, i entrem una mica més a la segona part, que serien quan les relacions amb les persones narcisistes o manipuladores no comencen amb dolor, sinó amb encant. És a dir, entenem que un narcisista, evidentment, no entrarà fent mal, sinó que entrarà com una persona més encantadora. Són persones que et poden fer sentir únic, necessari, especial, però que amb el temps aquest encant es va transformant en dependència i en confusió, i acaba també en culpa. El que en principi semblava amor es converteix en un vincle on l'altre decideix què està bé i què no. I el pitjor, que sovint no ens adonem fins que ja hem perdut la veu, fins que ja és massa tard, potser, no? El maltractament invisible que no deixa marques, però destrueix l'autoestima i la identitat. No sé què en penses d'això, Omar.
2: Sí, és un abús que va per gotes, és gota a gota. Vull dir, si tu fas un estudi de la teva tolerància a l'abús quan comences amb un perfil així o quan han passat 2 anys, clar, s'ha multiplicat per 100. Sí. És aquest el tema, que és, vas normalitzant a poc a poc, cada vegada més, no? I això és gràcies a aquest reforç intermitent que posen en marxa aquests perfils. Com tu em deies, doncs, hi ha un love bombing inicial amb persones meravelloses, poden llegir-te les teves ferides, les teves mancances, els teus somnis, no? I t'ho donen davant teu, però mai arriba això, no? Clar. Quan estàs a punt de palpar allò, comença una devaluació progressiva, testejada, per veure quin nivell de tolerància té la seva víctima, i en funció d'això va augmentant. Quan veu que la víctima està a punt de marxar, torna aquesta versió magnífica, i això es diu reforç intermitent. No saps quan vindrà la devaluació, no saps quan vendrà aquella versió que t'ha, no, fet un anclatge emocional, i progressivament entres en una mena d'indefensió apresa. No saps què fer ja, no? Vull dir, ja no pots sortir d'allà. Uh-huh. Estàs cada vegada més enganxat. I és això el que té el vincle traumàtic, que és un vincle molt fort, que fa que la persona també es comenci a aïllar de la seva família, no?, dels seus amics. Tot això provoca que sigui molt complicat poder marxar d'un abús així.
0: Clar, aquí el que hem de pensar una cosa és que de vegades quan es fa aquest tipus de... aquest comentari o això que tu estàs explicant, hi ha molta gent que té tendència a ubicar-se en l'àmbit de la parella o l'àmbit, per exemple, d'un pare o d'una mare, però això pot estar en qualsevol àmbit. També podem tenir jefes, també podem tenir botiguers, també en tots els estrats de la societat allà et trobaràs, polítics, a tots els estrats.
1: I mestres d'escola.
0: Mestres.
2: Sí, molts. Vull dir, el tema de l'escola jo no l'ubicava, vull dir, perquè sempre, no, quan estic fent les investigacions, doncs clar, el món artístic tenia una forta representació, en el món de la política i de les corporacions, on hi ha poder i influència també, no? Perquè al final són perfils que busquen això, poder, influència i control. Però les escoles també, perquè hi ha nens, i els nens són els més vulnerables. És com la víctima perfecta, no?
0: No
2: és un nutrient quotidià per ells, no? I pots trobar bastants, no?, en aquests ambients educatius. I sí. I quan et trobes això, és horrible.
1: I aleshores, és que m'ho has deixat molt, molt amplat. Anava a preguntar-te que aquests narcisistes, sigui home o sigui dona, a les seves, diguéssim, el seu plat preferit és gent amb molt baixa autoestima o gent que està sortint igual d'un trauma i és el típic salvador o salvadora?
2: Depèn de l'objectiu de la depredació. És que són molt selectius. Normalment pensem que busquen a perfils dèbils, però és tot el contrari, busquen a perfils que siguin molt forts emocionalment, amb molta tolerància a l'abús, molt resilients, persones que els seus valors fonamentals són l'amor, no, la felicitat, que no projectin maldat, no? Persones que els costi molt posar estructura maquiavèlica en l'altre. Però de vegades, si com tenen sempre un plan A, plan B, plan C, no, són persones que han de tindre moltes víctimes, no, sempre no poden viure per ells mateixos. Aleshores, pues, de vegades busquen objectius, això, petits nutrients, no? Entre víctima i víctima forta, pues, petites víctimes diferents, no? És un món que és complicat d'entendre, però no només tenen una víctima, tenen moltes.
1: Clar, això anava a preguntar, per lo que expliques, anava a preguntar, quan un depredador, un assassista depredador, va per la seva víctima, habitualment ells tenen, saben quan comencen i més o menys quina data de caducitat té allò?
2: Bueno, intenta que sigui una data de caducitat bastant àmplia, perquè s'esforcen molt a crear un personatge de seducció, d'empatia, no? I de... Aleshores, intenten agafar víctimes molt fortes, però no ho poden controlar.
0: Final... És a dir, que això moltes vegades pot ser una actuació de manera inconscient, que estan actuant d'aquesta manera o actuen, o que es comporten així.
2: El més pervers, que és més psicopàtic, és tot calculat.
0: Vale.
2: Però normalment és un trastorn egosintònic. Això vol dir que la persona és conscient de les conductes que està realitzant, vull dir, no està com amb un brot psicòtic ni... Uh-huh. No? És conscient, però com és un trastorn egosintònic, no veu cap mena de problema en la seva conducta. Aleshores no es pot fer responsable de res perquè no hi ha cap problema en la meva conducta. El problema el tens tu, que ets molt, molt dèbil, susceptible, tu prens tot a un personal, o m'estàs malinterpretant, o si sempre hi ha una mena de, uh-huh, de fugida, no? De responsabilitat. Però hi ha alguns perfils que sí que ja és més maquiavèlic.
0: Per què creus, vull dir, com... Aquí hi ha dues preguntes que també venen al cap, no? Perquè, a més, a mesura que vas explicant, jo de vegades em trobo identificat i passat per moltes coses i a mesura que anaves explicant, cada cop em ressonava més que dius, ostres, està parlant de mi?
1: Jo també, Jo també estic flipant, eh?
0: Ostres. Aleshores, per què creus que ens costa tant detectar aquest, diguem, narcisista? I... sobretot en el cas dels homes, per què ens costa tant, quan ho detectem, reconèixer que ens ha passat això? Si és que ho pots saber, vaja.
2: Bueno, aquest tipus d'abús té associat dues conseqüències molt fortes, que és la vergonya i la culpabilitat. I aleshores el sentiment de vergonya i culpabilitat són dos moviments que impedeixen que la persona entri en processos de resiliència. Aleshores ens costa acceptar l'estafa emocional. Vull dir, hi ha una inversió tan gran de vegades, un any, dos anys, diners, hem perdut familiars, hem perdut amics, hem apostat per aquella parella o amistat o feina o el que sigui, i arriba un moment que dius no pot ser. Aquesta vergonya t'impideix com reconèixer el que està passant molts cops. Sí. Això per una banda. Després també que aquestes persones són expertes en canviar la teva realitat i la teva forma de percebre la realitat, d'interpretar-la. Creen narratives, utilitzen diferents persones, no? Vull dir que tenen com un... són com directors de teatre, no? Aleshores, tu estàs sent manipulat, però no directament d'aquesta persona, sinó d'altra persona que està manipulada també, no? I tot, es crea una narrativa i de vegades ens costa com posar-li el nom perquè estem manipulats.
0: Clar, perquè si tu estàs veient que A, B o C que et poden donar referències, estan donant una narrativa molt semblant a la que diu el possible manipulador, tu comences a dubtar de la teva...
2: això és.
0: Al final, com ja se sap, la realitat no és la realitat com a tal, sinó la realitat és l'experiència que nosaltres tenim de la realitat a través dels nostres filtres mentals. Si aquesta persona té la capacitat de poder canviar els nostres filtres mentals, doncs tu veuràs una cosa completament quadrada i li diràs que allò és rodó.
2: Totalment, és això. és aquest nivell de manipulació.
0: Interessant.
1: Ens podries donar algun exemple d'algun personatge famós a la història o recent? Perquè ens fem una idea. Si se t'ha acudit
2: algú. Sí, clar, jo com psicòleg clínic no puc diagnosticar sense que passar una sèrie de proves i d'observacions. Però crec que la política actual és un exemple d'això.
0: Estàs quitxat.
2: Són com actors, no? I creen narratives, utilitzen altres actors per recolzar les seves narratives, van provocant...
1: Okay, ha quedat molt clar, ha quedat superclar. I encara s'endurà el Nobel de la Pau.
0: Sí, sí. Anem a una pregunta. Imagina't tu per un moment que hi ha alguna persona de que ens està escoltant ara mateix, sigui home o dona, i li ressona molt el que li estem dient. Quines poden ser les senyals d'alarma que puguin fer reconèixer aquest tipus de manipulació en una relació, sigui de l'estil que sigui, o entre home i entre parelles, entre amb el teu jefe? És a dir, hi ha alguna manera, algunes red flags que ens puguin avisar?
2: Hi ha cosetes. El tema del narcisisme és més fàcil que la psicopatia. La psicopatia normalment és una estafa molt profunda, emocional, i et dones compte quan ja estàs bastant malament, no? Del narcisista o de la narcisista et pots donar compte pel tema de la no responsabilitat. Mai assumeixen la seva responsabilitat, sempre és problema teu. Això és bastant, no? Com quadrat, no?
0: Em vaig rient perquè és que em ressona tant amb molta gent i em passen gent pel cap. Però bé, no és igual. Si ens riure, és això.
2: Sí, no.
0: Digues.
2: També hi ha una incongruència entre les seves paraules i els fets.
0: Vale.
2: És tot paraula, però després, en realitat, els actes no determinen res.
0: Sí, és com el típic metge que abans, quan jo recordo petit, que et diguis fumar és dolent mentre apagava la cigarreta en el sender, no?
2: Sí, és això. Sí, hi ha una congruència brutal. Uh-huh. Després també tu, com et vas sentint, no? Si després estàs amb aquesta persona, estàs en una mena de confusió. Clar, aquesta gent és especialista en dissociar la seva víctima. Vull dir, el tema de la dissociació és un tema molt... és complex, però clar, quan tu et dissocies no ets conscient del que està passant. Aleshores vas com acceptant la devaluació perquè no estàs interpretant que és una devaluació. Aleshores, si tu arribes a casa amb molta confusió, molt cansat emocionalment, molt desconnectat de tu mateix, és que t'has dissociat bastant durant aquell dia. Això també és una manera d'observar-se. I el tema de l'aïllament. Si vas veient que la teva família o tu estàs allunyant de la teva família, de teus amics, o aquella persona t'insisteix molt amb comentaris negatius de mira la teva mare, mira el teu germà, mira el teu amic, no? I té com una mena com de necessitat d'apartar-te, no? Del teu entorn social, aleshores també és un indicador molt, molt important.
0: És a dir, si ho resumim de manera molt ràpid, com a grans titulars, seria la primera cosa és la no congruència, dir una cosa i fa una altra. La segona cosa és la culpa sempre és teva.
2: Sí.
1: I l'altres fora?
0: Vale. La tercera cosa és estic més confós que un pop en un garatge. Quan arribo a casa i em trobo que estic desubicat, que això porta el que es diu tècnicament com a la desubicació, el desdoblament. I aquesta última quarta, que ara m'ha fugit del cap, que havíem dit, que era... havies comentat. Exacte, l'aïllament. És a dir, mira d'aïllar-te de les persones més properes que et poden donar un punt de confiança, no?
2: I de referència, perquè com t'està induint a tindre creències negatives sobre tu mateix... Aleshores, si tens una família sana emocionalment i et dona un feedback diferent de tu, aleshores pot parar la manipulació, això. Per això et vol com quedar-te molt, molt aïllat.
1: Ara, per un moment, m'ha vingut al cap la imatge del Gollum. És mi tesoro. I la parella és mi tesoro. I no me'l tocarà ningú i faré tot el possible perquè deixi de tenir contactes amb la seva mare, amb el seu germà, amb els seus pares, todo, perquè eres mi tesoro i ets meu.
0: Sí. Com si fossis una titella, bàsicament.
2: Sí, totalment.
0: Mira, anem a fer una cosa. Aprofitem que parlem de titelles. Ens havies proposat una segona cançó, molt xula també. Aquest cas és de Metallica. Master of Puppets. El mestre de les titelles, per dir així. És una cançó icònica del metall i que parla de poder, del control i com algunes forces externes o internes poden manipular-nos i fins i tot fer-nos perdre la llibertat, com podria ser el cas d'un narcisista, d'un manipulador. És gairebé una metàfora perfecta del que m'està comentant, els fils invisibles que mouen els narcisistes i com sovint, sense adonar-nos-en, podem acabar batallant al seu compàs. Una descàrrega d'adrenalina que ens recorda que l'importància de recuperar el nostre propi ritme i de tallar cada cal, qual cal, els fils que ens lliguen. Anem a escoltar Metallica.

0: és canyera, aquesta cançó.
1: Jo m'he quedat sorprès, o sigui, jo aquesta no me l'esperava, sincerament. M'ha agafat el que diríem amb els pisats al ventre, i déu-n'hi-do, o sigui, per un moment, o sigui, he fet associació del ritme que agafava i la força que agafava el guitarreo, i després la bateria, manipulació, faràs el que jo vulgui, o sigui, buf, el cap d'un narcisista, per una banda, és molt heavy estar dins un cap d'un narcisista, i segona, també, la quantitat d'hores de menjar-se i el cap, i saber com vol les coses, quin color les vol, quina intensitat vol. Un narcisista ha d'estar molt ben estructurat.
0: Ha de tenir memòria.
1: O no?
2: Mira, són persones que viuen en el conflicte, en ambients tòxics. No malgasten energia en això. Aquesta manera de fer temes maquiavèlics i és el seu nutrient ja. Potser per tu és un desgast d'energia, però per ells és com...
1: El seu dia a dia.
2: Sí, és el seu dia a dia, exacte.
0: I, aleshores... Hem parlat una mica dels narcisistes, de com actuen, de com ens mouen, i anem a posar el cas perquè m'agradaria també poder aportar un gra, no? Perquè de vegades, si no, ho pintem tot molt negre i expliquem tot el que pot passar, però no donem solucions, que potser no li podem donar solucions, no a tots. Però sí que és cert que hi ha gent que surten. Jo, per exemple, soc un clar exemple de que hi ha estat en relacions on ha hagut un narcisista pel mig, i cada cop em torno més expert en detectar-los. El que passa que no els detectes des del bon principi. Quan sortim d'una relació amb un narcisista que estigui encobert, evidentment no tornem a ser els mateixos. No vol dir que sigui dolent. És que hi ha una part que ens hem de reconstruir, ens hem desfet d'alguna manera i ens hem de tornar a fer. Tu, en el teu llibre, parles d'uns 10 passos per recuperar-nos, no?, una mica, per tornar una altra vegada a tenir la consciència i acabar amb la llibertat emocional que necessitem. Quines són, com ho podries resumir un cop sortim d'una relació així, quan som conscients i comencem a fer els passos, quines són les eines o què ens pots explicar una mica per la teva experiència?
2: Sí, és depèn del cas, però normalment hi ha una fase de negació de lo que està passant, que és una de les més complicades de gestionar, no? Perquè al final, quan li poses nom a el que t'està passant, pots començar a aplicar-te per gestionar-te i per anar a les següents fases, que és el dol traumàtic. No és un dol normal, vull dir, no hi ha cap dol normal, però el dol traumàtic té una variació d'una pèrdua genèrica, no? Aleshores, quan la persona d'alguna forma li posa nom a el que li està passant, aquí comença l'impacte emocional. Aquí comença el tema de l'estrès posttraumàtic. Perquè fins a aquell moment la persona estava dissociada. Aleshores, en aquest bloqueig, doncs, té insomni, té malestar, té migranyes, té problemes, no? Però el seu cos encara no està en trauma. El tema és quan la persona reconeix el que li ha passat, reconeix l'estafa emocional. Aquesta fase és molt complicada de portar. Normalment és quan la persona necessita un recolzament terapèutic, sí, per poder ordenar tot això i per poder com gestionar-ho.
0: És molt important posar paraules al que sentim, posar-lo, verbalitzar-ho, escriure-ho, portar-ho al conscient, perquè si no és com un nus que està allà i no et deixa moure't o no et deixa avançar bé i no saps per què, perquè el tens a l'esquena i no l'estàs veient. És a dir, és visibilitzar-lo, posar-li en paraules, estic patint això, estic sentint això. Això és un punt realment important.
2: I aleshores després, el dol traumàtic vol dir aprendre a gestionar la vergonya i la culpabilitat. I normalment molts pacients que arriben amb una problemàtica de parella o de company de feina amb això, amb aquest tema de l'abús invisible, comença com a rascar la seva pròpia història, es dona compte de que la seva mare o el seu pare o el seu germà o la seva germana, doncs, bueno, va tenir una experiència d'infància molt, molt, molt especial, molt especial, vull dir que està relacionada amb aquest abús, però amb una amnèsia, no? Amb una amnèsia que aquesta relació pues, desperta. I al final la teràpia pues, no treballen tant la parella o el company de feina, sinó aquesta part més essencial de la vida del pacient.
0: Interessant.
1: Sí, perquè ha de ser molt dur, per un moment, m'ho invento, però segurament haurà passat, home o dona que ha sigut parella d'un home o dona narcisista, que ve d'una família que l'adorava, en una relació magnífica amb germans, tiets, tot, i de cop i volta, al cap dels anys, te n'adones que ja no tens contacte, ja no tens res, i l'únic focus que tens a la teva vida és la teva parella, i te n'adones que no funciona, ha de ser molt dur a l'adonar-te'n que tu mateixa has posat molts quilòmetres pel mig, i a més, com demanes perdó i com demanes tornar al clan familiar, que el més segur, evidentment, el clan familiar té unes ganes boges de tornar-te a tenir i estimar-te i apreciar-te, però fer aquest, diguéssim, aquest canvi de tornada a l'origen, això ha de ser molt dur.
2: Sí, però aquesta és la millor perspectiva. Hi ha una altra, que és quan la teva mare o el teu pare és narcisista i fa una aliança amb la teva exparella o la teva actual parella, que és narcisista, no?
1: Uau.
2: I confabulen per destruir-te, no? Això és real, vull dir, no m'estic inventant.
1: I això passa?
2: Passa moltíssim. Passa moltíssim.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Has begut oli?
2: I clar, aleshores aquí la dissonància cognitiva s'eleva moltíssim, perquè el teu feedback de ton pare o la teva mare, que tindria que ser el que pogués parar la manipulació, no. És la mateixa informació que la teva parella o company de feina, el que sigui. I clar, normalment diuen, si ets tu el problema, no? I tothom està dient que tu ets el problema, ets tu el problema, no? Però en aquest cas, en aquest mena d'abús, no estan així.
0: És com diuen amb l'acudit, no? Si bec vodka amb gel, whisky amb gel i ginebra amb gel, i m'emborratxo, quina és la constant? El gel. El que emborratxa és el gel, no? Una mica és la idea aquesta.
1: Que bo. I a més, Omar, sincerament, t'agraeixo molt l'exemple que acabes de donar ara, perquè d'alguna manera també reafirma aquella dita que ho hem parlat en altres programes aquí a Homes, que és normalment sempre homes i dones busquem parelles que són similars a papà o a mamà, i busquem exactament el mateix. Per tant, per mi ha sigut un gran exemple de dir, dos i dos són quatre.
0: Ara imagina per un moment, Omar, que jo, per la meva trajectòria de vida, ja m'he trobat amb diversos narcisistes i ja m'he tornat un especialista en detectar narcisistes. I ara, per exemple, em ve el Joan Carles, que em parla d'una parella, i jo estic veient que té aquella parella o aquella persona, aquella relació que està tenint, està patint doncs, un abús narcisista. Com puc fer jo? Hi ha alguna manera que jo pugui fer per despertar-lo?
2: La millor opció és sempre proposar-li un espai d'escolta activa. De dir-li, mira, jo estic aquí per tu, quan vulguis, podem parlar. Sento que estàs canviant o et sento diferent. Però focalitzar en el tema de narcisisme pot provocar que la persona et rebutgi i s'allunyi més de tu. I allà comença l'aïllament, perquè el manipulador, la manipuladora, ja li ha induït a una creença de que, mira, el teu amic està intentant separar-nos. Vale, aleshores, clar, en aquell moment que tu li dius, mira, que la teva parella em sembla molt tòxica o molt tòxic, ja està. Ja la creença s'activa i el teu amic s'allunya de tu.
0: Això em sona molt amb una cosa que vaig estar llegint fa poc sobre sectes, que la manera com tenen de funcionar les sectes és que el primer és aïllar-te de l'entorn, no? I el que et diuen és què és el que et farà la persona. Doncs, ostres, doncs aquesta persona mirarà o et començarà a mirar de manera diferent quan tu comences a canviar. Aleshores, el millor que pots fer és que aquesta no vol que tu evolucionis, t'has d'apartar. I quan tu comences a veure que realment tu canvies la manera teva de funcionar i la persona ho percep i comença a portar-t'ho, doncs, evidentment, provoca aquest efecte Pigmalión, no?, d'anar d'aquella separació una mica.
2: Funcionen així, sí, totalment.
1: Déu-n'hi-do.
2: És molt sectari.
1: Llavors, una pregunta. Ara em ve al cap m'agradaria que, si vaig errat, m'ho dius, eh? Però em ve al cap aquell personatge que va sortir a la premsa fa molt temps, que era un home que es dedicava, doncs, a cautivar dones. I aquest senyor es dedicava, doncs, a treure'ls-hi tot el que podia. I més. I de manera que les manipulava, els hi feia, li feien que s'enamorés d'aquest senyor, a més les manipulava emocionalment, físicament no parlem-ne, i sobretot emocionalment, sobretot el que feia és que les dones agafessin crèdits i deutes econòmiques i li regalessin tots aquests diners amb aquest senyor. I està estipulat, eh? I està per llei, i aquest senyor va entrar a diversos judicis, i fins a l'últim, que em sembla que li van tocar una mica la closca, els altres se'n va sortir lliure. Això és un narcisista? I si ho és, com d'aquests diferents exemples que ens has donat, com es pot classificar?
2: Aquest sí que seria un perfil narcisista, perquè no té empatia, està cosificant, està instrumentalitzant a les persones com objectes, com si fossin fitxes d'escac. Aleshores ja té un component totalment distorsionat. Classificar-ho seria complicat, perquè és seductor, no? És una persona seductora, potser el grandiós, potser aniria més el grandiós, o potser utilitzar el seu victimisme per fer xantatge, i aniria més a vulnerable. Potser és una barreja. Pensa que el trastorn és un espectre, vull dir, no és blanc o negre, és un espectre, i fem una classificació, però cadascú agafa de tot, no? Una mica. Aleshores, bueno, seria això.
3: És a dir, que pot ser una barreja de diferents coses, al final no hi ha una cosa pura, de manual, per dir-ho així, sinó que pot estar esquitxat de diferents coses, i en funció de com estigui actuant, o en funció de com vagi evolucionant, pot ser que estigui més decantant-se cap a un cantó o decantant-se cap a un altre. Això bàsicament, no? Vaig a donar una altra volta d'això, i és, vale, jo com a persona que crec que no sóc narcisista, però clar, això mai ho sabrem, o crec que no sóc psicòpata, però fins que no em faci una ressonància magnètica tampoc es sabrà, quines habilitats o quin tipus de coses hauria jo de desenvolupar, jo com a persona, com a home o com a dona, per evitar desenvolupar tots aquests trets narcisistes que puguin acabar manipulant amb una altra persona?
2: Normalment, si ets una persona adulta, ja no entres en el trastorn com tal. Això és una cosa que té a veure amb la teva infància i adolescència. I a partir d'allà ja comences a tindre drets molt marcats i s'activa el trastorn. M'ho dius, s'activa. Ja estàs actuant a la teva conducta té a veure amb el trastorn. El tema és que a dia d'avui vivim en un món tan individualista on s'estan normalitzant conductes tan deshumanitzades, amb un egocentrisme tan fort, on es cosifica a les persones i entren dins d'aquesta mecànica de consum emocional. Aleshores, clar, crec que estem en aquest moviment, no?, narcisista com societat, i ara estem entrant en un moviment de psicopatia directament, perquè s'està normalitzant coses que no tindríem que normalitzar.
3: Sí, bueno, de fet, si un mira una miqueta xarxes socials, jo moltes vegades, per anar buscant exemples, per anar buscant referències, per entendre sobre anar explicant o anar desenvolupant aquest programa, que mica en mica va creixent i va agafant el seu camí, doncs a vegades vaig buscant diferents perfils en xarxes socials per veure aviam què és el que hi ha. I, malauradament, quan busques una cosa et surt just al contrari. Si jo busco alguna cosa sobre psicologia que tingui que veure amb el narcisisme, em començaran a sortir un munt de perfils que són narcisistes. I n'hi ha cada un d'ells, que, a més, quan mires, veus que té un munt de seguidors i que cada vídeo que puja hi ha un munt de gent que li ha donat like. Sí. Clar, a mi això, el que m'amoïna és que moltes vegades van adreçats, perquè ara mateix en moltes xarxes socials, que no tenen filtre amb edat, i per tant ho poden estar consumint una persona, un jove de 11, 15, fins menys de 18 anys, que encara no s'ha desenvolupat prou com per poder entendre que hi ha coses que estan fora de lloc. I clar, això pot fer que... I a més, està molt normalitzat. Maneres de parlar, maneres de fer, que és una mica una barbaritat, vaja.
2: Però, clar, bueno. És un target molt molt suculent, no? Perquè són persones que estan construint la seva identitat i no tenen la capacitat de tindre un criteri per poder diferenciar un coneixement d'una farsa, no? Aleshores, clar, venen que com seduir dones, com seduir homes, no? I tens 15 anys, doncs comences a menjar aquest tipus d'informació i ja està. És un adoctrinament paulatiu.
4: Ràdio Arenys.
5: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
7: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum, Arenys de Mar.
8: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
7: Veniu a veure el futbol en companyia.
8: Disposem de terrassa.
7: Som a la Riera, per a Fita 117.
8: Truqueu al 93 792 0019.
7: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
9: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
10: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
9: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
10: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
9: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
10: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
9: Daima, es tanqui papereria.
10: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
9: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
10: 93 792 53 44.
4: Ràdio Arenys. Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys.
11: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Barcelona ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 17-A. Un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume, on l'acte s'ha traslladat enguany per les obres de la Rambla. Familiars, associacions de víctimes, cossos d'emergències i representants institucionals han participat en l'homenatge 9 anys després dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van acabar morint. I els bombers busquen una possible persona desapareguda després de trobar una bicicleta amb els llums encesos i una bossa al costat d'una séquia entre Torrefarrera i Rosselló, al Segrià. El dispositiu iniciat passades les 6 del matí compta amb 7 dotacions, efectius del CRAE, subaquàtic, el grup carí de recerca, drons i també efectius dels Mossos d'Esquadra. Els regants han reduït el cabal per tal de facilitar les tasques de recerca. De moment no s'ha localitzat encara cap persona. I també una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 dels quals eren menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa i tot i el reforç policial, ahir també hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i posteriorment incidents en un supermercat del carrer Girona. A banda, també un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, al barri de Balàfia, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici i també va obligar a desallotjar 9 immobles propers. L'incendi també podria estar vinculat amb les darreres baralles i aldarulls a la ciutat. I en clau política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i amenaça amb recórrer al Tribunal Suprem, al Constitucional i les Corts si la situació no millora. Vives acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i manca de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I pel que fa a la mobilitat, l'AP7 concentra les principals afectacions. En sentit sud, hi ha 8 quilòmetres de congestió entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar per un accident amb un carril tallat. En el mateix sentit, entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal també es mantenen 7 quilòmetres de retencions. I en sentit nord, l'AP7 també acumula 3 quilòmetres de retencions a l'Ampolla. A Girona també la Nacional 2 està tallada durant 4 quilòmetres entre Lles i Vilabertran, amb també desviament senyalitzat. I un estudi del SEM conclou que la supervivència de les dones després d'una mort sobtada cardíaca és aproximadament la meitat que la dels homes, un 4,2% davant del 9,9%. La recerca que ha analitzat 500...
2: Ràdio Arenys, la primera música.
3: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada diumenge ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
4: Molt bon dia a tothom. Tant si sintonitzeu Ràdio Arenys avui diumenge a les 8 del matí, com si ens escolteu a través del podcast a qualsevol hora i en qualsevol moment per radioarenys.cat. Sigueu benvinguts a aquest espai on expliquem fets i escoltem música del passat.
5: La setmana passada vam encetar algunes de les coses que van passar el 1963, però encara ens queda molt per comentar i, per descomptat, molta música per escoltar.
4: Doncs mira, jo trobo que no hi ha millor manera de començar qualsevol programa que escoltant una cançó dels Beatles en el seu àlbum debut. La que ara sentirem és Misery, escrita per John Lennon i Paul McCartney. Només dura 1 minut i 47 segons i és una de les més curtes que ha gravat la banda. En principi la van composar especialment per una altra cantant britànica de molt d'èxit en aquell moment, la Helen Shapiro, però el seu manager la va considerar inadequada. Així que el primer que la va cantar va ser un altre cantant de la mateixa gira, en Kenny Lynch, el primer a versionar una cançó de Lennon i McCartney.
3: La banda sonora de la nostra vida, any 1963.

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: El 1963 van néixer als Països Catalans periodistes de més o menys renom, com els barcelonins Elisenda Roca, Màrius Serra, Àngels Barceló i Queco Novell, que no necessiten presentació. També Rosa Maria Molló Llorenç, lleidatana, Maria Pau Huguet, d'Estopanyà, i Carles Porta, de Vilassana.
2: Mira, aquest posa llum a la foscor.
1: Però a Arenys de Mar en va néixer un de ben estimat per aquesta casa, l'Enric Sierra, periodista, membre del Col·legi de Periodistes de Catalunya, vicedirector del diari La Vanguardia. Va començar la seva trajectòria a Ràdio Arenys, on encara col·labora fent cada diumenge el programa El Dominical, amb en Xavi Salvanyà, l'Antoni Pardo, en Fede Sedó i l'Eric Morales, un magatzim informatiu d'actualitat aranyenca on també hi participen els oients.
2: Mira, ja que passem els diumenges al matí a explicar històries, jo ara us explicaré un trosset de la meva. Vaig coincidir amb l'Enric Sierra un any, fent cou. I dic un any perquè jo vaig repetir algunes assignatures de cou i les vaig fer a l'Institut d'Arenys. Allà vam coincidir. Devia ser més o menys cap al 79 o al 80, just quan, ironies del destí, van començar les emissions de Ràdio Arenys. Jo la ràdio la recordo en un àtic, els blocs de la Sagrada Família, amb un parell de micros en una tauleta, un tocadiscos en un altre, un calaix ple de discos, i ja està, sense res més. Havíem d'anar parlant mentre el tècnic posava el disc al tocadiscos. Mare de Déu, quina època. Mira, en Joan Garcia encara no havia arribat a Arenys, va fer-ho més tard, perquè estava fent la mili. I també va ser aquesta miqueta més tard, Anna, que tu i jo vam fer amistat. I també a Ràdio Arenys. Mare de Déu, quin trio, i que joves que érem.
3: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Hem escoltat Petula Clark, cantant, actriu i compositora britànica, coneguda per les seves exitoses cançons als anys 60, sobretot Downtown. Amb més de 70 milions de discos venuts al món, és l'artista britànica més prolífica, segons el llibre Guinness dels Rècords Mundial. Nosaltres hem escoltat la seva cançó, Chariot.
2: L'any 1963, l'Ajuntament de Sant Celoni va encarregar la fabricació dels seus gegants. Es van estrenar al setembre d'aquest mateix any, durant la Festa Major, i es van batejar com els patrons de la vila, Martí i Maria del Puig. En Martí va vestit de batlle i la Maria del Puig de pubilla, i el pit duen l'escut de la ciutat. Però i abans de 1963?
1: Doncs mira, abans de 1963, l'Ajuntament de Sant Celoni havia de llogar els gegants a d'altres poblacions. Va ser així que des de l'any 1955, en Tallaferro i la Flor d'Alba, els nostres estimats gegants principals, van participar en diverses ocasions a la Festa Major i en les del Corpus de Sant Celoni. Però tampoc no els van deixar sols a partir de l'estrena, sinó que encara van acompanyar en Martí i la Maria del Puig uns quants anys més tard per fer-los ballar, fins que el 1981 es va crear la Colla dels Geganters de Sant Celoni.
3: Senyores i senyors, vinguin, ja han arribat els comediants. Passin, senyores, passin, grans.

estat una estarada i han penjat el taló. Els comedians han corregut carrerons, han anunciat l'espectacle amb gran remor de tambors. Davant l'església un carrot de color verd, amb les cadires d'un teatre cel obert. Darrere d'ells segueixen tots com infants, és tot el poble que ve pels comedians. Passin, senyores, passin, grans i petits, vinguin i veuran els bons comedians que escriuen cançons i les canten ells tot representant. Si voleu veure emocionats els companys en una història molt trista amb personatges humans, si preferiu veure somniar enamorats o veure grans capitans guanyar feroxes combats, veniu de pressa i comenceu a escoltar. Sota els estels el taló s'aixecarà. Quan els tres cops trenquin el blau de la nit, començaran a viure els comedians. Passin, passin, senyores, passin, grans i petits, vinguin i veuran els bons comedians que escriuen cançons i les canten ells tot representant. Els comedians ja han marxat del racó, han recollit el seu carro i despenjat el taló. Ens quedarà al fons del cor de cadú com una mena de sol.

0: Aquest que acabem de sentir és en Salvador Escamilla, de qui parlarem més extensament la setmana que ve, o potser la propera, dins dels programes dedicats a 1964, perquè realment val la pena conèixer la seva trajectòria professional. El 1963 va gravar diversos discos per Edixa, un de cançons per a nens, anomenat Cantem i Juguem, les cançons de West Side Story en català i Els Comedians, un EP en què aquesta que hem escoltat és la cançó principal.
1: El 2 de gener de 1963 es va produir la primera reimplantació exitosa d'una mà. Es va realitzar a Xangai, a la Xina, i el cirurgià que va portar a terme aquest procediment revolucionari va ser el doctor Chen Zhongwei. El pacient era un treballador d'una fàbrica que es va amputar la mà accidentalment, i l'equip mèdic va haver de treballar durant quasi 10 hores per reconnectar els ossos, tendons, músculs, nervis i vasos sanguinis amb tècniques avançades de microcirurgia.
0: La segona reimplantació de mà exitosa es va realitzar a França el 1964. Aquesta intervenció va ser realitzada pel cirurgià Jean-Michel Dubernard, qui va aconseguir reconnectar amb èxit els vasos sanguinis i els nervis d'una mà que havia estat amputada també. Aquesta operació va marcar un avançament significatiu en la tècnica de reimplantació, demostrant que no només era possible reconnectar els membres, sinó que també es podia aconseguir una funcionalitat acceptable.
1: La microcirurgia és una tècnica quirúrgica que implica l'ús de microscopis i instruments molt petits per realitzar operacions en estructures del cos que són massa petites per ser visibles a simple vista. Aquesta tècnica es fa servir sovint en cirurgies reconstructives, en el tractament de lesions nervioses, en la cirurgia ocular i en altres àrees on es requereix una gran precisió. Gràcies a la microcirurgia, els cirurgians poden reparar teixits danyats amb un mínim d'impacte en les àrees circumdants.

0: La banda sonora de la nostra vida. Any 1963.
1: Raffaele Celeste Nini Rosso va ser un compositor i trompetista italià de jazz que, després de formar part de diverses orquestres, el 1961 va decidir crear-ne una de pròpia. El seu primer disc el va publicar el 1963, La Balada de la Tromba, una cançó trista dedicada a Chet Baker, cantant, trompetista i músic estatunidenc, addicte a l'heroïna i a d'altres drogues, empresonat diverses vegades a Itàlia, l'Alemanya occidental i expulsat a Suïssa, a França i al Regne Unit.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: Good morning, Vietnam!
4: El 1963 va ser un any significatiu en la Guerra del Vietnam, marcat per diversos esdeveniments importants. Un dels més destacats va ser l'assassinat del president sud-vietnamita Ngo Dinh Diem el 2 de novembre, segons algunes fonts, auspiciat per la mateixa CIA per ordres del president Kennedy. Diem havia estat un aliat dels Estats Units, però la seva governança era cada vegada més impopular a causa de la seva repressió política i la seva falta de suport a les reformes agràries. La seva mort va provocar un període d'inestabilitat política a Vietnam del Sud i va contribuir a l'escalada del conflicte.
1: A més, durant aquest any, els Estats Units van augmentar la seva implicació militar a la regió, enviant més assessors i recursos per ajudar el govern sud-vietnamita en la seva lluita contra el Viet Cong i les forces comunistes del nord. Això va marcar un pas important cap a una major intervenció militar, que culminaria més tard amb l'enviament de tropes de combat al 1965, quan el president Lyndon B. Johnson en va autoritzar l'enviament després de l'incident del Golf de Tonkin el 1964. A partir, doncs, de 1965, les forces nord-americanes van començar a desplegar-se en gran nombre amb l'objectiu de combatre les forces comunistes de Vietnam del Nord i el Viet Cong. Aquest moment va marcar l'inici d'una escalada militar que duraria fins a principis de la dècada dels 70.
4: Però durant la Guerra del Vietnam hi va haver diversos esdeveniments importants que van marcar el curs del conflicte i la percepció que se'n tenia als Estats Units. Un dels més significatius va ser l'ofensiva del Tet el 1968, que va ser una sèrie d'atacs coordinats per les forces nord-vietnamites i el Viet Cong durant el Tet, el nou any lunar. Aquest esdeveniment va sorprendre les forces nord-americanes i va canviar dràsticament l'opinió pública als Estats Units, ja que molts ciutadans van començar a qüestionar la viabilitat de la guerra i la informació que rebien del govern.
1: Un altre moment clau va ser la massacre de Mai Lai, també el 1968, on soldats nord-americans van assassinar a centenars de civils vietnamites. Aquest incident va provocar una gran indignació i va contribuir a l'augment del sentiment antiguerra entre la població nord-americana. Les manifestacions contra la guerra es van fer cada vegada més freqüents, amb milers de persones sortint al carrer per expressar el seu rebuig al conflicte. D'això en podrem tornar a parlar quan toqui, el 1968.
5: He went away and you hung around and bothered me every night. And I wouldn't go out with you.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida. A Ràdio Arenys.
1: Acabem de sentir el grup de noies nord-americà The Angels, conegut sobretot per aquesta cançó de desamor que acabem de sentir, My Boyfriend's Back, un èxit de 1963 que va aconseguir ser número 1 en les llistes de Billboard Hot 100 i que va vendre més d'un milió de còpies.
2: A partir del 27 de febrer de 1963 a l'Iran, a les dones els van ser concedits el dret de vot i a ser elegides com a parlamentàries. Aquest fet va ser part d'una sèrie de reformes conegudes com la Revolució Blanca, impulsades pel Shah Mohammad Reza Pahlavi. Aquestes reformes tenien com a objectiu modernitzar l'Iran i incluïen, a més del sufragi femení, reformes agràries, la nacionalització d'alguns sectors industrials i la creació d'un cos d'alfabetització.
1: Ja des de principis del segle XX hi havia hagut moviments feministes a l'Iran que reivindicaven la igualtat de drets, inclòs el de vot. I el Shah Pahlavi, amb una visió modernitzadora i pro-occidental, va impulsar aquestes reformes per secularitzar i desenvolupar el país i, tot cal dir-ho, per evitar una revolució comunista. Se'n deia Revolució Blanca perquè no hi va haver vessament de sang i, per tal de legitimar-la, es va organitzar un referèndum nacional a principis de 1963 en què 5 milions i mig de persones hi van votar a favor i una mica més de 400.000 hi van votar en contra.
2: El Shah va intentar regenerar la societat iraniana a través d'aquestes reformes, amb l'objectiu final de transformar el país en un poder econòmic i industrial mundial. Va introduir nous conceptes, com el de compartir beneficis amb els treballadors. Va nacionalitzar boscos i pastures. Però el més important va ser la reforma agrària. Prop del 90% dels parcers iranians van esdevenir propietaris, ja que el govern va comprar la terra als propietaris i la va vendre a preu baix als camperols. D'aquesta manera va alliberar del feudalisme a uns 9 milions de persones.
1: Pel que fa a les dones, es va afavorir l'educació i l'alfabetització, que beneficiava tant a nens com a nenes. Es va incrementar el nombre de places escolars i es va implantar el dret a vot, a ser elegides per a càrrecs oficials i com advocades i jutgesses. Fins i tot es va elevar l'edat de casament de les dones fins als 15 anys. Però en lloc d'aturar la revolució comunista, va augmentar el ressentiment de les classes mitjanes i va preparar, de forma inesperada, la revolució islàmica. Després us ho explicarem.

0: La banda sonora de la nostra vida. Any 1963.
1: Aquesta cançó que hem sentit és Roberta, de Peppino Di Capri, un cantant i compositor italià, una de les veus més populars de la cançó napolitana, que va començar la seva carrera de cantant interpretant cançons de jazz i twist, i que ostenta el rècord de participació en el Festival de San Remo amb 15 cançons.
2: Us parlarem ara de la reacció a la Revolució Blanca i en què va desembocar. En Ruhollah Khomeini, en aquell moment, era una figura religiosa emergent amb una forta oposició al xa. Va reaccionar en contra del sufragi femení i de la resta de reformes. Considerava que eren una imposició occidental que anava en contra dels valors islàmics i de la tradició iraniana. Khomeini argumentava que l'islam no permetia que les dones participessin en la política i que el seu paper principal era el de la llar i la família.
1: A més, veia les reformes com una estratègia del xa per consolidar el seu poder i allunyar el país de la seva identitat islàmica. L'oposició de Khomeini a les reformes va culminar en aixecaments populars el 1963 que van ser durament reprimits pel xa. Khomeini va ser arrestat a Qom i posteriorment exiliat del país, però van esclatar revoltes a Teheran i en diverses ciutats iranianes. Es van produir 3 dies de disturbis a tot el país amb un total de 400 morts, que es coneix com el moviment del 15 de Jordat. A l'agost va ser alliberat i les autoritats religioses li van atribuir el rang religiós més elevat, Ayatollah. Malgrat l'oposició de Khomeini, el sufragi femení va continuar vigent a l'Iran fins a la Revolució Islàmica a 1979.
2: Però l'oposició de Khomeini a les reformes del xa va ser un dels factors que van contribuir a la Revolució Islàmica, que van derrocar la monarquia i va instaurar una república islàmica. Després de la revolució, es van imposar certes restriccions als drets de les dones, tot i que el dret a vot es va mantenir.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
1: Hem sentit el grup Los Catinos, cantant Se oculta el sol, una cançó escrita i publicada per Adriano Celentano el 1962. El 63 es fa aquesta versió que acabem d'escoltar per aquesta banda espanyola de covers, fundada a Barcelona el 1962 i que va estar activa als anys 60 i 70.
2: La pel·lícula catalana Los Tarantos, dirigida per Francesc Rovira Veleta i protagonitzada per Antonio Gades i Carmen Amaya, va ser nominada als Premis Oscars com a millor pel·lícula de parla no anglesa el 1963.
1: El seu argument és el mateix que el de la tragèdia d'amor de Romeu i Julieta, però amb dues famílies gitanes rivals, els Tarantos i els Zorongos, que, per cert, són dues formes musicals i de dansa flamenca típiques d'Andalusia. La pel·lícula està ambientada a la perifèria barraquista de la Barcelona del franquisme, a la barriada de gitanos i pescadors de Somorrostro.
2: Los Tarantos finalment no va guanyar el premi, perquè la va desbancar 8 i mig de Federico Fellini. Anoche de la huella.

0: Hem escoltat el rei de la rumba, en Peret. Nascut a Mataró, va ser un cantant, guitarrista i compositor català d'ètnia gitana que refundà o creà, depèn de qui doni la seva versió, la rumba catalana, a partir de la fusió del rock, el tanguillo flamenc i el mambo cubà. Va cantar fonamentalment en castellà, però també en romaní per manifestar el seu compromís amb el poble rom i en català.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: La rumba catalana va néixer a Gràcia i, segons diverses fonts, la van crear els germans González, en Joan, de mal nom l'oncle Polla, i l'Antonio, de mal nom el Pescaïlla, marit de la Lola Flores. Cap al 1958, l'oncle Polla estava actuant a una taverna flamenca i se li va unir, tocant els bongos, un mariner sud-americà. Aquella mateixa nit, l'oncle es va empescar el ventilador, que és la tècnica de picar la caixa de la guitarra amb la mà mentre es toca. De seguida, l'Antonio Pescaïlla va afegir el seu toc personal i aquest nou ritme es va popularitzar entre els amics, els graciencs, i aviat tota la ciutat. Tot i que el que tocava el Pescaïlla era més flamenc que el que coneixem avui com a rumba catalana.
0: Però hi ha qui opina, entre ells el seu net Dani Pubill, que el veritable creador de la rumba catalana és en Peret, que en aquell temps vivia a Barcelona, es va interessar per aquest nou ritme i el va perfeccionar amb força innovacions. Salsa sud-americana i el rock dels 60, i va ser ell qui la va fer triomfar a Barcelona i a tot l'estat.
2: En Peret, tot i que ja feia temps que estava en el món musical i de l'espectacle, va començar a guanyar la primera popularitat justament coordinant els extras a la pel·lícula Los Tarantos, de què us acabem de parlar.

0: La banda sonora de la nostra vida. Any 1963.
1: Qui hem sentit són les germanes Serrano, Josefina i Amparo, que van ser les pioneres del disc en català, en gravar ja el 1958, segons quines fonts diuen el 59, el disc Hermanas Serrano canten en català Éxitos Internacionales. L'any 1963 van gravar un segon EP, en el qual està inclòs aquest tema d'Adriano Celentano, Sense tu.
2: El 1963 es publica l'obra poètica de Salvador Espriu, un recull de tots els seus llibres de poemes en què, a més, apareix per primera vegada el llibre de Cinera, un dels seus llibres més hermètics on enllaça temes d'obres anteriors com la de Pell de Brau, i torna a circumscriure l'àmbit civil de la seva poesia a la petita pàtria, mitificada en Cinera, que ja ho sabeu, és el nom d'Arenys dit al revés.
1: També el 1963, Fèlix Cucurull publica la seva tercera novel·la, A les 21:13. El professor portuguès Urbano Tavares, contista, cronista, novel·lista, a més de crític literari, quan sortia editada a Portugal, diria que si no és el més ampli i aprofundit llibre de l'autor, sí que és probablement

0: Hem escoltat a Skeeter Davis, una cantant i compositora nord-americana de country, una de les primeres a assolir un gran èxit en el camp de la música country. Formava part del duet Germanes Davis fins que, a finals dels 50, va començar la seva carrera en solitari. Aquesta cançó que hem escoltat, The End of the World, va ser publicada el 1962, però va ser un èxit rotund l'any següent, el 1963. El senzill va vendre més d'un milió de còpies i va guanyar un disc d'or.
1: El 1963, la Societat Coral L'Esperança va celebrar el seu primer centenari, perquè esperem que n'hi hagi més, ja que va ser fundada el 1863. Això sí, amb la coral només formada per homes. La societat té els seus orígens en el moviment que va impulsar Josep Anselm Clavé, per tal que la ciutadania popular accedís a la cultura mitjançant el cant coral. En aquest any, el 1963, el seu director era en Ramon Mas Catarineu.
0: El 1913 se celebrà el cinquantenari i encara mantenia aleshores, a banda de la seva activitat cultural, una funció social en el foment de l'estalvi i de l'auxili dels seus associats en la cobertura per malaltia i accident. El 1928 va comprar l'Ajuntament per 10.000 pessetes l'edifici Teatre Principal, que es trobava en ruïna, i la resta de la finca fins a la cantonada del carrer de Frederic Marès. S'inicia així també l'activitat teatral.
1: Tanmateix, amb la postguerra, l'entitat entra en crisi i rep, com tots, la repressió del règim franquista. En aquesta època només es poden representar sarsueles i, finalment, el teatre es converteix el 1943 en cine fins al 1991, l'any en què es rescindeix el contracte i el teatre retorna a la societat.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: Qui hem sentit en aquesta ocasió és a Roy Orbison, que el 1963 va publicar aquest senzill, Blue Bayou. El 1963, Orbison va encapçalar una gira europea amb els Beatles, començant així una amistat, sobretot amb en John Lennon i en George Harrison. Orbison va quedar impressionat amb la banda anglesa i els va animar a anar als Estats Units. Quan finalment s'hi van decidir, van demanar a Roy Orbison que dirigís la gira, però no ho va poder fer perquè tenia altres compromisos.
1: Valentina Tereshkova va ser la primera dona que va sortir a l'espai exterior i la primera civil a volar a l'espai, a bord de la càpsula Vostok 6 el 16 de juny de 1963. A l'octubre de 1961, el general Nikolai Kamanin i Sergei Korolev, pare de l'astronàutica soviètica, van arribar a una entesa per tal d'incorporar un total de 5 dones en el nou cos de 50 cosmonautes que havien de participar en el programa espacial. Entre aquestes 5 estava Valentina, considerada especialment valuosa gràcies principalment al seu passat proletari i a que el seu pare havia estat un heroi de guerra.
0: Tot i que hi havia més plans per enviar més dones a l'espai, van passar 19 anys fins que la segona dona a fer-ho, Svetlana Savitskaya, aquesta ja sí formada com a cosmonauta, sortís a l'espai exterior. Les altres 4 candidates no van arribar a volar mai. Hey.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Hem sentit Hey Pola, del duet nord-americà Paul and Pola, conegut sobretot per l'èxit d'aquesta cançó que acabem d'escoltar. El 1963 els van contractar per a la gira nacional dels Estats Units de Dick Clark, Caravana d'Estrelles. Havien de fer el seu 15è espectacle a Dallas, el 22 de novembre, la mateixa nit que el president Kennedy va ser assassinat. No cal dir que la ballada va ser cancel·lada.

0: Marxem recordant una fàbrica arenyenca, que a partir de la segona meitat del segle XX se centraria íntegrament en la confecció de roba interior i pijames amb la marca comercial Fanta. És en aquest període, sobretot entre 1954 i 1963, que es documenten diversos intents d'ampliació. Ubicada a la Riera del Parafita 60-64, suposo que ja sabeu que parlem de la fàbrica de gènere de punt de Rosendo Julià, que ja va tancar el 1985. Prometem tornar la setmana que ve per explicar les coses que van passar al 1964.
1: I escoltarem també la música que ha estat la nostra banda sonora al 1964. Així que us diem adeu en nom de tots tres. I si us ha agradat i en voleu saber més, el proper diumenge tornarem. Recordeu que podeu escoltar-nos en directe o a través del podcast de la web de la ràdio, radioarenys.cat. A reveure i que passeu un bon diumenge.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada diumenge teniu una cita amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.
4: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
5: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
7: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
6: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
7: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
6: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
7: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
6: Reserves al 930-234-522.
7: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
8: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
9: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
8: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys. Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
1: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
2: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
2: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: Al cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani. Descobreix el restaurant Blau de Mar.
7: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
6: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
7: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
6: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
7: Reserves al 93 158 60 65.
6: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
7: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
8: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
9: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
8: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
12: Bon dia, són les dues.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i, sobretot, per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
12: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis. Cristina Álvarez.
15: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
12: Sense moure'ns de lloc a Lleida també, els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
15: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
12: I els bombers activen set dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
15: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
12: I en cultura, des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival És Dansa.
15: La 44a edició del Festival de Dansa d'Arrel Tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
12: I en esports, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
16: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal.
12: I abans de la previsió meteorològica, avui hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona.
15: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
12: Ara sí, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
17: Molt bon dia. Hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols alts i prims que estan entrenint en el cel, i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot tot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí, i després bonança a tota Catalunya.
12: El control de so, Lluís Sánchez, de la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: Entrem en matèria. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres de la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
18: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarre, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compte amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
14: Som tots amics i som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú, i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
18: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
12: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
15: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
12: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un altre acte d'homenatge a les víctimes del 17A.
15: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer de Rio de Janeiro, l'avinguda Meridiana i el passeig de Fabra i Puig.
12: Uns atemptats aquests que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
19: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
12: D'altra banda, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, assegura que aquests afectats segueixen abandonats i sols. Ens ho explica des de Ràdio Rubí la Mariona Jerez.
20: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
21: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar. Una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
20: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes. Va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
21: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
20: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: I us ho explicàvem en titulars, un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. UAU, Lleida Ràdio.
22: Segons ha explicat el cap d'extinció, Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
23: I durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
22: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat, del qual s'ha incendiat.
24: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum. I luego, entre que van vindre o no van vindre els bombers, sortien unes flames pues, que es veien des del carrer, des de l'altre costat. Unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va sortir del magatzem.
22: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
12: Passant 10 minuts del punt de les dues, no et deixem, Judit Castellà, perquè l'Ajuntament de Lleida incorpora un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
15: El PAI en cap, Fèlix Larrosa, ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
12: UAU, Lleida Ràdio, Judit.
22: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la Paeria, la Rosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
25: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma, i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant. No? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
22: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
12: També us ho avançàvem en titulars. Els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
15: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
12: Ens ho explica des de M1FM la Maria Lara.
0: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat els Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia ja ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
12: I quan passen 12 minuts del punt de les dues, us expliquem ara que un jove italià de 21 anys està en coma després que l'ataquessin a la sortida d'una discoteca a Barcelona.
15: Els fets van passar dimecres passat a la nit, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Una dotzena de persones van increpar la víctima i li van donar cops al clatell. Un altre amic del jove va patir una ferida al pòmul que va requerir punts de sutura. La família ha denunciat l'agressió i les autoritats investiguen els fets per aclarir-ne les circumstàncies i identificar-ne els responsables.
12: I una visitant agredeix una funcionària a la zona de visites del centre penitenciari de Brians 2.
15: L'agressió es va produir a la zona de comunicacions de la presó diumenge al migdia, quan la treballadora va demanar a la visitant que esperés uns instants abans d'utilitzar l'ascensor per donar prioritat a persones grans amb mobilitat reduïda. En aquell moment, el visitant va agredir físicament i va amenaçar de mort una funcionària. Fonts de justícia han indicat que l'agressora tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps.
12: Més informació. Ara ens plantem a Ceuta i és que el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
15: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho faran 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de la crisi migratòria desencadenada per l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
1: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
15: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
13: Notícies en xarxa.
12: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua a l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, els consums elevats d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin els consums durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
2: Aquest dilluns, l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència del manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa GIACSA per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
12: I al Maresme, entitats ecologistes acusen el Departament de Territori d'actuar d'esquenes a la comarca i de mantenir l'hermetisme pel que fa al projecte de nous accessos a la C32, Ràdio Televisió de Calella, Dolors Llaurí.
3: El projecte per construir un nou accés de Calella a la C32 genera dubtes entre les entitats ecologistes. La coordinadora Preservem el Maresme denuncia falta d'informació per part del Departament de Territori i alerta del possible impacte ambiental i patrimonial si la nova connexió acaba travessant el paratge del Torrent del Raig. Antoni Esteban n'és el portaveu.
4: No hi ha cap informació sobre l'accés de Calella. Un punt en un plànol i res més. Com tot el que ha fet amb aquesta presentació del conveni Maresme, que ha sigut tot una presentació una mica de cara a la galeria, de dir, estem fent coses.
3: La segona connexió de Calella amb la C32 forma part del conveni Maresme presentat al juliol pel president Salvador Illa. El projecte encara no s'ha concretat. Els detalls es donaran a conèixer a la tardor quan s'obri el període d'informació pública. Preservem el Maresme reclama que abans de construir noves carreteres es prioritzi la millora de rodalies i del transport públic.
12: I a Badalona, Medi Ambient llança un avís als pescadors que van a les platges. Els avisen que cal recollir tot el material en acabar la jornada. L'alerta arriba després que aquest estiu s'hagin registrat dos incidents al litoral badaloní amb hams i fils abandonats. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
5: Des de la pandèmia, la pesca recreativa ha crescut amb força al nostre litoral. Per practicar-la, tan sols cal tenir llicència i un equip adequat. A partir de l'1 de setembre, però, entra en vigor una nova normativa més estricta per regular-la i protegir la fauna marina. Enric Caner és cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
6: Aquesta normativa té molt en compte doncs, les talles mínimes, té en compte també captures màximes per espècie i sobretot té en compte moltes espècies individualment. És a dir, hi ha 44 espècies de peixos que tindran una veda per respectar els seus períodes doncs, vitals, com el de reproducció, per exemple. Llavors, aquestes vedes s'hauran de respectar.
5: La pesca esportiva es pot practicar a Badalona tot l'any. Això sí, durant els mesos de més afluència de les platges, entre el 15 de maig i el 15 de setembre, la pràctica està limitada a l'horari nocturn de 8 del vespre a 8 del matí.
12: I la barema ja està en marxa a la Terra Alta, més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. 21 Ràdio, Joan Baricat.
7: La barema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric, quan a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
9: Estem davant d'una verena bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que ha de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
7: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
9: S'espera que sigui una miqueta més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és aquesta, inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
7: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
12: És moment ara de repassar altres notícies d'avui.

0: dada més alta fins ara, s'havia registrat el 2022 amb 46 nits per sobre dels 25 graus.
1: I el Port de Barcelona incrementa un 2% el tràfic de mercaderies fins al juliol.
0: El creixement dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions que cauen un 10%. També creix un 5,3% el moviment de passatgers, la majoria dels quals creueristes, i que augmenten prop d'un 7% respecte del mateix període de l'any passat.
1: Moment ara per la cultura. Des d'avui diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
0: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
1: Aquesta 44a edició del festival comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
0: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaka Collective Poa.
1: I avui comença el segon curs internacional de flauta travessera de Palamós. Ho fa amb la benvinguda als alumnes i l'acte oficial d'inauguració des de Ràdio Palamós. Carles Ribas.
2: La bona acollida que va tenir la primera edició del curs internacional de flauta travessera de Palamós ha provocat que s'organitzi una segona. De fet, tres dels alumnes que hi van prendre part l'any passat han acabat entrant a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Ho explica Vicenç Prats, impulsor del curs, primer flauta solista de l'Orquestra de París i professor de l'ESMUC.
3: Sí, va anar molt bé. I la gent ha vist que serveix per alguna el curs, perquè n'hi ha uns que han entrat de l'any passat que varen entrar a l'ESMUC. I entrar a l'ESMUC és molt difícil, hi havia una trentena de candidats i en varen entrar tres que havien fet el curs de Palamós. O sigui, el nivell serà, penso, aquest any inclús millor que l'any passat. Hi ha molta gent de fora que ve.
2: El curs es farà a Palamós durant tota aquesta setmana a càrrec del mateix Vicenç Prats, que compartirà les classes magistrals amb la també flautista internacional Elisabet Frank, solista de la Simfònica del Vallès, i amb el suport de la pianista japonesa Nozomi Isobe.
4: Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad.
1: I abans dels esports, una mica de música. Aquesta nit el Festival de Cap Roig es vesteix de nostàlgia i pop amb la incombustible Ana Torroja.
0: La cantant madrilenya puja a l'escenari dels Jardins, la Calella de Palafrugell, a un quart d'onze de la nit per repassar els grans èxits de Mecano i la seva carrera en solitari.
1: I ara sí, arriben els esports. Què ens porta en Joan Barberà, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona? Bon dia, Joan.
5: Bon dia, Marc. Doncs el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord definitiu entre el club blaugrana i el Manchester City. I el defensa portuguès, Joao Cancelo, torna al conjunt català després de desvincular-se al de l'Al-Hilal. Dos nous fitxatges pel Barça, que va tancar ja la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres hi ha el trofeu Joan Gamper i seran Rodri i també Joao Cancelo. Rodri ha de passar la revisió mèdica i signar el nou contracte. L'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera. Recordem, una competició que ja ha començat ahir. L'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3-0. Dos gols de Roberto i un de Dolan van donar-li als blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
6: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30, es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
5: Per cert, el Futbol Club Barcelona ha anunciat l'arribada a l'estaf tècnic del Barça Atlètic de Sergio Busquets com a tècnic assistent mentre es treu el carnet d'entrenador. A la segona divisió, avui s'estrena al Centre d'Esport Sabadell, al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
7: Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi hauran derrotes, hi hauran empats, hi hauran dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire. carrera, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió.

0: tota la del món.
1: I el Girona es va estrenar amb un empat a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat un nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera divisió, en un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez és el tècnic.
2: Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, està convocat i pues, no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
1: I en bàsquet, el FIEC Girona ha iniciat avui els entrenaments del curs 26-27. Escoltem el tècnic, Moncho Fernández.
3: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, sinó bueno, de fer un equip en l'aspecte personal i anímic. No? Les pretemporades serveixen per això i bueno, encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
1: I en hoquei sobre patins, avui es posen en marxa el Barça i el Reus.
4: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialça Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
8: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt sorprenent és que hi ha volcans que poden crear llamps durant les seves erupcions. Quan un volcà entra en erupció, expulsa grans quantitats de cendra, gasos i fragments de roca a l'atmosfera. Aquest material es mou a gran velocitat i les partícules xoquen entre elles constantment. Aquests xocs generen càrregues elèctriques de manera similar al que passa dins dels núvols durant una tempesta. Quan la diferència de càrrega és prou gran, es produeix una descàrrega elèctrica, un llamp. El resultat és una escena impressionant, amb llamps brillant dins d'un núvol de cendra fosca que surt d'un volcà. Aquest fenomen pot produir-se tant de dia com de nit, però és especialment visible en la foscor, quan els llamps il·luminen la columna eruptiva. Tot i que sembla gairebé sobrenatural, és un procés completament físic que combina geologia i electricitat atmosfèrica.
2: Ràdio Arenys.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
5: Som tots amics i som tots com una família i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i, sobretot, per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
3: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis, Cristina Álvarez.
6: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
3: I sense moure'ns de lloc, a Lleida també els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
6: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
3: I els bombers activen 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
6: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
3: I en cultura, des d'avui fins diumenge a les preses, a la Garrotxa, torna a ser l'escenari del festival És Dansa.
6: La 44a edició del festival de dansa d'arrel tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
3: I en esports, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
7: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al Hilal.
3: I abans de la previsió meteorològica, un apunt, i és que hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor.
6: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
3: Ara sí, doncs, fem un cop d'ull a la previsió del temps, a veure què ens espera avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
8: Molt bon dia. Hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols als prims que estan entrenint en el cel, i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí i després bonança a tota Catalunya.
3: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: I És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats de la capital catalana i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens ho explica l'Arnau Vidal.
0: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarri, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compte amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
5: Som tots amics i som tots com una família i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
0: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, al mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
3: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats.
6: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
3: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un nou acte d'homenatge a les víctimes.
6: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer Rio de Janeiro, l'Avinguda Meridiana i el Passeig de Fabra i Puig.
3: Uns atemptats que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
9: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances en l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
3: I tot i l'homenatge d'avui, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats, assegura que els afectats segueixen abandonats i sols. Des de Ràdio Rubí ens explica la Mariona Jerez.
10: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
11: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
10: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes. Va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
11: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
10: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
4: Notícies en xarxa.
3: Passant 8 minuts de 2:15, us ho explicàvem en titulars. Un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. Des de UAU Lleida Ràdio ens explica la Judit Castellà.
12: Segons ha explicat el cap d'extinció Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
13: I durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
12: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat, del qual s'ha incendiat.
14: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum. I luego entre que van vindre o no van vindre els bombers sortien unes flames pues, de, que es veien des del carrer des de l'altre costat, unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va tot va sortir del magatzem.
12: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
3: I seguim amb tu, Judit. L'Ajuntament de Lleida incorporarà un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
6: El paio en cap, Fèlix Larrosa, ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
3: UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
12: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la paeria, Larrosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
15: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant. No? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
12: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
3: I no ens movem de Lleida perquè els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
6: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
3: Amb un FM, Maria Lara.
16: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat els Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia hi ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
3: Us expliquem altres informacions del dia. A Ceuta, el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
6: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
17: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
6: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
3: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, el consum elevat d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin el consum durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
18: Aquest dilluns l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència del manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa Giaxa per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
3: I del Lluçanès a la Garrotxa, i és que l'espai cràter a Olot continua fent-se un nom en el panorama internacional. Els turistes alemanys i anglesos han augmentat considerablement en els últims mesos. Se sumen els francesos i holandesos, que fins ara eren els estrangers més interessats en conèixer l'equipament geològic. Olot FM, Francesc Fernández.
19: La progressió de l'espai cràter cap a la seva internacionalització va agafant línia ascendent. Un dels punts referència de la comarca està gaudint de bona salut pel que fa a la visita de turistes procedents d'altres països europeus. La directora de l'Espai Cràter, Clàudia Coll, ens explica quines són les nacionalitats que visiten més el centre aquests últims mesos.
20: Tenim molts visitants que venen de França i de Països Baixos, que ja és un públic consolidat, i aquest any també estem veient que comencem a ampliar una mica aquesta oferta internacional i estem arribant a Alemanya, al Regne Unit, estem tinguent moltes visites de turistes, no?, que estan aquí passant les seves vacances d'estiu aprofitant la Garrotxa i tot el que ofereix.
19: A escala nacional, els turistes procedents de les comunitats autònomes de Madrid, les Illes Balears i el País Valencià són els que visiten amb més freqüència el centre. Amb aquest auge turístic, l'Espai Cràter es continua consolidant com un punt d'interès geològic per a tots els públics.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Passa un minut de 3:15 i a la Terra Alta la verema ja està en marxa, amb més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. Des de 21 Ràdio, Joan Baricat.
21: La verema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
22: Estem davant d'una verema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que ha de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
21: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
22: Es preveu que sigui una miqueta més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és esta, de inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
21: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
3: Una jornada en què hem sabut que la denominació d'origen Catalunya ha afegit 60 municipis a la seva zona de producció.
6: D'aquests nous municipis, 44 s'afegeixen sense coexistència amb cap altra denominació d'origen i 16 ho fan coexistint amb altres DOs catalanes. A més, 17 localitats que fins ara només formaven part parcialment de la zona de producció ara s'incorporen íntegrament.
3: I mentrestant, a Badalona, el turisme continua guanyant pes. Cada cop són més els visitants que, aprofitant la seva estada a Barcelona, s'acosten a la ciutat atrets per les platges, la tranquil·litat i les bones connexions amb la capital. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
1: Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. Però molts també acaben descobrint Badalona. A només 10 quilòmetres de la capital, la ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat amb la capital. Escoltem a la Pilar i la Tània, dues turistes mexicanes, a Badalona.
2: Me gusta mucho pues, la vida en Badalona, que de playa y de comer tapas y el clima y la gente que son muy amables.
7: Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí ya está muy, muy lleno y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
1: Alguns badalonins expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrangeres allotjades durant dies o setmanes a la ciutat.
3: És moment ara de repassar altres notícies del dia. Nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
23: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads. I enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat.
3: Un tiroteig a Huelva, al mig del carrer, deixa tres persones mortes.
23: Els fets han passat al barri del Rocío, quan dos encaputxats que circulaven en una moto han obert foc contra les víctimes i després han fugit. Les tres persones assassinades eren membres d'una mateixa família i una d'elles era menor d'edat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets i identificar els presumptes responsables.
3: I un nou terratrèmol de magnitud 5,7 a l'escala Richter sacseja l'illa de Flores, a Indonèsia.
23: Aquest nou moviment se suma al viscut ara fa dos dies a la regió, que ha deixat ja 53 morts i 137 ferits. També hi ha més de 5.000 evacuats. Tot i el sisme d'avui, de moment no s'ha activat cap alerta per tsunami.
3: Moment ara per la cultura.

0: I és que des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
1: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
0: Aquesta 44a edició comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
1: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaka Colectivoa.
0: I Manlleu ha tancat 5 dies de festa major aquest cap de setmana amb els darrers actes d'una celebració que ha tingut un punt culminant, la festa del Serpent, el 9FM, Arnau Jaumira.
2: Manlleu ha tancat la festa major i ho ha fet celebrant amb especial emoció els 20 anys de la festa del Serpent, la tradicional aventura de la bèstia amb un diamant al cap que el perd perquè els vailets de la vila li roben. I a partir d'aquí s'inicia una persecució de la serp gegant pels carrers i places del poble, intentant recuperar el seu element característic. Tot plegat fins que s'arriba a la plaça Fra Bernadí. El serpent acaba perdent totes les seves forces quan intenta treure el diamant amagat sota un morter. Biel Costa és un dels directors artístics de l'espectacle.
3: Hi havia moltes ganes de serpent aquest any. A més, com que hi havien fet actes previs, com el del 21 de març al Teatre Municipal, jo penso que la gent i els participants, els possibles participants que tenim nous aquest any, que tenim molta gent nova, ja els hi va entrar, no?, aquell del coquet i les ganes de participar. De fet, tenim nous col·lectius aquest any, també aquí al Serpent de la Nit, que, bueno, tot el poble de Manlleu hi ha com unes ganes de serpent, una expectativa que estem molt contents.
2: La festa va comptar amb un gran seguiment en tots els seus escenaris, des de la Devesa del Pla fins a la plaça, per viure un desenllaç previsible, però no per això menys celebrat.
0: I ara sí, arriben els esports. Que ens porten Joan Barberà, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Mar. Doncs acaba d'arribar a la ciutat comtal, a la capital catalana, el defensa portuguès, que torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal. L'escoltem. Cancelo només arriba a Barcelona.
5: Sigo feliz. La verdad es que ya lo estaba esperando. Pensaba que iba a ser más fácil, pero al final se lo dio. Y bueno, estoy donde quiero estar. Es un club muy especial que me identifica mucho con mi fútbol. Bueno, estoy aquí para ayudar y esperemos ganar muchos títulos.
4: Cancelo, que ja és a Barcelona. Rodri, de camí, el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City. Dos nous fitxatges pel Barça, que ja va tancant la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres estaran ja el trofeu Joan Gamper, Rodri i Joao Cancelo. Per cert, l'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera, que ja ha començat. Ahir l'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3 gols a 0. 2 de Roberto i un de Dolan van donar-hi els blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
6: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30 es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
4: A segona divisió, avui s'estrena el Centre d'Esport Sabadell. Ho fa al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic del Centre d'Esport Sabadell, Ferran Costa.
7: Hi ha alguna cosa més il·lusionant que això. I hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire. Però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
4: I el Girona es va estrenar ahir amb un empat a un gol a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat aquest nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera. Un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez, el seu tècnic.
8: Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, està convocat i pues, no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
4: I en bàsquet, el FIAC Girona ha iniciat avui els entrenaments de pretemporada pensant en el nou curs 26-27. L'entrenador Moncho Fernández té clar els objectius.
9: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, sinó bueno, de fer un equip en l'aspecte personal i anímic, no? Les pretemporades serveixen per a això i, bueno, encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
4: I en hoquei sobre patins, dos equips de l'hoquei Lliga Masculina en marxa. El dia d'avui són el Barça i el Reus. Blaugranes i roxinegres comencen la pretemporada amb la vista posada a la Lliga Catalana, que arrencarà a finals de setembre. Cal recordar que l'hoquei Lliga no començarà fins a finals d'octubre, ja que després de la competició catalana es disputaran els World Skate Games a Asunción.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
3: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
4: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
3: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
4: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
3: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
4: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
3: Daima, es tanqui papereria.
4: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
3: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
4: 93 792 53 44.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Els gats han estat companys dels humans durant milers d'anys, però la seva relació amb nosaltres és força única. A diferència dels gossos, que van ser domesticats específicament per treballar amb els humans, els gats es van domesticar d'una manera més accidental. Es creu que els gats es van acostar als assentaments humans a la recerca de ratolins i altres rosegadors que s'alimentaven de les reserves humanes, començant així una relació de conveniència mútua. Una curiositat fascinant és que encara que els gats són coneguts per la seva independència, han desenvolupat una varietat de vocalitzacions exclusivament per comunicar-se amb els humans. Els miols i arruixos que usen amb nosaltres són diferents dels sons que utilitzen per comunicar-se entre ells. Això suggereix una adaptació evolutiva específica per interactuar amb els humans, cosa que indica que han evolucionat per manipular les nostres emocions i comportaments a favor seu. A més, els gats tenen un comportament conegut com a kneading o amassar, on pressionen alternadament les seves potes contra una superfície tova. Aquest comportament es remunta a la seva infantesa, quan estaven al pit de la seva mare per estimular la producció de llet. En adults, aquest comportament pot ser un senyal de content, però també marcar territori i alliberar feromones que els fan sentir segurs.
2: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
3: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
4: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
5: M'he criat entre pagesos i carrinclons.
6: Molt bones a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de La Rala, programa aquest que hem enregistrat en el marc de la Fira de Sant Josep de Mollerussa, aquesta que hem tingut aquest darrer passat cap de setmana amb la seva 153a edició. Parlem amb senadors de qüestions importants que es tracten a Madrid, concretament amb la portaveu del grup republicà i un membre de la Comissió d'Agricultura. A més, tenim el Ramon Sarroca, el president de la Federació de Cooperatives Agràries, i el conegut i reconegut meteoròleg de TV3 i Catalunya Ràdio, en Francesc Mauri, que també donava una xerrada alertant de les conseqüències d'aquesta emergència climàtica. Tot plegat en una rala que comença ara mateix. Som-hi.
7: Març ventós i abril plujós fan ser el pagès orgullós.

0: Els mercats agraris.
1: Seguim i ho fem en aquest programa especial en què, evidentment, tot el que passa a Fira ocupa i preocupa, en parlem, però també volem mirar una mica cap a l'exterior perquè sabeu prou bé, en aquest programa en serà un nou exemple, de que tot allò de les guerres de Trump, sabem prou bé, tenen aquestes incidències directes a casa nostra i molt especialment a la pagesia. Per això, i perquè sabem que solucions, no ho sé, però sí pal·liar la situació, passa per les administracions més grans, i això vol dir Parlament de Catalunya i vol dir Madrid, és tot un honor, tot un luxe poder-ne parlar amb membres del Senat, concretament d'Esquerra Republicana, la seva portaveu, amb la Sara Bailac, que sempre es diu que sí a qualsevol entrevista. Per tant, reiterem aquest agraïment com a programa. Sara, què tal? Molt bones.
2: Hola, molt bé, bon dia.
1: I ens agrada molt que s'estreni en aquest programa el Jordi Gasani, que és membre de la Comissió d'Agricultura d'aquesta Cambra Alta, que, per tant, si normalment ja hi ha molta feina, doncs amb tot això d'aquesta guerra, encara se'n girarà més. No sé si canvia gaire l'agenda del que teniu previst en futures sessions.
3: Encara més, encara més. I ara, tot just, bueno, aquestes setmanes, com sabeu, al Senat doncs, se van celebrant les comissions i presentant doncs, aquestes iniciatives, sobretot per a que féssim realitat una mica la pressió també del, de, la, bueno, de la ciutadania, dels, de, també dels productors, de, en aquest cas, nosaltres, dels pagesos, cap al Ministeri en aquelles qüestions que són urgents, no? Sí. I ara mateix doncs, ho estàvem parlant amb la portaveu, amb la Sara, no? Doncs que ara doncs, és molt important totes les decisions que es vagin prenent en respecte a aquesta guerra, que també ens afecta d'una manera molt, molt rellevant com és amb el petroli.
1: Moltes qüestions damunt la taula. Clar, ells venen, perquè us ubiqueu, de fer el tomet de fira i m'imagino que haureu parlat amb productors i entenc que no només amb aquesta 153a edició de la Fira de Sant Josep, sinó també perquè és gent propera que li hauran transmès allò, la preocupació real, no les macroxifres de què suposa, sinó què passa amb les explotacions, què passa amb les granges. Imagino que avui això s'haurà accentuat.
2: Sí, les fires sempre serveixen per prendre el pols al sector i crec que hi ha un ambient d'optimisme malgrat tot, no? Malgrat que tenim doncs, l'amenaça de la incertesa de totes les crisis i guerres a nivell internacional que també afecten el sector agrari, tenim també l'amenaça d'aquest acord del Mercosur acordat per part de la Comissió Europea i el sector, doncs, per tant, també és sensible a tot això, a la fauna cinegètica, tenim doncs, tot el tema de les diferents malalties animals doncs, que afecten a diferents sectors ramaders i, per tant, jo crec que a venir a la fira també et confronta amb aquesta realitat que és d'optimisme malgrat tot i de perseverança malgrat tot, que això és una cosa molt del sector primari català.
1: Resilient però també total del sector agrari.
2: Correcte, però també tocant de peus a terra i veient que el context se'ns està posant molt complicat, excepte pel clima, que aquest any ens ha, podríem dir, de moment, respectat, toquem fusta, que encara no han vingut les pedregades.
1: Sí, és cert, cert, cert. Agafava aire perquè m'has fet pensar en les pedregades que ja estarem a punt d'aquelles pedregades que cada any arriben abans amb això de l'emergència climàtica. També en parlarem, després tindrem la sort de tindre el Francesc Mauri, el famós meteoròleg de TV3 i Catalunya Ràdio, que ens posarà xifres damunt la taula de tots aquests reptes que tenim. De fet, tenim diverses jornades a aquesta fira que aborden aquesta qüestió. Però feies esment, dic Sara, però tant un com l'altre, de Mercosur. Volia fer un parell de preguntes. D'entrada, sabem quan aquella mentida de l'Ursula von der Leyen s'aplicarà, és a dir, que tot i que hagi anat al Tribunal de Garanties, quan se li va enviar correu a tots els eurodiputats dient que si anava allà no ho ficarien a la pràctica fins que no hagués la resolució, que seria entre un any i mig i dos anys i mig, però ara diu que vol fer que això, en funcionament, tot i que hagi de resoldre el Tribunal, insistim, va enviar diversos correus a tots els eurodiputats dient que s'ho envien al Tribunal de Garanties Europeu, que es posaria en funcionament, però ara es tira pel dret i si es posarà en funcionament es depèn de dos d'aquests quatre països que formen part d'aquest Mercosur, Uruguai, Paraguai, Argentina i Brasil. Quan estiguin els quatre, en principi, se podria aplicar, tot i això, que per mi és immoral, però sí, legalment es podria fer. Tenim dates? Sabem alguna cosa? Us consta? M'agrada que també agafa aire el Jordi, eh? No sóc l'únic, eh? Agafa aire el Jordi,
3: sí,
1: també.
3: Sí, sí, sí. Saps què passa? Que el Mercosur és una qüestió que ens ocupa, que ens preocupa, que veiem molt important que es pugui solucionar, que hem de fer pressió. Hem de fer pressió des de totes les cambres que puguem perquè jo crec que no en som prou conscients en general.
1: Però perdona que talli, senador. No sé si heu tingut la sensació, jo particularment l'he tingut, i és una cosa que m'ha fet enfadar molt, a títol particular, que quan, per exemple, a Brussel·les hi havia aquelles manifestacions històriques, amb tots els caps de govern, 40 organitzacions agràries, que es diu molt ràpid, tota Europa, que, per exemple, els grans mitjans estatals, quasi ni citar-ho. I això, i ho dic perquè hi sou, clar, amb poques coses fiquen d'acord socialistes i Partit Popular. Amb això hi ha anat junts. Vox a últim tram s'ha despenjat, que era més ràdic que per una altra cosa. Però no sé si heu tingut vosaltres, que hi éreu, que esteu a Madrid, la sensació de que és un tema que quasi no es pregunta.
3: Aquí el problema...
1: Perquè a mitjans de comunicació, jo quan veig a la Griso, Antena 3, o qualsevol altre, clar, hi van amb tots els caps de govern. Quan hi havia això que diem del Pedro Sánchez, que connecten diverses vegades per la dona de la Begoña, de la seva dona, i per altres escàndols dels socialistes, i que veus per darrere tot de tractors i diuen de passada, i dels agricultors se manifesten, a mi m'indigne, perquè, ostres, i no explicaré el per què, aquesta sensació que és meva des d'aquí local, que em puc equivocar, la teniu vosaltres que sou a Madrid, que Mercosur no importa mediàticament, o no volguda o no volgudament, no surt?
3: No es parla clar. Mira, directament t'ho dic, no es parla clar. O sigui, tens un ministre que sí que ell explica de les bondats, el ministre Planas explica de les bondats que ell veu amb aquest acord, però després tens un Partit Popular que aquí vull dir a l'Estat, no s'atreveix a anar en contra directament d'aquest acord, perquè el que fa és, diu que ells són els que han de salvar a l'agricultura...
1: Les clàusules de salvaguarda, després en parlarem.
3: Molt bé, però resulta que una vegada estan a Europa fan tot just el contrari. I a més, qui mana a Europa? O sigui, manen els seus col·legues del Partit Popular Europeu, d'alguna forma. I el que nosaltres els reclamem, que aquí està la portaveu per acabar d'explicar-vos-ho, no? El que els reclamem allà és claredat. O sigui, que el que voten aquí ho han de votar a Europa.
1: Mira, tant és així que fins i tot com va haver el ple de la Diputació, el PP va votar en contra, l'Ajuntament de Lleida, PP va votar en contra d'aquest acte de Mercosur, i els socialistes es van abstenir a les dues administracions que he citat.
2: Sí, és que jo crec que s'ha de ser coherent, i jo crec que aquesta imatge que tu ara, Francesc, explicaves, de que potser aquí, mediàticament, sembla que no se'n parle prou, perquè els dos grans partits d'àmbit estatal, en el fons, estan d'acord amb l'acord del Mercosur. I els que estem a l'altra banda, Esquerra Republicana, doncs des del primer moment al Parlament Europeu vam estar votant en contra de l'aplicació, quan es feien la fase preparatòria de que vindria aquest acord, Esquerra, érem els únics que hi votàvem en contra, i per tant hem de fer també un esforç per fer sentir la nostra veu al sector i nosaltres per poder explicar dels perills d'aquest acord pel camp català, perquè ja us dic que a l'altra banda, on es prenen les decisions a l'Estat i a Europa, hi ha els partits, el Partit Socialista i el Partit Popular, que volen aquest acord, que han treballat per tenir-lo des del govern de l'Estat i des del govern europeu.
1: I que porta fregant 35 anys, quan era 25, sí. No me'n recordo. Sí?
3: Imagina't, si porta tants anys i no s'han aclarit, imagina't el nivell de desacord que pot haver i les dificultats que hi ha. O sigui, la gent que surt o pot sortir perjudicada de tot això, quan fa tant de temps que va.
1: I dic aquesta xifra, la recordo, perquè després veus el líder popular, el Feijó, que de les poques vegades que li pregunten, en un àmbit, en un entorn agrari, agafa allò aire, i confio en mis companyeros que m'han dit que impulsaran unes clàusules de salvaguarda per incentivar que els productes que vengan de fora cumplan els mismos requisitos que aquí, les clàusules mirall. Per la traducció, per els profans en la matèria, dues reflexions. La primera, si amb 35 anys s'ha de fer després de l'acord, jo sóc dels que utilitzo allò de malpensa i encertaràs. Segon, la paraula incentivar és paper mullat. És a dir, et recomano que vostè no vagi a 150 per l'autopista, però si no fiques multa, la gent anirà a 150 per l'autopista. Llavors, jo sempre dic el mateix. Si esteu segurs que això de l'incentivar no se carregarà al sector, poseu el càrrec a disposició, digueu que dissoldreu el partit, que no us presentareu en àmbits rurals, si això trenca. Allí és el primer sector econòmic, a Catalunya. i no se'n parla, a mi em sembla, no sé, vergonyós.
3: Tu quan parles amb el sector primari, el sector primari et diu nosaltres no volem ser un sector subvencionat, incentivat. Quan un sector està subvencionat, incentivat, és perquè no va bé. És perquè tu ja, com a govern, ja no refies que anirà bé. O sigui, quan t'incentiven i et diuen no pateixis que hi haurà ajuts per tot esta, per això que signarem, això vol dir que ja pots posar-te les mans al cap perquè vol dir que anirà malament. Jo, hi ha un concepte que volia posar damunt de la taula, que és no, ni Europa ni els estats que la conformen, ni l'estat espanyol, no pot posar a canviar el sector primari pel sector industrial. O sigui, per a salvar el sector industrial, ens hem de fer el càrrec de què consta aquest acord, que aquest acord també et cal dir que quan parles amb el ministre Planas te diu és que davant de la política arancelària dels Estats Units, d'en Trump, Europa ha de fer alguna cosa. Nosaltres comprenem de que, és veritat, no ens hem de tancar i hem de fer acords, però hem de fer bons acords que no perjudiquin.
1: I que aquesta excusa, més que un raonament, recordem, fa 35 anys que s'està fraguant. Per tant, allò de a correcuita mover un mercat, no.
3: Sí, i ara vull afegir una altra cosa amb això, que amb aquesta excusa que jo crec que ja no val. Trump, quan vol, entra a Venezuela i domina el mercat del petroli. O sigui, qui em diu a mi que, sense que calgui sortir a la tele, Trump no té ja, dins d'estos països que formen el Mercosur, a més, bons contactes, bones pressions, per a que, d'alguna manera, no em servissi aquesta excusa de que hem de lluitar contra les polítiques arancelàries d'en Trump, perquè, quan voldrà, Trump farà que el Mercosur faiga el que ell cregui que ha de fer. Parlo del sector Sud-amèrica.
2: Jo crec que el sector també té molta raó amb aquesta certa desconfiança sobre el control de la qualitat dels productes, perquè crec que a Europa ens han donat uns estàndards de qualitat molt alts i molt exigents, i el sector primari a Catalunya ha fet una feina excel·lent i la continua fent per adaptar-se, no? Perquè aquí hem decidit que volem que els productes agroalimentaris tinguin un nivell molt alt, i la desconfiança que ve del sector sobre, en el cas que acabin havent-hi clàusules de salvaguarda, clàusules mirall, com es farà per garantir que aquests productes que venen de fora respecten els drets laborals, fan servir fitosanitaris dels que aquí estan homologats i autoritzats, benestar animal, és a dir, que totes les exigències que nosaltres volem pels productes que consumeixen doncs, els milions de ciutadans europeus, també els tenim de tot allò que s'importi a partir d'ara, no? Sí, jo crec que aquesta és una desconfiança que té el sector primari, i és que realment serà difícil de garantir això.
1: I amb aquesta desconfiança us pregunto, m'interessava molt parlar amb vosaltres per aquesta pregunta específicament, perquè jo les organitzacions els he anat preguntant i diuen no ho sabem, i em preocuparia més que no ho sapiguéssiu vosaltres, i em temo que no ho sabreu. Clar, quan un fa un estudi, quan hi ha un canvi tan important en una societat, en qualsevol canvi de marc normatiu, doncs se suposa que has fet uns estudis d'impacte econòmic de què suposarà. I quan tu preguntes a la ramaderia què li suposarà, és a dir, ningú respon. I aquests papers, algú els ha hagut fer, perquè jo entenc que els polítics no podeu saber tot, que han d'haver tècnics, els representants de les administracions, que et diuen les xifres amb estudis, i quan tu preguntes sobre quin és aquest impacte econòmic segons els estudis que s'han fet per a aquest acord, ningú respon. Vosaltres sabeu, heu vist o teniu algunes xifres sobre això?
3: Estan, però ara t'explicaré una cosa. Aquí hi ha un problema endèmic, que és que a les principals problemàtiques del país se decideixen massa lluny del nostre entorn. O sigui, tot això passa per Madrid. Madrid queda molt a lluny, molt a lluny. I els informes que hi han...
1: Però bueno, això sou vosaltres.
3: No, sí, clar, som nosaltres i estem allà lluitant per a canviar tot això. És Madrid, però és que després, d'on surten tots aquests informes, on hi ha els anexos de tots els productes que seran rebaixats d'arancels o anul·lats els arancels de tot aquest acord del Mercosur, és Brussel·les. I tot això està massa lluny. Mos passa igual amb tot el sector primari. Igual me parlis d'arròs, que de fruita, que de vedella, que de pollastre, que de cítric. Estem parlant sempre de lo mateix. Decideixen, prenen decisions des de llocs molt a lluny que no saben ni la meitat de lo que està passant al territori.
1: Quasi no hem parlat d'aquests efectes directes del Consell de Ministres, però com que això en parla tothom i de Mercosur no en parla ningú. Hem volgut aprofitar aquesta xerrada amb els senadors per poder abordar aquestes qüestions. Ja sabeu que es marca també del programa de poder parlar i atendre qüestions que a altres llocs no veiem. Per tant, els agraïm i molt que amb aquesta visita a la fira hagin volgut aturar-se aquí, perquè a més, i m'agrada ser transparent també amb els oients, els he marejat, que no sabeu, pobres, i els demano disculpes, a part d'agrair-los que hagin format part del programa. Per tant, aquest agraïment és multiplicat per 15 en aquesta ocasió. Moltes gràcies i que acabi d'anar bé la fira.
2: Gràcies, sempre encantats de col·laborar.
3: Gràcies i dir-vos que teniu una fira meravellosa i estem encantats aquí de la vostra feina també de poder explicar tot el que està passant al nostre sector.
1: I un altre dia farem l'agenda de la Comissió d'Agricultura del Senat. De fet, jo me'n volia anar a Madrid un dia a fer-ho allà.
3: Doncs pues va, quedem allí.
1: Quedem a Madrid?
3: Perfecte.
1: Vinga, va.
2: T'esperem.
1: Pues, allà hi serem. Vosaltres no marxeu, que fem una breu aturada i tornem amb més qüestions agràries de les que poc se'n parlen en altres llocs. Fins ara.
0: Nutricionalment, un calçot és molt semblant a la ceba blanca i, per tant, proporciona poca energia. La ceba, de la mateixa manera que l'all, té propietats terapèutiques com ara depurar l'aparell digestiu, destruir les pedres renals, actuar com antisèptic, combatre l'arteriosclerosi i la hipertensió o prevenir certs tipus de càncer. També cal destacar que és una font d'antioxidants gràcies als flavonoides i als compostos sulfurats que conté.
4: I és que els productes catalans són salut.
5: Aquests dies ha estat notícia.
1: Doncs som-hi, portem a continuació un tastet, i quan diguem aquest continuació és en aquesta entrevista i en la següent, d'aquestes fantàstiques jornades que trobem en aquesta fira de Sant Josep de Mollerussa, sempre ho diem, les grans fires, sempre cal veure quines jornades tècniques tenim, perquè de veritat que l'entorn i les organitzacions agràries i tothom que treballa pel sector, doncs normalment, com que són els primers que saben què li cal, que preocupa i ocupa el món de la pagesia, doncs sempre tenen grans propostes. Clar, aquí en trobem una, que és el futur climàtic de Catalunya, l'adaptació del seu sistema agroalimentari, i per això en parlarem amb el fitxatge de corresponsal, un tal Ramon Sarroca, que diu que també és president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
6: Sí, molt sí,
1: bona,
6: també,
1: Ramon,
6: també.
1: Què tal?
6: Molt bones, bon dia.
1: Li faig la broma perquè, evidentment, el president de la Federació de Cooperatives podia estar en aquesta jornada, un servidor no hi era, però amb el presi tenim la suficient confiança per preguntar-li què és el que més li ha frapat i que ens recuperi coses que s'han dit en aquestes jornades, eh?
6: Bueno, des de fa molt de temps, aquesta era una presentació d'aquest projecte juntament amb IRTE i Nuggets Innovation, que són dos partners amb els quals desenvolupem aquest projecte de CONCAT, dedicat principalment, això va començar el 2024, que no és d'avui, va començar el 2024 i és un projecte dedicat a aquesta situació de canvi climàtic, buscar totes les oportunitats i reptes que tenim traslladant-ho a la producció agroalimentària i ramadera de Catalunya.
1: Ja has utilitzat la paraula oportunitats en lloc de drames i... perquè hi ha un canvi, i el canvi normalment sempre veiem la part negativa, però m'agrada que vegui la part positiva.
6: També és veritat que quan parlem d'aquests projectes, perquè estem immersos en diversos projectes, tant de canvi climàtic com d'aprofitament de subproductes, de tot el que és l'economia circular,

0: És ara unes pluges pues, que són molt abundants i que també han impedit, en certa forma, el desenvolupament normal. Venim de temps incerts i també anem cap a, en unes solucions pues, que si hem de posar els reptes i hem de condicionar tota la nostra producció als objectius que marque la Unió Europea 2050, pues, hem de fer alguna cosa. No comencem ara a fer alguna cosa. Ja fa molt de temps que en temes de transició energètica les nostres cooperatives ja estan treballant i treballant molt a fons, però aquesta concretament era veure l'adaptació dels cultius al nou temps que ens està vinguent. L'adaptació de cultius ha estat un exemple a un estudi en pomera, un estudi en oliveres, que aquí ens pot anar molt bé, i després també és una successió dels projectes anteriors que ja hem anat treballant en la Diputació de Lleida, l'AgroBioFood, projectes d'economia circular, tot un sinfín de temes que a les cooperatives ens ocupa i ens preocupa. I és veritat, veiem moltes oportunitats en molta feina que haurem de fer. Per això s'ha de fer inversió, i aquesta inversió, per això tenim els programes a nivell cooperatiu, de l'impuls i molts programes més.
1: Recordem, perquè això pot arribar a passar. Ara li demanaré concrecions al presi, però, que, per exemple, ell que coneix prou bé aquest sector de la fruita dolça, que no fa tant que el tenim. De mitjans dels 60 començava la intensificació a la plana de Ponent amb el tema de la fruita dolça. I perquè, a vegades, canvis de paradigma, doncs no és descartable que un cultiu se reformuli, que canvi, que vegi aquestes oportunitats, perquè cert és que s'albiren canvis, per tot el que deia el president de la Federació Cooperatives Agràries de Catalunya, i no sé si, perquè clar, també entenc que cada lloc, cada realitat d'un territori farà que, si cal, perquè no sempre cal, aplicar alguns canvis estructurals per a aquest nou escenari de canvi climàtic, doncs si hi hagin propostes diferents o més adequades amb uns o als altres. No sé si us n'han concretat algunes, de dir, doncs mira, això podria ser especialment interessant. És a dir, allò, concrecions de quines poden ser.
0: És molt difícil concretar. I concretar a un futur que està vinguent, però que no tenim molt clar com se desenvoluparà ni en quina rapidesa es desenvoluparà. Teníem una ponència d'un expert meteoròleg del Centre de Meteorologia de Catalunya, que ell ha vingut a dir, jo hi veig oportunitats, el clima mediterrani i concretament la plana de Lleida, de tota aquesta província de Lleida, i concretament en la fruita dolça, és un clima que li pot anar molt bé i per diferències circumstàncies podem més o menys vislumbrar aquella oportunitat que hi pot haver de continuar fent fruita. Dius, en entrebancs, segurament, algo que ell ha aventurat que pot ser un greu problema és aquesta falta de reservori d'aigua a les muntanyes, que a partir de lo que són el canvi climàtic aquest i l'augment de temperatura pot variar i pot anar a desaparèixer. Això és en un objectiu 2050-2070.
1: Clar, això et volia preguntar, perquè clar, el canvi climàtic no ho sap ningú segurament. Quan s'accentua més, quan menys, també tenim aquesta conjuntura global, si tots els països ho fem més o menys, però clar, allò per intentar organitzar-te una mica, que és impossible, clar, aquest reservori de la neu, directíssimament vinculat al canvi climàtic, aquí a la plana, depenem doncs, d'aquest, bàsicament, reservori d'aigua que tenen els pantans. Els experts albiren alguna cosa de com pot ser, fins quan pots tenir uns pantans amb una capacitat per poder atendre a l'agricultura que ja s'està modernitzant?
0: El que sí ha vingut a dir és a dir que en aquesta zona la capacitat d'envasaments que tenim també som una zona privilegiada juntament en tots els terrenys de cultiu de Califòrnia. No hi ha res comparable dintre de l'estat espanyol. Diu, hi ha molts pantans que amb algunes conques de conques internes espanyoles són molt grans i no s'aplenaran mai més per aquestes dificultats. Diu, aquí encara podem tindre o mantindre

0: aquesta capacitat d'envasament. Diu, però això s'anirà acabant? Bueno, sí. Llavors, de què parlar de tot aquest estudi i en què ens centrem? És modernització de recs, completament, no perquè ara hagi plogut, m'ho hem d'oblidar, modernitzament de recs, tecnologia aplicada a les necessitats d'aigua dels nostres arbres, tot allò que es pot desenvolupar quan una tecnologia o quan un rec tecnològicament és important. A partir d'aquí, pues, nous peus, a partir d'aquí, nous comportaments d'arbres, noves tècniques de poda, noves tècniques d'aclarit, noves tècniques per anar-nos preparant cap en un escenari pues, que esdevindrà quan esdevindrà, però que no serà paregut al que avui tenim.
1: I que ha de ser d'extrema dificultat poder donar consells per dues coses. La primera és perquè també a vegades ho hem vist, que hem dit, aquest cultiu ho petarà. I sempre que hem dit això, que ho tenen les conversions, normalment el que ha acabat havent és una patacada gran. Per tant, ja és molt agosarat dir alguna cosa, encara que sigui la millor fer possible havent-ho estudiat moltíssim. I l'altra gran dificultat, per qüestions com aquestes, és que, clar, sempre et diuen els experts, els investigadors, en qualsevol àmbit, però també en l'agro, que el saber com funciona una varietat, una poda, que requereix de molt temps investigant. Clar, aquest molt temps, com que van canviant les casuístiques de l'ambient, quasi fas un reset i costa molt tindre allò dades molt fiables perquè cada any passa alguna cosa diferent. Clar, atendre tota aquesta complexitat per acabar donant recomanacions dificulta molt la cosa, no?
0: Dificulta, i sí que s'han centrat tots els que han anat exposant les seues investigacions en què els treballs d'investigació s'han de focalitzar molt on després se vagi a fer la rèplica de la producció en general. Vull dir, no testar situacions de futur al Japó per aplicar-les després aquí perquè les condicions són la... I després, la segona variant important, el planeta és important, la situació geogràfica on ens trobem és important, però hi ha una variable que és molt difícil de controlar, és quina societat anirà desenvolupant la vida en aquest planeta, i avui podríem parlar de coses que no venen al cas de la producció, però quina societat anirà desenvolupant totes aquestes casuístiques que ens trobarem, perquè hi ha molts escenaris, en l'escenari més favorable pot ser un de gent en el cap assentat, en que no siguin negacionistes del canvi climàtic, que vulguin aplicar, i l'altre, a l'altra punta, que el que ens trobem avui, bombardejos per tot arreu, gent que diu que això no... que el que ara set sempre plourà i sempre nevarà, i ja ho veurem, i d'aquí uns quants anys, tots calvos i la majoria morts, i claro.
1: Incertesa.
0: És
1: el clima que aquest sabem que sí que hi és, aquest canvi ja el tenim i cada vegada s'accentua més, una incertesa econòmica, Mercosur, la guerra de la Trump, etcètera. Com ho està vivint el sector? Sé que la cosa va per barris, no és el mateix un sector que un altre, però ja sobretot amb el tema de d'Iran, m'imagino que el que més preocupa i ocupa és precisament el no saber fins quan pot durar tot plegat i, per exemple, fins on se poden enfilar els hidrocarburs, no només, també fertilitzats, adobs, etc. Però no sé si pot fer alguna cosa, si reclamem alguna cosa a les administracions.
0: Sí, està clar. Vull dir, portem diverses reunions amb el Ministeri, portem reunions amb el nostre govern aquí a Catalunya. És veritat, és una incertesa per tots plegats, també per la rapidesa que s'ha provocat aquesta situació, d'un dia per l'altre, alguns fan lo símil. Bueno, també va passar igual en la guerra d'Ucraïna. La guerra d'Ucraïna era una cosa que preocupava les produccions que ells feien i la desestabilització que podia haver, però això és multiplicat per 10. Primer, que jo també...
1: El govern va dir alguna cosa així, com que... havia tingut més afectacions la guerra d'Ucraïna que aquesta.
0: No.
1: Claro, no.
0: En un primer moment, la guerra d'Ucraïna, el que passa que també la societat olvidem ràpid.
1: Tenim una memòria molt curta.
0: La memòria...
1: Graner d'Europa, 25% del gra que arribava aquí, per tant, tot el trasbals per la ramaderia, etc.
0: Aquesta va ser una, però vull dir, en aquell moment... claro, se parlava de carburant, se va poder fer una mesura perquè l'augment va ser progressiu. Sí. Aquesta set d'un dia pelat, 70% d'augment dels carburants, los adobs no n'hi han, los fitos pues, també van acompanyats, hi ha també aquella situació d'oportunisme, perquè sempre hi ha algú que es fa ric de la desgràcia dels altres o de la mort dels altres, mai tan ben dit. I a partir d'aquí és la tempesta perfecta per a dir què demanem concretament. Bueno, pues que hi hagi també que es tingui en compte un gasoil professional en un ajut pertinent, però tothom som conscients i també hem de ser empàtics i entendre el món polític que això es pot produir en una situació que bueno, això durarà. El problema és la duració i l'efecte boomerang que tot això pot tenir. Si això dura una setmana més, podem continuar parlant de mesures per a poder suportar això, però imagina que això dura 3 mesos. És molt difícil. Després...
1: És que pot durar 2 anys.
0: Claro. Sí. La guerra d'Ucraïna s'havia d'acabar en 1 mes, en 2, en 3, i portem 4 anys.
1: Jo sempre he dit, i ho repeteixo, fixeu-vos que qualsevol guerra que hem viscut, i ja des de la Segona Guerra Mundial, sempre ens ha dit que seria més curt que... Si mireu pel·lícules de la Segona Guerra Mundial, diuen allò de les Navidades en casa, diuen els americans. Llavors, i aquestes de modernes encara molt més. Iran poder no té capacitat per atacar, però sí per resistir. I el Trump, allò de fugir entre, amb la contra les potes, no sé pas jo,
0: Estem a mans de persones pues, que seria per a desenvolupar qualsevol altra feina seria de dubtosa poder exercir qualsevol, imagina't, la potència més gran del món. Això és incalculable, la incertesa és molt gran, demanda les típiques, vull dir, a nivell de fertilitzants, a nivell de carburants, a tots aquests nivells, i ja veurem a l'hora que es vagin sortint les produccions i tot plegat. Ho anirem treballant. Els governs estan oberts a poder en tota la mesura, per això també necessitem uns pressupostos, i jo ho dic a tot arreu, necessitem uns pressupostos ja per la mateixa viabilitat i supervivència de tot plegat, que és que aquí som tots, Aquí ja veus el que està passant al carrer, i aquí hi ha l'ensenyament, aquí hi ha la medicina, aquí hi som nosaltres, i hi ha tothom.
1: No, que calen pressupostos, però jo també entenc que alguns diguin, escolta, primer compliu l'acordat, perquè aquest xantatge que es fa dient, escolta, que són importants pels mestres, pel sou, són importants, ja, però també compleix els pactes d'investidura, perquè allò de prometre i no complir, si hagués parat una vegada, perquè n'ha passat tantes, que jo també tinc l'altra part de posició força.
0: Jo no he parlat de posicions.
1: Sí, sí, no.
0: Jo dic el que necessitaríem, que som com hi han d'arribar. Està clar que quan un promet ha de complir, i clar, el qui ha de rebre també ho vol rebre. I això està clar.
1: I ens seguirem parlant d'aquestes qüestions que són prou importants. No tenim temps per a més. Sí, per dir que hi ha una altra jornada que també coorganitzava la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que és aquesta que teníem el divendres, de la importància de la descarbonització industrial en la lluita contra el canvi climàtic i com els CAEs poden ajudar al seu finançament. D'això en parlarem també amb en Francesc Mauri, just a continuació, amb aquest meteoròleg conegut i reconegut de TV3 i Catalunya Ràdio. Per això ja no l'hem preguntat al Ramon Sarroca, però que ens digui que també organitzen ells. Moltes gràcies i que acabi d'anar
0: bé
1: la fira.
0: Pues molt bé, merci, bona fira a Sant Josep.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.

0: El formatge té, de forma concentrada, la major part de nutrients de la llet. Els seus components principals són les proteïnes i els greixos. En destaca l'elevada quantitat de calci que pot arribar a ser 10 vegades superior a la de la llet. Com bé sabeu, aquest element és important per a una correcta formació d'ossos i dents. També és una bona font de fòsfor, que forma part de l'ADN, i zinc, que intervé en el funcionament del gust i de l'olfacte. Aporta una gran quantitat de vitamina A, necessària pel bon funcionament del sistema nerviós, i D, que actua a l'intestí, afavorint l'absorció del calci.
1: I és que els productes catalans són salut.
2: L'entrevista.
3: Doncs som-hi en aquest programa especial. Ara us ho diem amb el president de la Federació Cooperatives Agraris, amb en Ramon Sarroca, que acomiadàvem, que ens agradava molt rebre en Francesc Mauri, conegut per tothom com el meteoròleg de TV3, de Catalunya Ràdio, però també geògraf, eh? Molt bones.
4: Sí,
3: gràcies
4: bona...
3: per atendre la nostra invitació.
4: Bon dia, bon dia.
3: Perquè vosaltres escoltareu aquesta entrevista després que s'hagi fet la jornada que comentàvem, sí, ara amb el Ramon Sarroca, que no tinc cap mena de dubte que estarà plena, perquè això de la meteorologia agrada,
4: bueno,
3: preocupa i ocupa. Per tant, tot el que ens avancis ara no t'estarem fent un spoiler, de la xerrada.
4: D'acord, d'acord. Però doncs, podem explicar cosetes?
3: Doncs amb què et centraràs? Que és, perquè moltes idees sobre la taula, però allò, fent de periodista.
4: Mira, element importantíssim. Catalunya, primer sector econòmic agroalimentari, 20% del PIB. El turisme és un 12.
3: Sí.
4: I de vegades sembla que si el turisme es tornuda, vés a saber què. Per tant, compte, perquè l'agroalimentari és la gran potència econòmica de Catalunya i, evidentment, l'emergència climàtica ens pot posar contra les cordes en molts sentits. Si us dic una dada, no m'agrada començar per les coses tristes, però si us dic que d'aquí 24 anys i 9 mesos la temperatura mitjana a Lleida, traient el trimestre hivernal, serà la de Sevilla, això no sona gens bé. Això no sona gens bé. Per què sabem aquesta dada? Perquè dius, home, però si no encerteu el temps de la setmana que ve, què has de saber d'aquí 24 anys i 9 mesos? Bé, perquè no acabo de fer una predicció meteorològica, acabo de fer una predicció climàtica. Saber el temps de la setmana que ve és molt més difícil que saber el vestit que ens espera amb les mànigues una mica amples, perquè evidentment la precisió no hi pot ser, pel 2050. El que no tinc ni idea és quin dia farà cap dels 365 del 2050. Per això ja hi ha el quarto mil·lennio. Aleshores, les prediccions climàtiques sabem que funcionen, per això ho dic amb tanta contundència, perquè els anys 90 i els 2000 ja ens deien a on seríem ara, i ho van encertar, ho van encertar.
3: I suposo, i parlant amb la teva figura de comunicador també, que una de les claus no només és dir aquesta diferència de graus que has explicat, sinó el que comporta, perquè per
4: clar,
3: gran públic
4: clar,
3: segurament hi ha qui pensa, ostres, això de mig grau amunt o avall, doncs
4: clar,
3: no canvia res.
4: Clar, però és una mitjana, canvia tot. Canvia tot perquè, evidentment, els fruiters, les plantes...
3: Les plagues.
4: Les plagues, etc., funcionen amb dècimes amunt, dècimes avall. Això no és no ve d'un pam, no ve d'un pam. Sí que ve d'un pam. I aleshores, clar, vol dir que en tot, en la nostra vida, farem coses que necessàriament hauran de ser diferents. Potser plantejar-nos la disponibilitat d'aigua d'una altra manera, perquè tenim més hores de sol, han crescut moltíssim en les últimes dècades, tenim més evaporació, per tant, afinar amb l'aigua serà fonamental. Sí. Però també, i jo vinc a parlar i molt en la xerrada d'energia, això és fonamental. La guerra ens ha fumut una altra plantofada, ja ho va fer durant Ucraïna, ho fa durant tota la vida de les persones i de la humanitat. Això és intrínsec i ens fa reaccionar. Però, això sí, aquesta guerra ens fa saltar i molt les alarmes. Aleshores, l'energia, podem ser una potència, i quan dic podem ser, vull dir el pla de Lleida. És a dir, no pot passar ni un minut més que no aprofitem les teulades, no pot passar ni un minut més que no aprofitem els polígons industrials, i no pot passar ni un minut més que tots els municipis, tots, facin comunitats energètiques i potser el voltant més proper. Jo no dic que omplir el pla de Lleida de plaques solars, no estic dient això.
3: Taulades, ho has recalcat.
4: Ho he recalcat, però també alguns camps que necessitin de protecció del sol i de l'elevada temperatura, perquè els protegim ara mateix amb quilòmetres de plàstics negres per la pedra. Traiem-li rendiment, alimentem elèctricament i de forma neta, sostenible i molt més econòmica els nostres pobles.
3: Per això de la burocràcia, a vegades, dona la sensació que va tot molt lent la implementació de les energies.
4: Sí, senyor,
3: de
4: clar.
3: Ha sigut un drama en aquest país. Ara encara estem amb el plàter, que havia d'estar llest des de fa molt de temps. I recordem-ho per la gent que no ho sàpigui, doncs el que ha dit l'administració, això ja ve de la Teresa Jordà, que deia la consellera d'Alimentació llavors, que en 6 mesos ja tindríem aquell projecte que havia de ser estratègic per veure on hi posàvem o no, per no trinxar el territori i perquè l'energia, com l'alimentació...
4: Està arribant ara, imagina't si han passat anys.
3: I no sé si amb un pollastre, de manera que és l'opinió, perquè cada ajuntament ara han de dir-li a l'administració on creuen que poden anar les plaques. I aquí també hi ha tants diners darrere i tants interessos, o sigui, la col·lega aquí o allà...
4: Clar, però al final, escolta'm...
3: Que no sé si...
4: Clar, perdona, no recordo el teu nom.
3: Francesc.
4: Ostres, home,
3: és fàcil.
4: Jo, sí, home. Francesc, aviam, o reaccionem o estem perduts, no fotem. És a dir, o si tenim un pla d'urbanisme en un ajuntament que resulta que ens bloqueja no sé què, no sé quantos, però podem alimentar el poble d'una manera més barata, alimentar d'una manera molt més neta, molt més competitiva pels veïns i veïnes i les empreses i els treballadors i treballadores, hem de ser imaginatius amb la flexibilitat, amb tot el que convingui, segur.
3: De fet, recordo també algun cas amb el tema d'implementació de plaques, ho explicàvem en aquest programa, que, per exemple, fins i tot a l'hora de registrar unes plaques que es volien ficar amb aquestes bases artificials de regadiu, que es veu que les plaques els hi va molt millor perquè tenen aquesta refrigeració, per tant, donen més energia.
4: Rendeixen una mica més.
3: No trinxes.
4: Sí.
3: Pues, ja els papers allà administratius no estan preparats. Ja vull dir, que són coses que hauríem de poder superar com a país, perquè després ens omplim la boca amb què és estratègic, insisteixo.
4: La boca i després, ens foten una bufetada a la cara amb la mà ben oberta, amb una guerra que no ens hi va ni ens hi ve, i aleshores la gent, clar, la gent que posa benzina i gasoil, directa o indirectament, o el gas... s'escandalitza. Bueno, és que havíem de fer haver fet els deures els últims 4 anys de guerra d'Ucraïna. Tot i això, Espanya en el conjunt i molt menys Catalunya aquí anem coixos, hem fet moltes coses i la nostra dependència no és tant com d'altres països. Però necessitem molt, molt recorregut, necessitem molts valents i valentes, i aquí estic, en aquesta fira...
3: Per fer pedagogia.
4: Per intentar fer obrir els ulls, que fer aquest pas, a més de ser teòricament valent, sobretot, és per anar a la pela, a l'euro.
3: De totes les dades que manegeu, que sé que són moltes, vinculades amb aquesta canvi, com diu la Cori Calera, no, emergència climàtica, canvi ja no, emergència climàtica...
4: O emergència global.
3: O global.
4: Perquè hi ha un tema de població, etcètera.
3: Etcètera, etcètera. No sé si hi ha alguna que et preocupi més que altres, a vegades una percepció pròpia, i també no sé si ja la vessant positiva, alguna cosa que pensi, mira, aquí tenim un bri d'esperança, o perquè dintre d'un canvi a vegades també hi ha oportunitats o coses positives, eh? Si haguessis de fer un titular de cada...
4: L'oportunitat és bestial. És a dir, de ser uns desgraciats els catalans, energèticament parlant, perquè mai hem tingut petroli, mai hem tingut gas, mai hem tingut carbó, ho hem tingut que comprar lluny... Portem una motxilla des de que vàrem néixer, que és la nostra hipoteca energètica. Hosti, en el moment que del cel cau aquesta oportunitat de fer-ho quilòmetre zero, és que, vaja, a pàrvols d'econòmiques ja és el primer minut del professor o la professora a la presentació. A què esteu esperant? És a dir, quan des de fora, des d'Alemanya, des de Dinamarca, des de no sé on, se'ns miren, diuen, però quina sort que els hi ha caigut en aquesta gent del cel. Espera't, mira, una dada. Saps que una placa solar posada, i n'hi ha milers, eh?, de plaques solars posades al terrat d'Amsterdam, de Brussel·les o Berlín, produeix igual que una placa solar a casa nostra orientada a nord?
3: Ui, m'has prendut el cap.
4: Sí, sí, el que has sentit.
3: Lo mateix.
4: Lo mateix, 900 quilowatts hora per metre quadrat de mitjana anual.
3: I perquè no són prou eficients les nostres plaques?
4: No, perquè perquè l'orientació, és a dir, i la radiació solar, ells només tenen 900 quilowatts hora per metre quadrat de mitjana anual de radiació i nosaltres en tenim 1.600. Si una placa solar nosaltres l'orientem al nord, en comptes de 1.600, en rendirà 900.
3: Perquè som un territori que, si no vaig errat, som els que teníem més irradiació solar.
4: Sí, bueno, i d'altres indrets al Mediterrani, eh? Però tenim espai, tenim expertesa en I+D, l'electricitat és marida a la perfecció amb la digitalització, la combustió una miqueta és com el tractor de fa 40 anys, és una cosa feixuga i tal, que aviam, que els motors de combustió són una obra d'art de l'enginyeria, però, perdó, són una merdeta amb eficiència. De cada 100 litres que tu poses al dipòsit d'un gasoil, d'un benzina, d'un híbrid, d'un tractor, d'un cotxe, entre 70 i 80 desapareixen, s'esfumen, els has fabricat per res. I de quina manera s'esfumen? Amb escalfor. És a dir, el motor de combustió és ideal per cuinar. Entén-me, igual que la bombeta de tota la vida, la bombeta de tota la vida de 100, 80 es dedicaven a l'escalfor, 20 a il·luminar. La de 5 watts LED, 1 és ineficiència escalfor, 4 és a llum, que és el que t'interessa. Per tant, a què estem esperant? Quins dubtes tenim?
3: Clar. Tenia una conversa, abans de citar la Cori Calero, segur que tots sabeu que parlem d'aquesta periodista també, de la Corpo.
4: Lleidatana.
3: Lleidatana.
4: De Socarrel.
3: De Socarrel, a més ho diu amb orgull moltes vegades, que fa tots els temes de natura, emergència climàtica.
4: Sí.
3: Doncs parlàvem que participava en unes jornades a Vallbonatura, sí. Era una dels contertulians. Li feia una pregunta, abans de que comencés, i va dir, Fran, diu, això és justament el que explicaré a la jornada. Jo li deia, perquè també faig temes de natura, dic, ostres, a vegades al teu equip de redacció explicar alguna dada d'aquestes noves que tu et poses les mans al cap, que veus com això és una prova més de l'emergència, subratllo la paraula emergència, de tot el que està passant. Dic, a la teva redacció, el teu cap d'informatius
4: o de societat, sí.
3: Ha d'estar com farta de que hi vagis i li has de poder vindre a la moto, que això és tan important que dirà, ostres, Cori, que això m'ho vas dir fa un any i és exactament el mateix. Ha pujat mig grau. Clar, i ho dic perquè a nivell comunicatiu, si no s'ho creu la població, no aprendran els polítics, si no aprendran els polítics...
4: Clar,
3: no, és molt així de trist.
4: És una corretja de transmissió.
3: Clar, i llavors com us ho feu? Perquè clar, aquí tots tenim un paper important, que juguem la comunicació, però si les nostres vegades costa que s'ho creguin, per molt greu que sigui el cas, Com gestionem això, que no és un tema menor, Mauri?
4: Clar, no és un tema menor. Intentes activar la societat amb xerrades, ponències com aquesta, aquí la fira, intentar, doncs, fer obrir els ulls. Mira, una xerrada com aquesta no li estic dient ni on al pagès o a l'empresari. Escolti, llenci ara mateix la màquina que té. No. Li estic dient, escolti, quan hagi de canviar aquest vehicle a la seva empresa, ja no es miri un híbrid, que això ja està passat a la història, etc. Miris un elèctric. I mira, i en aquesta xerrada posaré precisament de ponent un exemple bestial que tinc gravat en 35 minuts una entrevista en el podcast que faig a Catalunya Ràdio, el Meteo Mauri, Green Meteo Mauri, el Gabriel Bernal de Torre-serona, Transbernal. És una de les empreses espanyoles més grans de transport d'animals vius. 35 tràilers té l'empresa. 3 ja són 100% elèctrics i els números que fa són espectaculars. Wow. I saps quina és les dues conclusions, una magnífica i una altra per apagar i començar a córrer? Faig els dos titulars d'aquesta entrevista. Un, el 2030... els 35 camions de la meva empresa seran sí o sí elèctrics. Ja, havent-los provat, ja no tinc cap dubte, i no fer-ho seria tonto econòmicament i per tot. D'acord? U. I cada camió d'aquests, acabo el titular, fa 240.000 quilòmetres a l'any. Feu números. I dos, quan un client ve i em demana transport d'animals vius i li dic, ho vols amb un camió elèctric i serà un plus d'això, se me'n fot, no m'importa, quin preu em fas? Així funcionem, sí. Així funcionem.
3: I recordem que amb l'alimentació...
4: Que també és lògic, funcionar bastant així, perquè la pela és la pela.
3: És just el que anava a dir, els catalans som els catalans, però recordem que hi ha molts serveis com Global Gap que sempre miren tots els processos productius també de transport, i qüestions d'aquestes jo crec que s'acabaran incorporant al transport més aviat que tard. I per
4: més tancar, aviat que tard,
3: més
4: perquè
3: aviat que tard. La pela i també la projecció a la imatge. Clar. I ja no és una pregunta, sinó recordem també, perquè ho explicàvem amb aquesta emissora, que Pimec, que Comerç, tenen doncs aquell assessorament que ofereixen doncs a la Cambra de Comerç, a tothom, però especialment a les pimes, de com fer aquesta transició energètica des de totes les vessants. Per tant, han parlat d'una gran empresa que s'ho poden fer més o menys sols, però que tothom que ho vulgui se pot anar a la Cambra de Comerç, perquè us explicaran ajudes, dades com les que ens ha donat el Francesc Maure, etc, perquè això, que també li reclamem a les administracions, que sigui una realitat, sigui també una realitat al món empresarial.
4: Per tant... Clar, perquè no vagis depèn a quin operador energètic o a quin lloc, perquè et vendran la seva història.
3: Absolutament.
4: Si vas aquí a Pimec, estaràs abrigat.
3: Francesc Mauri, tot un luxe tindre aquesta conversa, que vagi molt bé la xerrada, i gràcies per despertar tantes consciències amb aquest tema estratègic pel país.
4: Estratègic. Gràcies a vosaltres.
3: I bona fira.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: Doncs no tenim temps per a més, així per recordar-vos que segurament aquesta temàtica i les seves conseqüències, aquestes guerres de Trump, seguiran tenint presència en aquest programa. Tant de bo ens equivoquem, això significaria que s'ha redreçat la situació, però no sembla pas que això vagi per cura. En qualsevol cas, nosaltres hi serem aquí per analitzar aquestes i altres qüestions que preocupen i ocupen el sector de la nostra pagesia. Us ha parlat Francesc Balanyà, que tingueu una molt bona setmana.
5: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
6: Ràdio Arenys.
7: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc,
6: para l'orella.
7: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
6: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
7: Dilluns, dia de descans.
6: Telèfon 93 792 35 46.
7: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
8: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
9: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
10: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
9: Veniu a veure el futbol en companyia.
10: Disposem de terrassa.
9: Som a la Riera, Parafita 117.
10: Truqueu al 93 792 0019.
9: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

when I spent the summer on you. Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i d'atenció als migrants que resten a Ceuta. És una de les principals mesures que ha acordat avui l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres. El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre persones acollides. Ho ha anunciat avui la titular del Ministeri, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu d'aquesta crisi, el dispositiu que s'ha posat en marxa per aquesta crisi que, recordem, es va desencadenar el passat 30 i 31 de juliol amb l'entrada de 80.000 migrants. Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, amb Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no es resol aquesta crisi. I canviant de tema, els altercats multitudinaris que s'han produït aquest cap de setmana a Lleida s'han saldat amb 5 detinguts, 4 dels quals són menors d'edats. En una compareixença, l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, ha dit que no descarten noves detencions i ha explicat que les disputes les han protagonitzat un grup de joves nombrós, sobretot de menors d'entre 14 i 17 anys, de diferents procedències. L'Ajuntament de Lleida incorpora, a més, un dispositiu especial al parc sobre la zona de les vies i zones col·lectives com a resposta a aquesta batalla campal del cap de setmana. Escoltem el País en Cap.
2: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
1: Entitats ecologistes del Maresme acusen el Departament de Territori d'actuar d'esquenes a la comarca i mantenir l'hermetisme pel que fa al projecte de nous accessos a la C32, anuncien un impacte ambiental sever, diuen, en zones agràries i forestals i consideren les obres innecessàries i reclamen apostar pel transport públic en lloc d'afavorir el trànsit privat. I es manté en prealerta el Pla Inuncat per previsió de pluges intenses. Aquesta tarda es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a Osona i a les comarques del Litoral Nord i també de l'interior de Girona. Per tant, estem atents.
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Atelier of Witch Hat, un manga per adults de Kamome Shirahama, és la recomanació del David Canto.
2: Hi ha mangas i animes per a tots els gustos i per a tots els grups d'edat, i de vegades hi ha mangas que pel seu estil de dibuix pensaríem que són per a totes les edats, però no ho són. És el cas d'Atelier of Witch Hat, una història per a adults que protagonitza una nena apassionada per la màgia, la Coco.
1: Continuarem amb l'última obra d'Anselm Aguadé, El cel ens ha oblidat, publicat per Cossetània.
3: En totes les meves novel·les, en totes, les protagonistes són dones. Perquè totes, eh? Tant les sis, totes. Perquè trobo que doneu molt més joc que no pas els homes, que són molt més simples. Jo sempre dic que els homes són unidireccionals, rectilinis, i les dones són completament amb espiral.
1: L'actualitat, amb una mirada jove i crítica, ens arriba de la ploma d'en Francesc Cuéllar, autor de Tothom vol ser fill, de Joseph Conrad, publicat per La Magrana.
4: Aquesta novel·la té com... es desenvolupa en format de dietari, on l'Ernest, el personatge principal, relata el seu present, d'alguna manera el seu present privat, no? Perquè un dietari en principi no llegeix ningú més que tu. Per tant, és un espai on es permet amb total llibertat intentar rascar les profunditats del seu dolor i de la seva foscor i una mica intentar relatar el seu present d'una manera més íntima.
1: Una llibreria i el Raval són els protagonistes de la llibreria de les Hores Mortes, de Laura Otonell, publicada per Columna.
5: I amb aquesta noia havia de caure de molt amunt, perquè si caus d'un barri humil a un altre no té gràcia. Llavors, ella havia de caure d'una zona molt confortable, una família benestant que ho té tot, i havia de caure al no-res, justament al Raval, que esclar, és un barri que tela.
0: Aquesta és la nostra graella de continguts que us ha presentat Mònica Socias en els primers minuts d'aquesta edició de El Calaix, la número 353 de la temporada 7, capítol 48. Benvinguts.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obre-hi, trobaràs cultura. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Hi ha mangas i animes per a tots els gustos i per a tots els grups d'edat, i de vegades hi ha mangas que pel seu estil de dibuix pensaríem que són per a totes les edats, però no ho són. És el cas d'Atelier of Witch Hat, una història per a adults que protagonitza una nena apassionada per la màgia, la Coco. Després de veure's involucrada en una gran desgràcia, acaba d'aprenent de bruixa a un taller de formació amb el mag Quifri com a mestre. El que té de particular aquest manga, a banda d'un dibuix molt detallista, bonic, una bona història i unes composicions que són meravelloses, és que la màgia es fa amb una tinta especial mitjançant el dibuix de cercles màgics amb diferents dissenys, en paper o en altres superfícies. L'autora del manga, Kamome Shirahama, va passar pel manga a Barcelona fa un parell d'anys i vam poder-la escoltar quan explicava això sobre la inspiració per al seu món i la seva màgia. Sempre m'ha agradat molt llegir mites i rondalles i estudiar-los també m'agrada molt, i obtinc inspiració de moltes coses de diferents països. No agafo moltes coses d'una cultura concreta, sinó que barrejo molt coses de diferents llocs. Hi ha coses que són semblants en molts països, però també n'hi ha de diferents, i un món de màgia és evidentment molt diferent al món real. El que sí que intento és que hi hagi elements que hi puguem identificar del nostre món, i que per això els vaig entreteixint de diverses maneres. Algunes d'aquestes referències ens són molt properes. Els que hàgiu llegit el manga Kitchen of Witch Hat ja sabreu que una de les begudes que preparen els mestres Quifri i Orujo és, de fet, sangria. Com veieu, barrejo referències de molts països. El manga es va començar a publicar fa 10 anys i al Japó ja n'han sortit 16 volums. Aquí el manga es pot trobar només en espanyol a Milky Way, que ja n'ha publicat 14. I aquesta primavera ha arribat l'adaptació d'aquesta història a anime, a sèrie d'animació. La trobareu a Crunchyroll. La recepció ha estat molt bona tant entre els lectors del manga com entre aquells que l'han descobert a la pantalla. Segurament s'emportarà diversos premis, i el més important és que ja té confirmada una segona temporada, que tot fa pensar que s'estrenarà l'any vinent. Si us agraden les històries de màgia, plenes de tot tipus de màgia, us agradaran el manga Atelier of Witch Hat i l'anime Witch Hat Atelier.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Anselm Aguadé és llicenciat en Història i el 2003 obté la diplomatura en Estudis Avançats en Espiritualitat i Religiositat a l'Antiguitat i a l'Edat Mitjana. Ha publicat Rabassa Morta, Soledat, El Somriure Negre i Aigua del Carme, entre altres. En plena tempesta, un cotxe s'estimba a la carretera de la costa. L'Agustí Fornells, un home de negocis amb una vida aparentment perfecta, es desperta confús i malferit. La seva acompanyant, la Mònica, ja no hi és. Ha marxat sense deixar rastre i s'ha esfumat amb el maletí que duia l'Agustí. Però què conté aquest maletí? A partir d'aquest fet, Mònica, la seva amant Mònica i Sandra, la seva esposa, hauran d'unir forces. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
2: El cel ens ha oblidat, de l'Anselm Aguadé, publicat per Cossetània, té una coberta que m'agrada molt perquè és un maletí. I em recorda coses que passen a la vida. Per tant, quan començava a llegir-me la novel·la de l'Anselm, pensava, mare meva, si aquest inici l'he viscut jo. Molt més light, eh? Jo no tenia mans en aquella època. Jo no vaig morir en cap accident. I, important, aquell maletí no el vaig agafar. Anselm Aguadé, benvingut.
3: Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.
2: Una entrada espectacular de novel·la amb molta salsa, molta salsa.
3: Sí, sí. He de dir que l'entrada la vaig fer quasi bé al final.
2: Sí?
3: Sí, perquè, clar, m'interessava més el que hi ha al maletí, que es troba al maletí, i fes la trama, i fes, vaig dir, a veure, com agafen el maletí, com es troben el maletí, i fes, vaig fer la trama aquesta d'un restaurant a Tossa, i per què Tossa? Doncs no ho sé. Suposo que devia veure Plaça de Major, l'última ciutat que va ser Tossa de Mar, i com que hi havia estat, doncs mira...
2: La tenies per la mà.
3: Correcte, vaig agafar el restaurant, vaig agafar la parella aquesta que es barallen, sota la pluja, que van molls, tenen un accident, i d'aquell accident doncs desapareix la Mònica.
2: I el maletí.
3: Sí,
2: sí, aquí tenim. La mana es diu Mònica. Bueno, a mi m'ha tocat el paper de mana aquesta vegada i
3: aquesta
2: he pensat
3: que sí. Bueno, però jo crec que és una... En totes les meves novel·les, en totes, les protagonistes són dones. Perquè la...
2: Sí.
3: Totes, eh? Tant... Les sis, totes. Perquè trobo que doneu molt més joc que no pas els homes, que són molt més simples. Jo sempre dic que els homes són unidireccionals, rectilinis, i les dones són completament amb espiral.
2: Bé.
3: Han durat molt de joc i tal, no? No, jo no l'he definit bé, però bueno, que ningú s'enfadi, però
2: ho veig així, no?
3: I per tant, totes les protagonistes són dones, no? I aquí doncs hi ha l'amant, que en aquest cas es diu Mònica, i la banyuda, a partir d'alguna manera, perquè banyudes al final, aquí hi ha un complot de banyuril, es diu Sandra, i bueno, ja està.
2: Aquí, jo per començar ja dic que aquí no se salva ningú. Aquí,
3: no.
2: Qui no ha fet una cosa, n'ha fet una altra.
3: Sí, correcte. Clar, aquí els que se salven són, diguéssim, que són els menys interessants a la novel·la, no? Per exemple, doncs el Marc, no? Que és el germà bessó de la Fiona, no? Etcètera. Però quasi bé tots tenen alguna cosa d'amagar, no? Fins i tot el Marc, crec jo, no? El que passa que no està desenvolupat dins la novel·la, però els tres fills del matrimoni, doncs, donen de sí, sobretot la Fiona, evidentment, que la converteixo en una...
2: Amb una
3: persona...
2: Diu poca cosa, però quan la diu, sentencia.
3: Correcte. La Fiona és la que observa, és l'observer aquell que va sortir al camp del Barça, no? És la que observa, és la que veu coses rares, és la que no entén moltes coses, etc etc. I en canvi el Marc viu en el seu món i, bueno, i van fent la seva, i el Ferran, que és l'altre fill, doncs, bueno, aquell està, per lo que està, que és en cobrir l'espai que deixarà el seu pare quan falti en aquest món.
2: L'hereu.
3: L'hereu.
2: L'hereu.
3: L'hereu. L'hereu amb maiúscules.
2: Sí, sí. Hereu de tot, eh?
3: Hereu de tot.
2: Hereu de tot. Ara ja tenim aquest triangle, no?, de l'Agustí i la Sandra, que són el matrimoni, els seus fills, el Ferran, que és el gran, i els bessons, la Fiona i el Marc, i després tenim la Mònica, que és l'amant. Ara ja tenim aquesta primera estructura. Després hi ha el Carles, que és el soci.
3: Sí. Carles...
2: Que també deixen anar...
3: Sí, que sembla una cosa i al final és una cosa molt altra. Clar, el Carles i l'Agustí primer són molt amics, també són aquesta estranya pareja, no?, que podríem dir del teatre, però al final es destapen, no? El Carles, jo crec que s'hi veu, pel que jo vaig voler transmetre la novel·la, s'hi veu arrossegat per l'Agustí, s'hi veu arrossegat, perquè, clar, doncs, els diners són els diners i la vida fàcil a tothom la atrau, però aquí el verdader és l'Agustí, no? Vull dir, les meves protagonistes sempre són dones, però aquí se'm cola aquest Agustí...
2: L'Agustí és molt potent,
3: que va anar... Sí, sí, sí.
2: Sense l'Agustí tampoc tindríem aquest joc.
3: És potent, però n'hi ha molts d'Agustins, Mònica.
2: A mi em fa molta por.
3: N'hi ha un fatimer d'Agustins, eh? N'hi ha un mur.
2: Mira, jo deia una altra entrevista que després d'haver-vos llegit, perquè he llegit diverses novel·les per fer una presentació i que m'han impactat totes molt, però, escolta'm, jo no sé si tindria una cita, no sé si vull viure a la burgesia catalana, no sé si vull tantes coses, eh? Ara ja.
3: Bé, jo agafo la burgesia, jo no vull carregar la burgesia, ni que facin el que vulguin.
2: Això ho he dit jo.
3: No.
2: Certament.
3: Sí, però ho agafo per dir, agafo que aquesta part molt hipòcrita d'aquesta burgesia i sobretot dels nous rics, no?
2: Sí.
3: Dels nous rics que... un sogre, que era d'Almeria, de Huerca l'Overa, sempre deia, no pides a quin pidió ni sirves a quin sirvió.
2: Mira,
3: no?
2: Aquesta no la coneixia i és bona.
3: I és bona, no? I els nous rics, no?, compleixen les dues condicions, no? Han demanat i han servit, i ara volen que els serveixin, però que no els hi demanin. I vull treure tota aquesta hipocresia que hi ha, allò que deia jo, a dintre, no?, d'anar rascant, a veure què hi ha aquí al darrere, i et trobes amb aquesta gent nou rica, que volen continuar sent rics, i que farien el que sigui per continuar vivint el que estan vivint, el que sigui.
2: Aquí, aquí venim.
3: Aquí. Cosa que, per exemple, l'aristocràcia de tota la vida no farà. Però la petita burgesia, els nous, sobretot aquests nous rics, no?, que a vegades em atrapen amb aquesta hipocresia que a mi em trenca, em trenca.
2: Bé, realment és aquí on es veu també aquesta diferència entre la Sandra, que és de tota la vida, no?, i el seu marit, aquest Agustí, que ell és el nou ric. Però clar, si no tinguéssim l'Agustí, no tindríem tota aquesta trama que correcte. Tu, vull dir, que li hem de donar les gràcies perquè amb l'Agustí tenim aquesta trama fantàstica.
3: Correcte.
2: Aquest maletí, que li portarà molts maldecaps a la Mònica.
3: Clar, els...
2: No explicarem què hi ha al maletí,
3: No, perquè si no... fem aquí un spoiler enorme, no? Però el que vull deixar clar a la novel·la és que la Mònica no es vol emportar el maletí. La Mònica no se'l vol emportar el maletí després de l'accident, però al final va i l'agafa. I l'agafa perquè està enfadada. Està tan enfadada, i quan llegiu la novel·la ja veureu perquè està enfadada, no? Però està molt enfadada i agafa el maletí com un acte de rebel·lia, i un acte de... amb un acte de rebel·lia i amb un acte d'una certa venjança pel que acaba de passar, no? I s'emporta el maletí. I després, el bo és que se n'empenedeix d'haver agafat el maletí. Però després el maletí li descobreix una cosa que la fa, primer, molt angoixant i després molt feliç.
2: Bé, perquè realment tu ara parlaves d'aquesta història dels protagonistes dones, no?, que sempre poses les dones. Ara aquí, sí. aquí tenim dos fills per agafar. Primer, de quantes coses ens n'arribem a arrepentir a la vida? Sí. Com en el cas de la Mònica, que devia pensar, si ho sé, no l'agafo. Sí. Però que en el fons dius, pues, sort que l'he agafat. Ja veureu per què, quan llegiu.
3: Si no l'hagués agafat, no hagués descobert el que descobreix.
2: Què?
3: No.
2: Sense agafar.
3: No, és que hi hauria una part de la... És que quedaria una novel·la... No quedaria res.
2: No. El maletí és la clau de tot plegat. I després també és un nexe d'unió, perquè parles de les dones, parles de banyes, però aquí també hi ha una història de supervivència i de sororitat molt bona, molt important.
3: Molt, molt. O sigui, el fet que al final l'amant i la banyuda, per dir-ho d'alguna manera, es facin completament amigues, però completament amigues, i a més, amigues que no poden desfer l'enllaç de la seva amistat de cap manera, perquè estan unides per una força molt més gran, que descobrireu la novel·la, evidentment. No? I sí, vull dir, jo faig a la Sandra, doncs, aquest personatge més aristocràtic, més... Que no s'escau amb bajanades i coses rares d'aquestes, però que, clar, que també és dona i sap el que hi ha al darrere, no? I l'Agustí, doncs, aquest nou vingut en aquestes històries, no? Però sí, jo m'interessa fer que a les dones, no només la Sandra i la Mònica, que també hi ha la Fiona, que em sembla que és un caràcter potent com a adolescent, i la Josefina.
2: Que jo no la volia anomenar, perquè si parlem de la Josefina...
3: Aquí està la Josefina.
2: No direm res més. No direm res més.
3: No, clar, és aquest altre apartat eclesiàstic de que...
2: Qui ha jugat molt bé amb la Josefina.
3: Sí, sí, esclar, sí.
2: Que hi ha un altre... Prou, ja no parlarem més de la Josefina. Ara anem a parlar...
3: Que la descobreix.
2: Sí, perquè si la descobrim nosaltres no té gràcia, i per mi ha sigut un dels punts forts de la novel·la, no? Aquesta
3: sí,
2: sorpresa.
3: Que passi aquí com a desapercebuda i no sé què...
2: Soroll fa?
3: Sí, exactament.
2: Fixa't.
3: Aquí està.
2: Els que menys soroll fan...
3: Treus la primera pantalla i queda la del darrere.
2: Ah, molt bé. El que me'n vaig ja als punts clau, no? El que tu has volgut posar com a denúncia social, que ja penso que dos punts forts. Un és aquesta crítica a l'església més fosca, que no és tota l'església, que això està molt bé, també diferenciar, i després, doncs, aquesta tratada blanca, no?, una mica.
3: Sí. A veure, totes les meves novel·les jo agafo un fet social i d'aquí em feu una novel·la. Vull dir, els periodistes, com tu, no?, el que feu és explicar la notícia. Nosaltres, que som molt més lliures, tenim aquesta llibertat que vosaltres no teniu.
2: No,

0: no? És molt dur i, esclar, hi ha molta gent que ho pateix, etc, no? Però, bueno, t'hi has de ficar, t'hi has de ficar. I com he comentat abans, és la duresa en què expliques les coses. La duresa en què expliques les coses. I a mi...
1: Fragments durs,
0: sí,
1: molt durs.
0: Sí, molt durs. I vaig concloure, mentre l'estava... Perquè, evidentment, la redacció final no era aquesta. Vaig començar fent més fi, no sé què, de fer molt més dur, però no m'agradava. I al final, me sembla que m'ha quedat dur, però perquè la gent entengui el que jo vull dir i el que està passant i crec que és el que està passant, no? Hi ha una pel·lícula que no sé com se diu, que la vaig buscar i la vaig tornar a veure, no me'n recordo del títol, que tracta sobretot d'això, no? I em vaig exemplificar amb aquest film.
1: Jo penso que en els fragments en què has explicat que són realment... És creativitat, vull dir, és una novel·la, per tant, és ficcionat tot, però et podria dir que si ho traguéssim del llibre podria ser perfectament una crònica periodística d'un fet que ha passat.
0: Sí, sí, sí. Quan vaig presentar el llibre la primera vegada a Vilavella, perquè soc a Vilavella i sempre el presento allí, el primer cop que aprendo el presento allí...
1: És a casa...
0: És a casa, casa meva, Vilavella, doncs sempre acabo... Però quasi veiem moltes novel·les meves, eh? Dic, és novel·la, és ficció, és creativitat. Començo a dir, no, és que és ficció, i a fer-se quan acabo dic, ull, o potser no.
1: No, o potser no. T'ho dic, si jo, quan m'anava llegint, que vaig haver de tancar el llibre per un moment i tornar a reprendre la lectura, vull dir, hi ha gent que s'ho llegirà tot d'una tacada, n'hi ha que faran aquesta reflexió, o que hauran d'aturar un moment... Jo em vaig sentir molt identificada amb com ho van viure les protagonistes. Per tant, en aquest sentit, jo ho he viscut molt així. Però jo t'ho dic, és que si ho treus, podria ser una crònica absolutament real.
0: Sí, sí, sí. Em va dir un molt bon amic meu, que es diu Antonio Barrero, que l'estimo moltíssim, que és d'aquí Roda, no? I és el director del FICCAT. Bueno, que el director...
1: De Roda, sí, de Roda.
0: El FICCAT i tal. Va dir, quan se'l va acabar llegint, va enviar un d'això, diu... Quin guió de pel·lícula que m'acabes de fer? Dic, potser sí. Diu, perquè, clar, està molt ben seqüenciat i tal. Dic, sí, dic, però seria una pel·lícula...
1: Molt dura.
0: Ojo amb la pel·lícula.
1: Però, clar, és real. És el que
0: sí.
1: Està passant.
0: Sí, sí, sí.
1: I moltes
0: sí.
1: vegades ens costa mirar a la cara aquestes problemàtiques que són molt grosses. Fins que, clar, ens acaba passant a nosaltres, perquè també podem ser víctimes.
0: Aquí està. Això és el que sap greu, que quan llegeixes dius, bueno, és el que em deien que les mares aquestes de filles adolescents, em deien, bueno, és que vaig haver de parar perquè em mirava la meva filla i dic, bueno, és que...
1: Què pot passar?
0: Aquí aquesta i aquesta i aquesta, la Judit, la no sé què, ojo, que a mi també pot passar, no? I clar, i ho descric tal com jo crec que ho tenia que descriure i s'espanten. I s'espanten, no? I pels temes eclesiàstics, doncs engega la tele i mira maristes i mira no maristes.
1: Mira, jo encara jo vull els maristes, maristes i no maristes, però clar, jo ara no vull dir res en aquest sentit per no fer spoiler, eh? Però escolta'm, això seria per fer un Sálvame, eh?
0: Completament.
1: Independentment de la part més dura de la novel·la, independentment de la crítica que es pugui fer a l'Església, sí. I ja ho anireu llegint, però també hi has posat aquesta part de salseu, eh?
0: Sí.
1: El safareig, de...
0: Clar, hi ha safareig...
1: Que patireu i no patireu.
0: El que sap la minyona, el que sap la filla, no sé què, el que sap el Ferran, el que passa a l'hospital...
1: Sí.
0: Clar, aquí hi ha, no? I el sorprèn la primera visita a l'hospital, el que passa, no? Que dius, què passa? A què m'has explicat aquí, ara, tu? Sí. No? I, bueno, doncs, sí, hi ha una part de salseu important.
1: Vull dir que està molt bé perquè vas intercalant en la novel·la, no? Vull dir que no tot és tan dramàtic, però sí que és una novel·la, doncs, bueno, clar, quan parles de coses dures, doncs llegir-la també té el seu punt.
0: Sí, clar, quan entres en la part dura de la novel·la és aquí on van sortir els dubtes, no? Els dubtes. De si ho feu més dur, menys dur, més like, més no sé què, si només poso una frase, si ho escric... I bé, em va sortir això. I la gent que ha llegit la novel·la sempre m'ha dit que els hi ha agradat moltíssim, que la duresa els ha angoixat, però que els hi ha agradat molt la novel·la. I per tant, estic molt content de la novel·la.
1: Jo també us la recomano, ja d'avançada ja us diem això, doncs, que és un tema dur i, per tant, hi ha fragments que potser us resultaran més durs, no? També depèn del lector o lectora que també l'agafi.

0: gent que és més oferta i hi ha gent que no tant.
1: Sí, però és que...
0: Però és una manera...
1: És el que vaig dir, és el que vaig dir. A veure, no et pots tirar a la piscina i no mullar-te.
0: No, jo penso que has fet.
1: És impossible, és impossible. Tu pots anar a la piscina i assentar-te en una tombona i no mullar-te, però no has anat a la piscina. No has anat a la piscina, pots anar aquí i pots fer el mateix això en un bar, però si vas a la piscina i llances a l'aigua, et mulles. I si et mulles, et mulles.
2: I penso que està molt bé que ens mullem, perquè són situacions reals que també ens poden preparar una miqueta, sobretot... Ja no només els pares, també els tiets i tietes, eh?
3: Sí.
2: Que jo els, els meus els hi he lliçonat ara, a l'hora de dinar. Sí. Per si de cas. Jo acabaré l'entrevista amb un fragment que dona títol a la novel·la i és absolutament preciós, com molts altres dels fragments dels quals he pres nota al llarg de la lectura. No m'he plantejat mai l'existència de Déu. Ara sé que no pot haver-hi res, ni humà, ni diví, que permeti això. I aquelles pobres noies, és evident que el cel les ha oblidat, però nosaltres les hem de tenir ben presents.
0: I tu fas aquest exercici, Manuela.
1: Sí, sí. Ah, perquè què passa amb totes aquestes noies, nois, etc., que quan dic el cel les ha oblidat, no em refereixo a aquest cel cristià, ni cel... No, em refereixo a que la natura, tots nosaltres, ens és igual, no? Quan s'han oblidat, adéu-siau, adéu-siau. I quan vaig presentar el llibre, dic, és que oblidar, com explico oblidar? Què és l'oblit, no? Dic, plantejar-me al revés, què és recordar, no? Recordar és una paraula que ve del llatí, que vol dir tornar al cor. Perquè pels antics, els sentiments i les emocions estaven dins el cor, no estaven al cap, estaven al cor. I per tant, els llatins deien recordar era agafar les coses i tornar-les a passar pel cor, i això és recordar, no? Per tant, quan no podem agafar res i tornar-ho a passar pel cor, és que ja no existeix. Per això dic que aquestes noies les hem oblidat, però les hem de tenir ben presents.
2: Moltes gràcies, Anselm, per l'entrevista i per la feinada que has fet.
1: Moltes gràcies a tu, només faltaria.

0: calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Francesc Cuéllar és actor, director, autor i gestor cultural. Format a l'Institut del Teatre, a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Oberta de Catalunya, combina la creació escènica, cinematogràfica i literària amb una mirada sempre inquieta i híbrida. Guardonat com a guionista i director, també ha desenvolupat una trajectòria internacional entre Europa i Llatinoamèrica. Actualment dirigeix el Festival Solus a l'Alt Penedès i el Festival Poetrònica de Casa Seat. Tenir 30 anys i tornar a casa dels teus pares perquè els preus desorbitats de lloguer t'han expulsat de Barcelona. Malviure amb una feina precària en una revista. Seguir penjant d'una exparella que t'ha deixat. Tornar al poble, a casa dels teus pares i preparar l'aniversari dels 60 anys del pare el porta a veure unes cintes de VHS on hi descobreix un nom desconegut, Martí. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Quan llegiu el títol, Tothom vol ser fill, de Joseph Conrad, publicat per La Magrana, d'en Francesc Cuéllar, pensareu, i això, espereu-vos a llegir el llibre i entendreu el per què i no es pot llegir res més. Francesc Cuéllar, benvingut.
2: Hola, què tal?
1: Francesc, un molt bon joc novel·la, però ubiquem una miqueta a també els oients, ells han escoltat aquesta petita biografia, però és molt important també l'estructura d'aquesta novel·la. Jo penso que aquí radica un dels èxits de la seva lectura.
2: Sí, aquesta novel·la té com... es desenvolupa en format de dietari, on l'Ernest, el personatge principal, relata el seu present, d'alguna manera el seu present privat, no? Perquè un dietari en principi no llegeix ningú més que tu. Per tant, és un espai on es permet amb total llibertat intentar rascar les profunditats del seu dolor i de la seva foscor i una mica intentar relatar el seu present d'una manera més íntima. I a la vegada aquest dietari es va intercalant amb els buits, que buits és el títol d'una secció que ell redacta en una revista satírica. Té una secció on s'inventa biografies a partir de dades i informació real, s'inventa fragments de biografies de personatges reals, vius o morts. I aquí, d'alguna manera, com que està escrivint per una revista, escriu en un espai públic, per tant, sabent-se llegit, i també relata el present, però des d'un lloc més cínic i més crític. I penso que anar intercalant aquests dos formats t'ajudava també com el doble narrador que feia servir Joseph Conrad, doncs t'ajudava molt bé a conèixer el personatge des d'un lloc públic i des d'un lloc privat.
1: És realment una meravella. Penso que hi has trobat absolutament el to i també cada un d'aquests buits penso que s'entrellaça, no?, en la vida d'aquest protagonista. Tornar a casa, és un d'aquells temes, no? Tornar a casa en aquest sentit d'acarar un passat, perquè moltes vegades, Francesc, els joves, marxem, bueno, jo ja no sóc tan jove, però marxem de casa i quan hem de tornar, costa molt i se'ns obren totes aquelles portes del passat que no hem tancat, que continuen allà. Aquest és un punt feble, no?
2: Sí, a mi, per sort, suposo, no m'ha passat, però sí que quan vaig fer els 30 vaig pensar... Bueno, va venir una revisió que involuntària, segurament, de tot el que estava passant fins ara, de tots els propòsits que jo m'havia fet conscient o inconscientment, i els que havia assolit i els que no... i hi havia sensacions de fracàs, algunes altres d'èxit. Era una barreja una mica estranya que suposo que quan vas celebrant més anys deu anar passant més sovint segurament aquesta revisió, però a vegades sembla una revisió molt estèril, molt de persona del primer món, i li volia atorgar l'Ernest aquest, no sé com dir-ho, com aquest luxe de permetre's que si el que li treu la son és això, permetre's poder-ho revisar-ho per molt del primer món que sigui, no?
1: Les relacions entre els pares i els fills, i a més, entremig de tota aquesta trama, no?, d'aquest dietari que parla d'aquesta quotidianitat, del que ens passa, i molts, és un meló molt obert a molts temes, és bonic perquè hi ha un misteri, que evidentment tampoc podem explicar, però uf, al final és tremendo, i ho deixarem aquí. Jo penso que és una novel·la, jo no vull dir fosca, però sí que és quan et diuen has d'apropar-te a les teves pròpies foscors, no? A les teves ombres. Penso que és un exercici, això. És, aquesta novel·la és un tipus d'exercici així.
2: Sí, la veritat és que hi ha una part fosca i és difícil de parlar-ne a les entrevistes perquè intentes no fer spoiler, però a la vegada vols intentar donar algun carmelet perquè a la gent li interessi voler-se-la llegir. I crec que vam arribar a trobar una mena d'estratègia. Dèiem que tenim una sèrie de ferides grans com a societat, són el canvi climàtic, les guerres, els assassinats masclistes, etcètera, que ens agradaria abordar i ocupar-nos amb més força de la que ho fem. I jo crec que no pot ser perquè hi ha unes ferides que segurament són més superficials però que ens reclama més urgència, que són poder pagar el lloguer al final de mes, poder saber comunicar-nos íntimament d'una millor manera o tenir una atenció una mica més dilatada del que dura un reel d'Instagram. I jo crec que passa això a la novel·la, que l'Ernest, el personatge, comença la novel·la intentant atendre aquestes ferides més superficials i urgents, i cap a la meitat de la novel·la ho aconsegueix, allà al llac, amb la mare, i a partir d'aquí comencen les ferides més grans, que en aquest cas és el de la memòria històrica, que és un gran tema en aquest país, i que ella ha deixat espai perquè no? Entenc que d'alguna manera li ha deixat espai a aquestes ferides perquè puguin ser ateses.
1: A mi m'agrada perquè buits aquests fragments que ella escriu, no? Que realment és la seva professió, o li agradaria que fos una professió més normal, no a trossos, perquè en el món de la cultura anem així i en el món del periodisme també, van increixent aquests buits. Per això us recomano moltíssim que no us els salteu, que no se'n perdeu cap de la novel·la. Parlant de les foscors, hi ha un fragment que m'agrada moltíssim. Diu, quan estic sol, entra en escena el que és privat, el que és obscè, el que és fosc. En la solitud, el meu puto animal, la meva bèstia, la meva cosa guarra, esclata en èxtasi. És una novel·la, Francesc, on no t'has estalviat res. Ho has deixat anar tot, totes les vessants d'aquest protagonista, des de les més sexuals fins a les econòmiques.
2: Sí, jo crec que era interessant perquè el fa complexa i el fa humà. No, que a vegades en públic tendim a mostrar només les nostres millors parts i les parts més brillants, i és en privat on les que potser ens fan més vergonya o no estarien tan acceptades és on afloreixen. No? Aleshores, a mi em servia, com deia abans, el format dietari, perquè és aquest espai privat on ell pot relatar-se, i l'espai públic on ell pot vendre's, no?, d'alguna manera. A mi m'agrada molt els buits que deies que van increixent, perquè per mi tenen un paral·lelisme amb el dietari, en el sentit de que comença fent la biografia de personatges morts, per tant, d'alguna manera, entrant en un terreny més segur que pot generar-li menys conflicte amb personatges històrics, literaris i amb unes biografies inventades una mica més polites, i comença a enxitxar-se i a fotre-li canya, i els personatges ja són vius, són personatges que encara estan vius, que ja no són tan polite el que els hi passa i el que s'inventa d'ells. Sí, jo crec que per mi m'agrada el paral·lelisme de que el seu present li reclamava aquesta ràbia i li reclamava aquesta lluita, i això ell ho transmetia o ho traduïa en els seus articles a la revista.
1: Bé, hi podem trobar no només Joseph Conrad, sinó també Frida Kahlo barrejada amb Bill Gates. O sigui, us podeu imaginar la bomba explosiva que ha col·locat aquí el Francesc. Anem ara a parlar també una mica aquesta denúncia social. És una novel·la que parteix d'una mirada jove i, per tant, està molt bé perquè ens posa molt en el context actual, però, a més, des de la vostra mirada, de les persones joves del que esteu patint, de la societat que us heu trobat. Parlaves dels lloguers, parlaves també com veieu la memòria històrica. O sigui, és una miqueta posar que el jove sou al centre i la vostra mirada és al centre. És una novel·la molt reivindicativa.
2: Sí, jo crec que en aquest sentit jo sempre intento posar-li una mirada política a allò que faig, a vegades amb una mica més de cinisme, a vegades amb una mica menys, però jo penso que és bonic que l'Ernest... Jo penso que comença tirant pilotes fora, bueno, perquè els preus del lloguer, bueno, perquè els bancs i l'Emilio Botín, i volo perquè... etcètera, etcètera, etcètera. I hi ha un moment com d'anar assumint, de dir... Ep, un moment, això també passa a casa meva, això que està passant li passa, ho està fent la meva mare, ja no és la societat, ja no és un fatxa especulador, és la meva mare. Queda, o sigui, això queda més a prop, per tant, em pot tocar a mi, i jo crec que fa aquest viatge de que la crítica vagi de fora cap endins.
1: Una de les preguntes que et volia fer precisament pel tipus de novel·la que és, són les reaccions. Comentaris que t'hagin pogut fer, com ha arribat, perquè jo ja vaig veure quan vaig llegir la teva biografia, em va agradar perquè vaig pensar, serà una novel·la valenta, i no m'he equivocat. I valenta ho dic des de la mirada dels que venim més endarrere en generació i potser no ens atrevim a dir segons quines coses. I si ho dic jo, els que són més grans que jo... Ja ni t'ho vull explicar, que hi ha de tot. Però m'agradaria saber una miqueta com ha estat acollida, rebuda, com han estat els primers comentaris de les lectures.
2: Doncs mira, jo estic molt content perquè els comentaris de les persones que l'han llegit són molt i molt bons. El problema és que l'han llegit poques persones. Però aquí entrem en un altre terreny, que és el del capitalisme comercial, fins i tot en la literatura, que jo pensava que la literatura s'escapava d'això i gens ni mica, de viure un Sant Jordi horrible, de dir, per favor, si hem de tornar a publicar una novel·la que sigui passat Sant Jordi, perquè això és insuportable i no té cap mena de sentit. I de molts mitjans públics donant suport, ja no perquè me l'hagin de donar a mi, sinó donant suport, ja, suport als que ja estan sent tops ventes i best-sellers. Dius, nois, no té cap mena de sentit, això. Aleshores, si obviem això i decidim no entrar en el joc i que qui li arribi per, jo què sé, perquè li han recomanat o perquè se l'ha trobat a la llibreria i li agrada la portada, que per cert em sembla una portada xulíssima. Sempre ho dic, que la persona que ha fet el disseny li dono les gràcies perquè penso que té molt i molt i molt de sentit. Les persones que se l'han llegit, els ha agradat molt. I no només que els hagi agradat, sinó que els comentaris que m'han fet són comentaris que no són m'ha agradat, són com molt més elaborats i més complexes i penso que és molt interessant. Repeteixen molt una cosa que és que els hi atrapa la barreja de llenguatges. Una cosa més, no sé com dir-ho, més acadèmica, amb una cosa més callejera, com aquesta barreja és interessant. I jo penso que aquesta barreja ve perquè jo he escrit molt de teatre sempre i els meus referents són teatrals. I penso que quan tu escrius un personatge, en el fons això és un dietari, per tant és un personatge parlant en primera persona. No s'escapa, no està molt lluny de ser un monòleg dramàtic d'un personatge que comparteix alguna cosa amb el públic. Per tant, hi ha alguna cosa de... Ell és escriptor, per tant té un bagatge cultural, és intel·ligent, és una persona culta, però a la vegada és una persona normal i parla malament també. Aleshores, aquesta barreja m'interessava perquè té a veure una mica amb la resposta que et deia abans de és un ésser humà i és així. Hi haurà contextos en els que parlaràs super elevat i contextos que serà un barruer i un...
1: Com la vida mateixa, perquè vull dir, nosaltres som aquest joc, no?, entre l'interior i l'exterior. Som el que mostrem, però encara és molt més important. És tot allò que no mostrem, que no està dintre d'aquestes normes, d'aquests rols socials que saps que has de seguir perquè, si no, no entres al joc.
2: Mm-hmm.
1: També m'ha agradat molt quan parlaves del capitalisme i de Sant Jordi, eh? També t'ho haig de dir. Aquí faríem una tertúlia.
2: Sí, seria obrir un meló.
1: Sí, que no ens l'acabaria. Però jo em sumo als comentaris de m'ha agradat, però perquè té un fonament. Jo no sé si he sortit a l'antena, perquè ara ja no sé què hem comentat i què no, però quan ens hem connectat a la trucada, Jo t'ho deia, no? Quan comences la novel·la, penses, ui, saps? No saps per on t'anirà parar la cosa. És una novel·la que dius, jo necessitava un Ernest, perquè moltes vegades a mi el que m'ha fet pensar és com de dormits estem. Jo llegia alguns paràgrafs i deia, ostres, Mònica, és que m'incloc dintre del sac. Potser ens fa falta una mica més de valentia, de carà, de força o de reflexió. I és una novel·la que t'acompanya en això, que és com si hi ha moments que et fes despertar. No sé si t'ho han dit. En el meu cas ha estat així.
2: Que bé, que bé. No, mira, veus, aquesta en concret no me l'havien dit. Jo penso que hi ha una cosa interessant de l'Ernest en relació a una dinàmica actual, segons el meu punt de vista, que és el de generar falsos debats, el de posar l'atenció allà on no toca i a embrancar-nos molta estona en coses que no són el focus, no? I a mi m'agradava perquè teníem un joc amb uns amics fa uns anys, ara ja, mira, l'hem deixat de fer, però era un joc una mica friki, que era el de cada dia algú havia de detectar un fals debat i l'havia de compartir al grup, no? I hi havia un que me'n recordo molt clar, que aquest em va tocar a mi, que potser és més de premsa del cor, però recordo que va haver-hi un any on la reina Letícia no es va voler fer o no va deixar que les seves filles li donessin la mà a la Sofia en una foto oficial o no sé què collons, i hòstia, hores i hores de debat sobre si Letícia s'estava carregant la monarquia, no? Per no haver deixat fer-se la foto. Perquè jo pensava, perquè matar elefants, anar-se'n de putes i dilapidar els diners públics en armes, això no és carregar-se la monarquia. Aleshores, hi havia alguna cosa d'això que se'ns va quedar com una pràctica, que era que la fèiem com un joc, li vaig voler posar l'Ernest, això.
1: Per això us deia, no? Ara aquest joc que m'has explicat m'ha agradat molt. Jo penso, escolta, el podries patentar i estaria molt bé. Però el que jo sí que t'animo, sobretot, és a que si pots tornar a escriure una altra novel·la, perquè realment pots tornar a dir moltes coses, i crec que sí, crec després d'haver-te llegit, penso que sí, seria molt interessant tornar-te a llegir i suposo que és sorprenent. Per mi ha estat un canvi de registre i animo realment els oients a que s'atreveixin, a que ho facin. Tothom vol ser fill de Joseph Conrad, publicat per La Magrana, d'en Francesc Cuéllar, sobretot amb la ment oberta i amb ganes de marxar de la zona de confort. No sé, és que per mi ha estat aquest, no?, trencar aquest registre, Francesc. Jo sé que ens has atès avui, que estàs mig de vacances i t'hem de donar les gràcies.
2: No, gràcies a vosaltres, perquè em ve molt de gust parlar de la novel·la i comentar-la amb gent que se l'hagi llegit, perquè penso que el bonic és això, compartir-ho.
1: Sí que me l'he llegit, sí. Intento llegir-me... Bueno, no intento, no. Em llegeixo tots els llibres per costum, perquè aleshores jo penso que es pot obrir un gran debat. Ja sé que les meves entrevistes no es pot fer spoiler i, per tant, no podem entrar a tot el que volem, però per això us animo també a que trieu la novel·la per fer un club de lectura, perquè us asseguro que seríeu molt, molt potent.
2: Francesc... I que m'escriguin per Instagram, que jo m'apunto tots els clubs de lectura.
1: Doncs mira, ja ho sabeu. Francesc, no sé si vols fer algun altre comentari abans que no ens acomiadem d'algun detall, algun matís d'aquesta novel·la, perquè n'han quedat molts a l'aire, tant pel temps que tenim com perquè no es poden explicar segons quines coses.
2: Sí, no, que va, al contrari. Jo penso que també el que és bonic de l'Ernest, ara, mira, estic fent una adaptació teatral i estic renunciant a tantíssimes coses. Clar, la novel·la, ara no recordo si té 190, 200 pàgines, un monòleg no en pot tenir tantes. I estic renunciant a molta literatura i penso que la part bonica de l'Ernest, més enllà de l'acció dramàtica, més enllà de ara passa això, m'aixeco, obro la porta i ja vaig a casa l'àvia, és com relata aquest aixecar-se, aquest obrir la porta i aquest anar a casa l'àvia, no? Aleshores, per això dic que és bonic fer clubs de lectura perquè en altres formats, com el que estic fent ara, hi ha molts detalls que es perden. O sigui que res, que tothom se llegeixi. Gràcies per l'alterar l'espai, perquè penso que és bonic moments com aquests i us ho agraeixo molt.
1: Doncs nosaltres us deixem amb les ganes de llegir Tothom vol ser fill de Joseph Conrad. En Francesc se'n va de vacances, però nosaltres, recordeu, no ho fem, continuem aquí i us continuarem portant molta més literatura. Bon estiu, Francesc.
2: Moltes gràcies, igualment.

0: Laura Antonell treballa en el món del comerç, però la seva passió és la literatura. La seva primera novel·la va ser Un polsim de sal. Formada a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, ens presenta la seva segona novel·la, La llibreria de les hores mortes. L'Edna ho tenia tot. Una vida de luxe, un futur assegurat i una identitat que creia inqüestionable. Però la mort del seu pare ho trastoca tot i una carta inesperada li desmunta el seu passat. Sense diners ni rumb, es trasllada al barri del Raval de Barcelona, on decideix obrir una llibreria. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Si teniu temps, perfecte. I si no el teniu, l'heu de trobar per llegir La llibreria de les hores mortes. Bé, avui farem una mica de tertúlia. Hi ha moltes coses per parlar, Laura, sobre aquesta llibretera, aquesta llibreria i tot el que ens trobarem aquí dintre d'aquesta novel·la.
2: Sí, sí, sí. Es pot parlar de moltes coses.
1: Moltes, moltes. Però hem d'anar amb cura de no explicar les que no toquen.
2: Evidentment.
1: Ja m'ha avisat. La Laura ja m'ha avisat abans de començar, per si de cas que no expliquéssim res que no toca. Però escolta'm, tenim aquí el context d'aquest barri del Raval, tenim l'Edna, la protagonista, tenim aquests girs de guió que dona la vida. Com me l'has fet a tombar, pobreta?
2: Sí, sí. És que si no, no té gràcia. Clar, és que és el que vaig pensar jo. I amb aquesta noia havia de caure de molt amunt. Perquè si caus d'un barri humil a un altre, no té gràcia. Llavors, ella havia de caure d'una zona molt confortable, una família benestant que ho té tot, i havia de caure al no-res, justament al Raval, que clar, és un barri que tela.
1: No, és un barri que...
2: Com diu el llibre, millor, el que sabia, el que l'únic que sabia l'Edna d'aquell barri era que millor no anar-hi. O sigui que...
1: Doncs, i ella hi va. Bueno, tu li fas anar.
2: Exactament.
1: Tu li fas anar. És un barri que li obrirà molt els ulls a l'Edna. No? L'Edna és una noia que es troba amb aquest gir de guió que li dona la vida. Jo t'he dit, és que clar, hi ha hagut moments que li he dit, és una mica rabinada, segons com ja ho anireu llegint. Però clar, ella s'ha d'adaptar, no? Ha de sortir. Moltes vegades parlem de sortir d'aquesta zona de confort. I en aquest cas, l'Edna és precisament això, sortir. Vull dir, l'has treballat amb tota la força del món per dir, troba-t'ho tot de morros, O sigui, com ha estat donar-li aquesta sacsejada? Perquè jo sé que als autors us agrada cuidar els vostres personatges i se'ls estimeu.
2: Sí, però és el que et deia. És a dir, aquest anar a parar al Raval havia de significar un cop molt dur per ella. Era l'única manera de que ella podia tenir dubtes, tristesa per no poder parlar amb ningú de la família. A més, desarrelada, perquè se n'assabenta doncs, que la certesa que tenia, inclús amb el tema doncs, de família, no eren certes. Per tant, ella, tot això li suposa un daltabaix brutal. Jo, evidentment, per el que et deia, per fer-ho, per marcar-ho més, havia de ser un cop dur. I evidentment, passar d'una noia pija haver-se d'adaptar a un lloc en principi per ella tan sòrdid com és el Raval li costa molt, encara que tingui el local i té un pis, però es troba que el negoci l'ha de fer funcionar quan ella no es preocupava de res.
1: Comença de zero.
2: Sí. És a dir, amb crèdits i tot, cosa que ella això no havia fet mai. Ella vivia, tenia una vida regalada. Llavors, sí, el cop havia de ser dur. Si no, no tenia gràcia tampoc, Ja t'ho dic.
1: No, el cop és dur i després, però clar, ja... I després hi ha molt de tu aquí, també. Perquè, sí que l'Edna la poses al capdavant de tot aquest festival, però la poses al capdavant d'una llibreria. I això és molt bonic, perquè ens parles molt, és una novel·la que parla molt de literatura, de la passió pels llibres, del que pot significar una llibreria i de lo difícil que és. Aquí jo penso que els llibreters i llibreteres t'hauran aplaudit molt.
2: Bueno, de fet està en la proposta literària que vaig posar que era una novel·la molt pels llibreters. Sí, senyora, vull dir, era això, perquè de fet jo sempre ho explico, que jo m'he assessorat, tenia una amiga llibretera, tinc una amiga llibretera, i ella em va assessorar tot amb aquest tema, i em deia, és que no tot és tan bonic, les llibreries tenen aquell punt romàntic, no? Diu, però és un negoci, i no tot és tan bonic. Llavors, sí que és veritat que tenia clar que la llibreria oferia aquest punt, això que et deia, romàntic, però que hi havia d'haver-hi el rerefons d'un negoci, de pujar un negoci. I ella és amb el que es troba. És a dir, hi ha aquest binomi de guanyar-te la vida amb una cosa que és molt bonica. Perquè jo, encara que he sigut comerciant tota la vida, he sigut botiguera tota la vida, sí que és veritat, a vegades m'han preguntat a veure si és que jo volia, o sigui, hagués tingut ganes de muntar una llibreria i tal. Jo sempre dic que no m'ho havia plantejat mai, tot i que quan n'entro amb una soc molt feliç. És com un punt màgic, allò, i que començaria per una i acabaria per l'altra de llibre. És com que m'atrau moltíssim. Però no havia pensat mai a canviar el negoci per posar una llibreria, la veritat.
1: Havies pensat mai que acabaries publicant?
2: Mai, mai de la vida. Jo era de... M'he hagut de menjar les meves pròpies paraules, Perquè jo mai a la vida... Jo sempre, quan escrivia, vaig fer la primera novel·la i pensava, o sigui,

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en llegir un llibre ben gruixut.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
4: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
4: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
4: Telèfon 93 792 35 46.
5: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitoria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume. Ens ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Javier Martínez, el pare d'una de les víctimes mortals als atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, assegura que els afectats a hores d'ara segueixen abandonats i sols.
2: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no? de saber la veritat i de que estiguem més atesos. Intenten fer moltes coses, va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
1: Martín ha d'apuntar també que mentre hi hagi papers del SENAI classificats a Madrid, mai no sabran la veritat. Més enllà de l'acte d'aquest matí, aquesta tarda a les 7, se celebra un altre acte d'homenatge a les víctimes d'aquest 17 d'agost. Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme, que se situa entre el carrer Rio de Janeiro, l'Avinguda Meridiana i el passeig de Fabra i Puig. I els bombers han extingit un incendi en un armari de transformadors elèctrics en un edifici de l'Avinguda del Vallès de Terrassa que ha obligat a evacuar alguns veïns i atendre dos menors. Segons els bombers, s'han activat 7 dotacions cap a les 3 de la tarda després que un testimoni alertés que s'havia incendiat un quadre de transformació elèctrica i sortia fum de la façana. Un cop han confirmat que a 4:15 han pogut acabar d'extingir l'incendi, s'ha atès dos menors, un ha rebut l'alta in situ mentre que l'altre ha estat traslladat a l'hospital per intoxicació de fum. I el Port de Barcelona ha sofert un increment d'un 2% del tràfic de mercaderies fins al juliol. L'increment dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions, que acaba d'un 10%. També creix un 5,3% el moviment de passatgers, la majoria dels quals creueristes, que augmenten en un 7% respecte al mateix període de l'any passat. I parlant de rècords, un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord d'ara fa 23 anys. Es considera que una nit tòrrida ho és quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus i enguany ja n'ha superat, com us dèiem, unes 51. En 40 anys de dades registrades per aquesta estació, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides.
0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en fer una barbacoa amb els amics.
3: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit. Les 6 de Ravensbrück.
4: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
6: La França ocupada necessitava establir vies clandestines per passar informació i persones, les anomenades xarxes d'informació o d'evasió. Una d'aquestes vies que cal recuperar, perquè s'ha cremat, és la que connecta Barcelona amb Toulouse. I és aquí on jugaran un paper clau la generosa Cortina i el germà Soldevila, perquè el fet que la família tingui un peu a cada banda de la frontera propicia que es pugui teixir la línia Sol. La vida de la generosa Cortina està a punt de fer un gir inesperat i dramàtic.
7: Nom:
3: Generosa Cortina Roig.
7: Dia d'entrada al camp de concentració.
3: Camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
7: Matrícula:
3: 65.475.

0: Capítol 3. Generosa cortina roig, la graciosa, la bondadosa.
1: Som al juliol de 1944 a França. En aquest moment ja s'havia produït el desembarcament de Normandia. L'alliberament de França és imminent, però encara falten 10 mesos per la rendició d'Alemanya. Els nazis, amb l'ajut dels col·laboracionistes francesos, incrementen les detencions dels opositors, especialment dels membres de la resistència. Com quan l'afera està acorralada i reacciona amb més virulència.
2: La Gestapo concentra en un comboi més de 700 persones detingudes a Toulouse procedents de diversos camps d'internament, com el camp de Vernet d'Arieja o la presó de Sant Michel de Toulouse, on està empresonada la generosa Cortina, i també una altra de les sis a Ravensbrück, la Conxita Granger. Tal com explica la Noemí Riudor, la historiadora especialitzada en la batalla dels Pirineus i les rutes de l'exili, que ens ajuda a explicar la vida de la generosa Cortina.
3: De fet, la Conxita Granger i la generosa coincideixen i es coneixen. En tenim la certesa perquè la Conxita Granger la coneixia i se'n recordava d'amb ella.
1: El tren que porta la generosa Cortina cap a l'infern i també la Conxita Granger és conegut com el tren fantasma. Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, explica per què se'l coneix així.
4: El fet de que conegui com a tren fantasma ve motivat una mica per la trajectòria que va tenir aquest tren, el viatge que va fer, les vicissituds que va tenir i la durada del trajecte, que no va ser la durada normal.
2: La sortida del tren fantasma en direcció a Dachau, el camp de concentració alemany situat a 13 quilòmetres de Múnich, està prevista pel 3 de juliol de 1944. Les 700 presoneres, la generosa entre elles, són concentrades a l'estació de ferrocarril de Reinal, a Toulouse. No és una estació de ferrocarrils de passatgers, és una estació de mercaderies.
4: Aquests prop de 700 presoners van ser amuntegats en vagons de bestiar, perquè val a dir que els trasllats des de França a la deportació s'acostumaven a fer unes condicions molt precàries, amb vagons de bestiar, tots amuntegats.
1: Com si fossin animals. El procés de deshumanització del qual en parlen historiadors i historiadores comença molt abans d'entrar al camp pròpiament. El trasllat en si és un infern.
4: Ens hem d'imaginar uns vagons totalment diàfans, sense cap seient, sense cap lloc per fer les necessitats, sense lloc a netejar-se, i va ser realment dur. Gairebé no es podien moure. I, efectivament, hi va haver persones que van patir malalties, altres que no van acabar el trajecte.
2: La precarietat de les condicions en tots els convois que parteixen cap als camps de concentració a Alemanya és absoluta. Eren vagons de fusta amb una finestra de reixes i ja està. No hi havia res més. Ni aigua, ni menjar, ni cap mena d'higiene. Posaven tantes persones a dins de cada vagó que per a jaure's havien de fer torns, cosa que les obligava a estar hores i hores de peu. Abans hem dit que eren vagons per traslladar bestiar, però és que ni tan sols als animals se'ls movia així. Molts testimonis recorden que van aconseguir sobreviure a aquesta situació tan cruel gràcies a la vitalitat d'alguna d'aquelles dones, perquè contagiaven les seves ganes de viure a la resta.
4: En aquest aspecte, doncs, alguns testimonis, com el de Conxita Granger, doncs, insisteixen molt en el paper de la generosa Cortina, que va tenir també, era una persona doncs, molt extrovertida, que podia fer més amè aquest tràngol tan complicat que van haver de passar.
1: La Conxita Granger, deportada també lleidatana amb qui coincideix la generosa i gran militant a l'hora d'explicar què és el que es va viure en la deportació, explica que la generosa la coneixien amb el sobrenom de Graciós, un nom que significa amable i desinteressada en francès, perquè sempre patia per elles i les cuidava.
5: I ens vam conèixer a la presó aquí a Toulouse, quan d'on era abans del debarcament a Normandia, devia ser fi de maig 44, quan em van portar de la presó de Foix a la presó Sant Michel, que vaig conèixer Graciosa, que estava... Va ser a la celda que li vam posar el nom de Graciosa. Sempre estava cuidant l'una o l'altra, preocupant-se de l'una, i és per això que li vam donar aquest nom de Graciosa, en francès. I totes les que l'hem conegut, totes parlem de Graciosa. No diem mai el seu nom, el seu verdader nom. Graciosa, sempre.
2: El patiment al tren fantasma és especialment agut, perquè el trajecte s'allarga molt més del que hauria d'haver estat. França està en procés de ser alliberada dels nazis, que ocupen la meitat nord, i dels col·laboracionistes de la meitat sud. I els bombardejos dels aliats són constants.
4: En lloc d'agafar la via normal i més ràpida, que era cap a l'oest, però per evitar els bombardejos aliats, doncs van el camí va començar, diguem, cap a l'esquerra, en direcció a Bordeus, i Bordeus volia continuar pujant per la costa atlàntica fins a Alemanya. Hi havia una parada intermitja a París, des d'on anar a territori alemany. El recorregut, doncs, des de la sortida, el 3 de juliol, va convertir-se en una autèntica odissea. Els bombardejos aliats van ser constants.
1: El tren avança, s'atura, torna a arrencar. Una de les aturades forçoses del tren fantasma per reparar les vies malmeses pels bombardejos té lloc a Angulema, prop de la costa atlàntica francesa, en direcció oposada a Alemanya.
4: En l'indret especial de la deportació de catalans, doncs, perquè en el seu moment doncs, va haver una deportació massiva des d'aquesta localitat.
1: L'historiador Josep Calvet es refereix al comboi dels 927, el primer comboi de civils amb 927 refugiats espanyols, molts d'ells catalans, famílies senceres, que els nazis van portar a Mauthausen l'agost de 1940. La Montserrat Armengou, directora del Sense Ficció de TV3 i el periodista Ricard Belis, investiguen sobre aquest fet en el documental El comboi dels 927. Si aquest comboi va ser un dels primers a enviar persones presoneres cap a un camp de concentració nazi, un dels últims va ser el tren fantasma, que l'estiu de 1944 parteix cap a Alemanya amb la generosa Cortina i la Conxita Granger a bord.
4: Malgrat que hi van haver constants bombardejos terrestres, aeris, atacs, i va arribar al camp de concentració alemany de Dachau el 28 d'agost, 57 dies després de sortir de Tolosa de Llenguadoc. Gairebé dos mesos després va arribar a la seva destinació i primera destinació. Allí van desembarcar o van fer baixar del ferrocarril els homes que van quedar al camp de Dachau, i les dones doncs, van continuar encara el seu trajecte cap a Ravensbrück, on van anar, doncs, en aquest cas, les dues deportades lleidatanes, la generosa Cortina i la Conxita Granger.
1: Aquell tren que durant dos mesos va estar rodant per França sota la pluja de bombes fins a arribar a Ravensbrück fa parada al camp de concentració de Dachau, a Múnich. El 28 d'agost, a la generosa Cortina Roig, la matriculen a Dachau amb el número 93.882. De fet, són les úniques dones que entren a Dachau perquè era un camp per a homes, perquè la SS no sabien si les podien transferir a Ravensbrück. Tanmateix, dos dies després, el 30 d'agost, el tren parteix de nou i arriba a Ravensbrück a inicis del setembre de 1944.
3: Un braçalet amb el número 65.475, i el braçalet de Ravensbrück la generosa el va conservar tota la vida. Tenim una fotografia també d'aquest braçalet. Va conservar sempre.
2: Ravensbrück és el camp dissenyat específicament per a dones i infants, el més gran que hi hagi hagut mai a Europa. S'instal·la la indústria alemanya, com la Siemens, per utilitzar aquestes dones com a mà d'obra esclava, explotant-les fins a morir i després incinerant-les allà mateix. L'infern. Les necessitats de la indústria de guerra fan que a partir de 1944 el 70% de les dones siguin enviades a comandos exteriors que fabriquen i netegen peces de munició i pólvora. És el cas de les 6 de Ravensbrück i també de la Generosa.
1: L'abril de 1945, un mes abans que Alemanya rendeixi incondicionalment, la Generosa és transferida a Sachsenhausen, al comando d'Oranienburg a Berlín. Allí treballa 12 hores diàries, fent peces per als avions de caça alemanys, els Messerschmitt. L'extenuació és total i la gana implacable.
3: Aquest sistema concentracionari tan complex alemany, en el que acaben treballant doncs, en una fàbrica d'armament, en el que per aplacar-se la gana acaben menjant el que posaven dintre de les bombes, perquè trobaven que allò els hi calmava aquell neguit de gana, i en el que moltes d'elles intenten fer aquests petits sabotatges, no? Aquesta militància, no? Sabotejant alguns d'aquestes bombes perquè no arribessin mai, doncs, a esclatar en el moment que caiguessin.
2: De la gana extrema que van patir les deportades, també en va sentir a parlar l'Anna Cortina, la seva reneboda, a casa Moreu, la casa familiar de la Generosa.
6: I jo li deia a la meva mare, dic, i com és que jo que sé que havia patit tant i això, per què no m'ho expliquis? Deia, ui, això són coses de la guerra, i ho va patir molt perquè, clar, la van agafar i pensa que ella, pues, quan la van tancar en aquest camp de concentració, que jo no sabia ni el que volia dir, pues, inclús havien de menjar els vomitats d'uns als altres perquè no els hi donaven res. Vull dir que va patir molt, va patir molt.
1: Berlín està a punt de caure i la fàbrica on estan esclavitzades les dones del comando de la Generosa és bombardejada per les forces soviètiques. Durant el bombardeig moren el 80% del grup de dones. Les supervivents, durant els 3 dies que segueixen els bombardejos, són tancades en un soterrani infecte, sense llum ni aire i amb aigua regalimant per les parets. Únicament les deixen sortir 10 minuts cada dia. El patiment no acaba aquí. Són transferides a un altre comando, al camp de concentració de Sachsenhausen, on les obliguen a cavar trinxeres. Cada cop és més evident per als alemanys que la guerra està perduda. Els soviètics s'apropen per l'est, els americans, els anglesos i els francesos per l'oest. En un intent desesperat de no deixar testimonis als camps, els nazis obliguen a les persones deportades a caminar llargues distàncies amb fred, mal vestides, amb poc o gens de menjar i sense aigua ni descans. Les persones que no poden continuar el trajecte són afusellades pels SS. Són les anomenades marxes de la mort.
3: En el moment en el que els alemanys s'ho veuen tan extremadament perdut, fan aquestes marxes de la mort, a les que van retirant tots aquests presoners que tenien en aquests camps i que, si no avançaves, et mataven. I et deixaven tirat allí al mig del camí.
2: Entre el 19 i el 21 d'abril de 1945, la Generosa Cortina i la Conxita Granger inicien les marxes de la mort. En aquesta situació tan extrema, torna a brillar la sororitat entre aquestes dones, que s'ajuden les unes a les altres perquè puguin sobreviure.
3: De fet, la Generosa va tenir sort de les seves companyes. La Generosa en aquell moment ja tenia una 30ena d'anys llargs. No era una noia jove. La Conxita Granger sí. Sort amb elles que la van ajudar, que l'una i l'altra, una al costat de l'altra, no? Aquestes que eren més grans, les van poder ajudar a continuar caminant perquè no quedessin enrere.
1: La Generosa està molt feble. Té poc més de 30 anys i, no obstant això, és una de les presoneres més velles. Però com que és la Graciós, l'amable i bondadosa, amb l'ajut de dues companyes espanyoles que li fan de crossa, sobreviu a aquesta llarga travessa de la mort. A casa dels renebots de la Generosa, la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina també se'n parlava.
7: Si la mama sé que havia dit, diu, la meva tia l'estimaien molt, perquè els ajudava molt. I com tu abans m'has dit, diu, és que era una de les més grans i feia com de mama. Sí. I llavors, pues, ja li van canviar inclús el nom. No li diuen Generosa, allí. Li diuen Graciesa o així. No li diuen, perquè se l'estimaien molt, molt se l'estimaien. I la van ajudar molt, molt. Perquè ella també els havia ajudat en el seu moment. Havia fet com de mama.
8: No, l'explicació que la pobra mare ens feia quan va sortir al camp de concentració, era un sac d'ossos. Sí, pesava 35 sí. o 36 quilos. La van tindre que ajudar les companyes, sí, perquè, si no, ves mort. No s'aguantava dreta.
7: No s'aguantava.
8: No podia estar morta.
7: Sí.
2: Però la Graciosa, la bondadosa, sobreviu. Com diu l'Areus Català, sobreviure al camp d'extermini és, per si sol, un acte de resistència.
3: Després de tota aquesta marxa de la mort, la Generosa és alliberada per les tropes russes el 3 de maig de l'any 45.
2: I és repatriada a Tolosa, a França. Des de que va ser detinguda per la Gestapo fa gairebé un any, no ha sabut res del seu marit, el Jaume Soldevila, ni del seu fill, l'André, ni ells, d'ella.
3: La Generosa aconsegueix tornar, no sap què es trobarà o què no es trobarà. El seu marit gairebé està comptant de que segurament no retorna mai més la seva dona, però finalment ella pot tornar. Torna a Toulouse, el seu marit hi és, està bé, i el seu fill també.
2: La Generosa es retroba amb la seva família, però el pas per l'infern l'han deixat terriblement afeblida. la seva reneboda, l'Anna Cortina, recorda que abans de poder retrobar-se amb el seu fill, va haver de passar uns dies recuperant una mica d'energia.
6: Això sí, amb el fill va tindre que recuperar una mica de forces perquè ella, suposo que, a part de que volia veure el fill, podia més el seu decaïment que les forces per veure el fill.
2: El seu sistema digestiu queda molt tocat a causa d'haver ingerit pólvora amb la desesperació d'aplacar l'intens neguit de la fam extrema.
3: De resultes d'aquest ingerir aquest material que hi havia dintre de les bombes, la Generosa va tenir problemes estomacals durant tota la vida. O sigui, la Generosa no va tornar a ser mai més la mateixa, a banda de per l'experiència, per la ingesta de tot aquest material, no?
1: La Generosa continua la seva vida a Toulouse amb el seu marit al capdavant del bar-restaurant que tenen a la ciutat. El 1947, els Estats Units concedeixen a la Generosa Cortina i al seu marit, el Jaume Sol de Vila, la Medal of Freedom, per la seva participació a la resistència. I el 1962, ella, però no el seu marit, és condecorada amb la Croix de Chevalier de la Legió d'Honor del govern francès. La Generosa Cortina és a França un soldat sense uniforme. Això vol dir que un militar es quadrava davant d'ella.
3: Mort l'any 87, i el seu home, el Jaume, la sobreviu fins l'any 98. I llavors mor de malaltia.
2: La Generosa mor l'any 1987 sense que el govern espanyol ni la Generalitat hagin fet cap acte de reconeixement a la seva implicació a la resistència francesa. El germà Soldevila tampoc en reben cap. Aquí s'imposa el silenci durant moltes dècades. El silenci dels vençuts.
3: Semblava que la Guerra Mundial aquí no havia passat res, o tot just havia tocat. Però no, resulta que tenim un Pirineu ple de gent que es juga la vida passant gent. D'aquí que dic que hem perdut la Guerra Civil, però és que també la Segona Guerra Mundial també s'ha perdut, perquè aquí també es va combatre aquesta Segona Guerra Mundial. D'una altra manera, sí, però es va combatre.

0: i estava ja tocadeta, però va dir sí, sí, embolicada amb una manta, perquè era el, va ser al març del 20, clar, ella sí que tenia vivències més directes, perquè era una neboda directa, però va estar molt emotiu. Va pujar la consellera Capella, l'Esther Capella, i va estar molt bé. Llavors van posar una placa allí a casa meva, vull dir que si algun dia pugeu i aneu direcció a les Planes, la veureu a fora, que està allí la placa.
1: L'exconsellera de Justícia, l'Esther Capella i Ferrer, va presidir l'homenatge de la generosa Cortina a Son.
2: La millor manera de reparar i humanitzar és tornar a parlar d'elles amb el seu nom, que és a través de la difusió de la vida de cada una d'elles.
1: Els germans Soldevila, que van tenir una línia amb el seu cognom, la línia Sol, i com tants d'altres passadors, encara no han rebut cap reconeixement.
3: No arribem a temps per a donar resposta a tota aquesta gent que ho van patir, però si més no hem d'arribar a temps, perquè de tot això n'hem de continuar parlant, perquè aquesta sigui l'última guerra. Si deixem de parlar-ne, no serà l'última guerra, serà la penúltima. I això no ho hem de tolerar.
4: La història no es pot repetir. Cal mantenir-la viva. Cal explicar-la a les generacions que venen. Cal que sàpiguen què va passar a les persones com la generosa Cortina Roig, que jugant-se la pell va salvar la vida de moltes altres. No ens en podem oblidar.
3: Quan detenen a la generosa, el Jaume està acomboiant un grup de 7 aviadors britànics, canadencs, i els havia portat fins al Pallars. Dins de la capsa de la Legió d'Honor de la Generosa es conservava un petit paper doblegat 3, 4, 5 vegades i era la llista dels noms d'aquests aviadors amb les seves adreces. Era l'últim que van fer. Van aconseguir segurament recontactar més tard, un cop acabada la guerra. I ella va conservar allí dins de la seva medalla aquesta llista. I aquesta llista, que portava el nom i cognom de cadascun d'aquests aviadors amb les seves adreces, va servir perquè nosaltres poguéssim contactar amb algun d'ells i un d'ells, l'Arnold Peterson, ens va enviar la fotografia de l'avió amb tota la tripulació davant, que és la portada del llibre de la Batalla del Pirineu.
4: Són els salvats. Gràcies a l'heroïcitat de la línia Sol, gestionada per 4 membres d'una mateixa família, els 3 germans Soldevila i la generosa Cortina Roig.
5: Nom.
6: Generosa Cortina Roig.
5: Data.
6: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort, a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
5: Situació.
6: Alliberada.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la col·laboració especial de Noemí Riudor García, historiadora i coautora de La Batalla del Pirineu, xarxes d'informació i d'evasió aliades al Pallars Sobirà, a l'Alt Urgell i Andorra durant la Segona Guerra Mundial, i de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, la consellera Esther Capella, Montse Josep Maria Xuclà Cortina i Anna Cortina, renebots de la generosa Cortina, i Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb Ràdio Estafrancs, amb La Bon, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmeson i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
1: I hem comptat amb les veus d'Abel Font, Mercè Marc, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia. Agraïments especials també a Neus Català, autora de La Resistència i la Deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma de Pagès Editors. Amb Pili García a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Porroy i Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música, els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i

Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys, primera. Primera en música. Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Ràdio Arenys. Actualitat, entrevistes, política arenyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip. A Ràdio Arenys, la primera en informació.

Si vols bona música, connecta. Ràdio Arenys. Primera.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
4: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
3: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
4: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
3: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
4: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
3: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
6: Homes, fem camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Homes és un programa per posar sobre la taula, connectar, veure i parlar sobre què és ser home avui, d'on venim i cap on volem anar. Reflexionem sobre maneres de pensar i sentir que potser s'han de revisar perquè siguin més útils per tothom. Una aposta per una millor qualitat de vida com a persones. Homes, cada diumenge a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Arenys. La primera amb la igualtat.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els equips d'emergència han localitzat un cos a la séquia de Torrefarrera, al Segrià, justament on els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de localitzar una bicicleta i una bossa abandonades en un camí paral·lel al canal. S'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de forma accidental. Els equips treballen per poder extreure ara el cos que ha quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. I 5 detinguts, 4 dels quals són menors, arran dels altercats a Lleida d'aquest cap de setmana. L'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, ha dit que no descarten noves detencions i ha explicat que les disputes les han protagonitzat un grup de joves nombrosos, sobretot de menors entre 14 i 17 anys, de diferents procedències i amb antecedents contra comerciants d'origen pakistanès i hindús. L'escoltem.
2: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
1: L'Ajuntament, a més, ha incorporat un dispositiu especial al parc sobre les vies i les zones colindants en resposta a aquesta batalla campal. I parlem de la verema, que ja està en marxa a la Terra Alta amb més d'un 70% dels viticultors collint raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. Marc Paladella és responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
3: Estem davant d'una verema és bastant històrica per dos factors, un per la quantitat, que pareix que hagi de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
1: I és que avui han sabut que la denominació d'origen de Catalunya ha afegit 60 municipis a la seva zona de producció. D'aquests nous municipis, 44 s'afegeixen sense coexistència en cap altra denominació d'origen i 16 ho fan coexistint amb d'altres dios catalanes. I Manlleu ha tancat 5 dies de festa major amb aquest cap de setmana els darrers actes d'una celebració que ha tingut un punt culminant, la Festa del Serpent, una jornada que es va encetar amb el serpent infantil i que tenia regust especial.
0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
4: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
5: Molt bon dia a tothom. Sigueu benvinguts a la sintonia de Ràdio Arenys i a la banda sonora de la nostra vida. Per cert, avui serà l'últim dia que toquem l'any 1974. Jo ja friso per començar a tocar l'any 1975, l'any de la mort d'en Franco, de la inauguració de la Fundació Miró a Barcelona, ei, de l'estrena de la pel·lícula on María José Cantudo protagonitza el primer nu integral de la història moderna del cinema espanyol.
6: Quina cosa que acabes de dir, un nu integral.
5: Sí, sí, sí. I l'any en què Lluís Llach va treure el disc Viatge cap a Itaca. I en Cisa, qualsevol nit pot sortir el sol. Ja tenia moltes ganes de posar temes d'en Cisa.
7: Oh, benvinguts, passeu, passeu,
5: Bé, doncs l'any 75, com que va treure el disc, en posarem molts. Però primer siguem ben educats. Per tant, bon dia, Anna Cucurull.
6: Molt bon dia, Montse Comín.
5: I a la part tècnica i a la direcció musical, no se'l sent, però hi és, bon dia, Joan García.
6: Bon dia, bon dia.
7: Abogado. Abogado. ¿Estás ahí? Abogado. Sal, ratita, quiero verte la colita.
6: Doncs anem per feina i entrem ja a la nostra particular càpsula del temps. L'any 1974 assent l'alcalde Mariano Salmerón López amb el regidor Enrique Clavel i el gerent del Servei Municipal d'Aigües Antonio Marzoa, Arenys vivia una situació crítica pel que fa al subministrament d'aigua. Els pous i les mines que tradicionalment havien abastit el municipi començaven a quedar secs, incapaços de respondre a una demanda creixent.
5: Caram, que em vas d'embalada. Espera, deixem escoltar ara un tema musical i veurem després què va passar amb el tema de l'aigua. Per cert, que la setmana anterior vam acabar amb un tema que no vam poder acabar d'escoltar i ara sí que avui vull sentir-lo sencer.
4: La banda sonora de la nostra vida. Any 1974.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Aquest tema es va publicar el 1974. El seu intèrpret és Terry Jacks, cantant i productor canadenc vinculat al pop melòdic i al folk, que va assolir una fama internacional amb aquest tema, Seasons in the Sun. És, de fet, una adaptació en anglès d'una cançó original del cantautor belga Jacques Brel, titulada Le Moribond. Jacques en va suavitzar el to, la va convertir en una balada nostàlgica sobre l'amistat i el comiat. La cançó, evidentment, va ser un èxit mundial. Va arribar a número 1 en els països com Estats Units, el Regne Unit, i es va convertir en un dels senzills més venuts d'aquell any. Una curiositat. Abans de gravar-la ell mateix, Terry Jacks havia produït una versió per als Beach Boys, però finalment va decidir interpretar-la ell personalment. I aquella decisió el va portar directament a l'èxit.
2: Tornem al tema de l'aigua, o la manca d'aigua a Arenys, durant l'any 1974. Davant l'esgotament dels pous i les mines, les restriccions d'aigua es van convertir en una mesura habitual a Arenys i a molts municipis del Maresme durant els anys 60 i 70. El subministrament no era continu. S'organitzava per sectors del municipi i s'alternava per dies, de manera que hi havia zones on només tenien aigua en unes hores concretes o en jornades determinades. Aquesta distribució per torns permetia garantir un mínim d'abastament general, però comportava també problemes de pressió i d'irregularitat en el servei.
1: Encara me'n recordo jo d'uns cris que jo crec que devien ser molt més tard, que baixàvem en manifestació. Marçó, oh, escucha, el pueblo no se ducha.
2: Sí, sí,
1: però
2: sí.
1: Però jo crec que devia ser bastant més tard, això, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: En fi, que davant d'aquesta situació, l'Ajuntament va impulsar mesures urgents per garantir el subministrament. La més destacada va ser la construcció d'un nou pou, inaugurat la nit de Reis de 1974, que va permetre augmentar de manera significativa la disponibilitat de l'aigua. Amb una profunditat aproximada de 50 metres i una capacitat de producció elevada per l'època, aquest nou recurs va suposar una millora immediata en el servei i va contribuir a reduir les restriccions. Tot i això, la solució continuava dependent d'aquells aqüífers locals, fet que va evidenciar que el problema de fons, és a dir, la limitació estructural dels recursos hídrics, no quedava del tot resolt i anticipava la necessitat, en anys posteriors, de connectar-se a sistemes d'abastament més amplis a escala comarcal.
2: Aquest problema s'explica en gran part pel fort creixement demogràfic que va experimentar Arenys i el conjunt del Maresme a partir dels anys 60. En només una dècada, la població d'Arenys de Mar va passar d'uns 6.600 habitants l'any 1960 a més de 8.300 al 1970, i va continuar augmentant en els anys següents. Aquest increment va venir lligat a un intens desenvolupament urbanístic amb noves construccions d'habitatges i l'arribada de nous residents. El ritme de creixement va superar la capacitat de les infraestructures existents, especialment pel que feia a l'abastament d'aigua.
1: I és que, paral·lelament, també aquest creixement va transformar el territori. És a dir, la progressiva urbanització va comportar la pavimentació de carrers, la construcció sobre terrenys abans permeables o l'asfaltat de la riera, que va deixar de funcionar com un espai natural d'infiltració. Aquest procés va reduir la capacitat del sòl per absorbir l'aigua de pluja i recarregar els aqüífers subterranis, dels quals depenien, doncs, les mines i els pous. En un territori com el Maresme, caracteritzat per rieres estacionals i recursos hídrics limitats, aquesta pèrdua de recàrrega natural va accentuar encara més la crisi d'abastament.
2: En aquest context, la instal·lació de comptadors d'aigua a les llars representa un canvi important en la gestió del servei.
1: Mira, fins aleshores no n'hi havia de comptadors.
2: No, però eren 60, van començar, però va ser realment quan els vam fer, de veritat, en quantitat, va ser a partir dels anys 70. Fins aleshores, el consum es controlava de manera aproximada, sovint amb tarifes fixes o sistemes poc precisos que no reflectien l'ús real de cada habitatge. Amb la introducció dels comptadors, que es generalitza a partir dels anys 60 i sobretot dels 70, en molts municipis es pot mesurar el consum individual i establir un sistema més equitatiu i eficient.
1: I pagar.
2: I pagar més o pagar menys, sí, amb això es va regular força bé. L'aigua ja es pagava abans, però amb aquests nous mecanismes es passà a una gestió més moderna, basada en el control, l'estalvi i la responsabilitat dels usuaris.
1: Ai, el control serà la paraula clau aquesta.
0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1974.
1: Hem tingut un moment de repòs amb aquest tema melòdic típic dels anys 70. Són The Hollies i la cançó que van popularitzar. A veure si ho dic bé. The Air That I Breathe, publicada el 1974. Aquesta joia no és original del grup, no. La van escriure entre l'Albert Hammond i en Mike Hazelwood i ja havia estat enregistrada abans per Phil Everly. Però va ser aquesta versió de The Hollies la que la va convertir en un èxit internacional amb aquesta atmosfera suau i melancòlica que la fa absolutament atemporal.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: Seguim amb el passat recent. L'any 1974, mossèn Josep Maria Cardelús i Pons, fill d'Arenys de Mar, va ser nomenat vicari general del bisbat de Girona.
4: Déu-n'hi-do.
3: Un dels càrrecs més importants dins de l'Església diocesana. Mossèn Cardelús havia tingut una trajectòria acadèmica i pastoral impressionant. Després d'estudiar al seminari de Girona, va ser ordenat sacerdot a Sant Pere del Vaticà, el 1956, i va continuar els seus estudis a Roma, obtenint llicenciatures en dret canònic i dret romà. També es va formar en dret civil i filosofia i lletres a Barcelona i Saragossa, combinant coneixements jurídics i espirituals.
1: Mare de Déu, em mereixo només de pensar en tots aquests títols. La seva carrera diocesana va ser molt àmplia. Va exercir com a notari de la Cúria, conciliari de les guies de Sant Jordi, fiscal diocesà, vicari episcopal de l'Empordà i després com a professor de dret canònic, jutge provisor, vicari judicial i jutge auditor del Tribunal de Testaments i Pies Fundacions. És que m'amareixo només de pensar en tots aquests càrrecs i el que representen, que confesso, confesso, no ho sé exactament,
3: no,
1: però de vestir,
3: tampoc,
1: vesteix
3: tampoc.
1: Molt, eh?
3: Molt, molt, molt, és molt fort, eh? Tants noms, no...
1: No tinc ni idea de lo que feia, però vesteix moltíssim. Va dedicar tota la seva vida al servei de l'Església i de la comunitat i va morir el 31 d'octubre del 2015 a la residència sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona.
3: I si fem un salt fins a l'actualitat, podem fer una connexió molt interessant amb una altra figura coneguda per nosaltres, mossèn Joan Soler, anterior i recordat, estimat i admirat rector de les parròquies d'Arenys de Munt i d'Arenys de Mar durant uns anys. Ha estat anomenat recentment vicari general del bisbat de Girona, el mateix càrrec que va ocupar mossèn Cardelús el 1974. Justament, per això ens va deixar.
1: Sí, senyor. Va marxar aquest any passat. Jo crec que tothom l'estimava molt, a mossèn Joan Soler.
3: Si més no, era molt obert.
1: Molt, molt, molt, molt. Hem perdut una bona persona. L'ha guanyat el bisbat de Girona, però l'hem perdut nosaltres. I ara per

0: Participa en casos de dret canònic, tribunals diocesans, finances, fundacions religioses i fins i tot en la resolució de conflictes interns. També és qui representa el bisbat en actes oficials, reunions i cerimònies i es converteix en la cara visible del bisbe quan cal.
1: En resum, aquest és un càrrec que combina responsabilitat, confiança i poder dins de l'Església. I això explica per què figures com mossèn Cardelús i mossèn Soler, amb les seves trajectòries exemplarment formades i dedicades, van ser escollits per ocupar-lo. Per cert, que mossèn Cardelús i Pons era parent directe dels germans Pons Arnau Cardelús, respectats veïns d'Arenys.
2: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: La cançó que hem sentit és Honey Honey, publicada el 1974 com a part del seu primer àlbum, Ring Ring. Tot i que no va ser el primer gran èxit internacional d'ABBA, sí que va començar a consolidar el seu estil característic i el seu so inconfusible. Honey Honey parla d'una relació amorosa plena de dolçor i emoció amb un llenguatge molt lleuger i juganer. És molt típica del pop alegre de l'època.
2: El 12 de setembre de 1974, una data que va sacsejar Etiòpia, l'emperador Haile Selassie va ser deposat després de més de 40 anys de govern. Però qui era realment aquest home que molts consideraven gairebé una divinitat?
1: Doncs mira, Haile Selassie va néixer el 1892 com a Rastafari Makone, no sé si et sona, Rastafari, dins d'una família noble propera a la dinastia salomònica que afirmava descendir del rei Salomó i la reina de Saba. Quan va ser coronat emperador el 1930, va adoptar el nom de Haile Selassie I, que en amharic, que és la llengua d'Etiòpia, significa força de la Trinitat, cosa que reforçava la seva autoritat espiritual dins de l'església etíop, que és cristiana, si no recordo malament.

0: also only respect recovered from an illness. I decided to come myself to defend the cause of my people.
1: Durant el seu regnat, va intentar modernitzar el país amb reformes polítiques i educatives, tot i enfrontant-se a la fam, pobresa i tensions internes. La seva figura es va fer llegendària especialment pel moviment Rastafari, fundat a Jamaica, que el considera una encarnació del Messies, símbol de resistència, dignitat i unitat africana.
2: Bé, hauríem d'aclarir, però, que Haile Selassie, ell no es va considerar mai diví, ni tampoc no es considerava un Messies. Ell es veia com un emperador i com un líder religiós dins de la tradició ortodoxa etíop. La veneració Rastafari va ser una interpretació posterior de la seva imatge i del seu llegat. Avui, encara que Etiòpia se'l recordi com una figura històrica i com un líder nacional, els rastafaris sí que el veneren com a guia espiritual i mantenen viva la seva llegenda arreu del món.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Doncs això era la màgia del cinema i la música europea, amb Mireille Mathieu, la veu francesa que va enamorar generacions, la meva inclosa. Aquí l'hem sentit en La Califa, del seu àlbum Canta Morricone, on per primera vegada no canta en francès, sinó en italià. I interpreta amb sensibilitat el tema composat pel gran Ennio Morricone per a la pel·lícula homònima de 1970. I combina melodia cinematogràfica amb la seva interpretació elegant i dramàtica. De fet, escoltar Mireille Mathieu és posar-se la pell de gallina.
2: Ja pots ben dir-ho. Per acabar aquest recorregut pel 1974...
1: Almenys per aquesta setmana...
2: Almenys. Fem un salt a la petita pantalla i a la televisió infantil. Aquell any, Televisió Espanyola va estrenar la sèrie Pipi Calces Largas.
1: Ui, com me'n recordo!
2: Sí?
1: I tant que sí!
2: Que era divertidíssima. Basada en els llibres de l'Astrid Lindgren, que ja des dels primers capítols va captivar nens i nenes amb les aventures impossibles d'aquesta noia tan particular.
1: Amb els seus característics cabells vermells, aquelles trenes que portava que semblava que tinguessin un filferro, de tan amunt
2: llargues.
1: Que les... Sí, sí. Els mitjons llargs i una força i una imaginació sense límits, Pipi es va convertir ràpidament en un símbol de llibertat i de diversió per als espectadors més petits.
2: L'estrena va ser tot un esdeveniment televisiu i encara avui Pipi Calces Largas es recorda amb efecte pels espectadors de llavors i pels nous públics que han descobert la sèrie en repeticions o en versions digitals.
1: A Espanya, la sèrie es va estrenar el 9 de novembre de 1974 i va generar molt de merchandising, com nines, cromos, disfresses i còmics, i va ser repetida diverses vegades, ja que va tenir una acollida molt forta i també molt duradora.
2: A nivell internacional, la sèrie original sueca Pippi Landström...
1: És veritat, es deia Pippi Landström.
2: Sí, va ser exportada a diversos països d'Europa, incloent Holanda, Finlàndia, Dinamarca, Itàlia, França i Alemanya. Ja entre 1969 i 1971, abans de la seva arribada a Espanya. Per tant, no va ser només un èxit local, sinó que el personatge ja era famós i estimat en múltiples països.

0: Ràdio Arenys viatgem al passat, amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: Sí, Jerome és el nom artístic del cantant Claude Dotel, que va ser un dels cantants més carismàtics del pop francès dels anys 70 i 80, amb cançons lleugeres, melòdiques i fàcilment enganxoses. El nom de la peça que hem sentit és Jérôme, c'est moi. El va catapultar a la fama amb una lletra divertida que parla de l'ego i de la identitat, i el nom Jérôme es va quedar per sempre associat a ell. De fet, després de l'èxit, molta gent el cridava així al carrer. Jérôme, Jérôme, i així li va quedar el nom. Amb aquest tema, C. Jérôme es consolidava com un artista proper i optimista, capaç de fer somriure al públic amb cada cançó.
2: El 12 i 13 de maig de 1974, Itàlia va viure un dels moments més decisius de la seva història contemporània, el referèndum per decidir si es mantenia o s'anul·lava la llei del divorci aprovada 4 anys abans. Aquella consulta no només posava en qüestió una norma jurídica, sinó tot un model de societat.
1: I tant que sí.
2: La llei de 1970 havia nascut en un context polític complex, amb governs liderats per la democràcia cristiana, però amb un parlament obert a pactes transversals. Va ser precisament aquesta combinació la que va permetre que prosperés una iniciativa impulsada per figures com Loris Fortuna, socialista, i Antonio Baslini, liberal, units per una visió laica i modernitzadora de l'Estat.
3: È il primo dicembre 1970, quando in Italia cambia per sempre la vita di migliaia di coppie.
1: Doncs l'aprovació de la llei Fortuna-Baslini va suposar un trencament profund amb la tradició d'un país fortament marcat pel catolicisme, on fins aleshores el matrimoni era indissoluble per llei. Però aquest avenç va generar una reacció immediata i contundent. L'Església Catòlica, amb un pes social i polític enorme, i la mateixa democràcia cristiana, van liderar una oposició frontal, considerant el divorci una amenaça als valors familiars. No sé de què em sona això. Jo no sé si... No, aquí no n'hem tingut d'això, no. I ara?
2: No, mai.
1: Aquesta pressió es va traduir en una mobilització massiva que buscava revertir la llei a través dels mecanismes democràtics.
2: Aquí entra en joc una figura clau del sistema italià, el referèndum abrogatiu, que és una eina prevista per la Constitució que permet a la ciutadania eliminar una llei vigent si es recull prou signatures o hi ha suport institucional.
1: Oh, si nosaltres tinguéssim aquesta eina. S'ha macut, per exemple, eliminar la llei Mordassa.
2: Oh, és un sistema aquí molt tancat,
1: diferent,
2: això.
1: Diferent.
2: Molt amordassat.
1: Sí, sí, sí.
2: Els sectors contraris al divorci van activar aquest mecanisme amb èxit, portant el país a les urnes. El que es plantejava era clar i directe: mantenir el divorci o fer-lo desaparèixer. El debat va dividir profundament la societat italiana, convertint-se en un autèntic pols entre tradició i canvi, entre l'autoritat moral de l'Església i la voluntat civil dels ciutadans.
4: Ells tenen clara sols una cosa: no el divorci, se'n se acabó.
1: Doncs durant la campanya del referèndum, el Vaticà, sota el papat de Pau VI, no va intervenir de manera directa en temes polítics, però sí que va desplegar una influència molt clara en l'àmbit moral i social. A través de discursos, documents oficials, però sobretot de la xarxa parroquial, es va defensar insistentment la indissolubilitat del matrimoni i es va presentar el rebuig al divorci com una qüestió de consciència per als fidels. Aquesta posició va trobar un aliat natural en la democràcia cristiana, que va canalitzar políticament aquesta sensibilitat. Sense donar consignes explícites de vot, el missatge era molt clar: calia preservar el model tradicional de família.
2: Però el resultat va ser inequívoc, històricament parlant. Amb una participació altíssima, prop del 87%, els italians van votar majoritàriament per mantenir la llei del divorci, amb gairebé un 59% dels vots contraris a la seva derogació. Aquella decisió va anar molt més enllà de la qüestió matrimonial. Va evidenciar que la societat italiana estava canviant, que reclamava més autonomia respecte als dictats religiosos i que avançava cap a un model més modern i laic. El referèndum de 1974 es va convertir en tota una lliçó de democràcia. Vés per on,

apartat ens instruïen al seu voltant. Mig descabellonat ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on venen i que els reis de l'Orient no existien ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenya a ballar, a cantar i estimar.

0: Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llenço un homenatge als quatre vents. Sempre et recordaré a tu, Teresa, ballant-te.
1: Any 1974.
2: Homenatge a Teresa és una cançó composta i interpretada per Ovidi Montlló, cantautor, actor i figura destacada del moviment de la nova cançó dels Països Catalans. La peça forma part del seu repertori de mitjans dels 70, concretament publicada el 1974, i és un record emotiu d'infantesa dedicat a una dona anomenada Teresa. Un personatge real de la postguerra i que, descrit de manera vivencial i poètica, va influir en el jove Ovidi, ensenyant-los, amb una barreja de rebel·lia i tendresa, a parlar d'amor, de vida i llibertat sense tabús. La lletra evoca imatges com Teresa ballant un vals, parlant de l'origen de les coses i mostrant als infants allò que es considerava prohibit o desconegut. Montlló, amb la seva veu profunda i un estil que barreja folk i cançó d'autor, va fer d'aquesta peça una de les més recordades del seu repertori.
3: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu.
4: Era l'any 1974 quan es va estrenar Emmanuel.
2: Ui, que
4: tots cap a Premià. Un film dirigit pel francès Just Jacking, que adaptant la novel·la d'Emmanuel Arsan de 1959, va esdevenir un dels títols més emblemàtics del cinema eròtic europeu. La pel·lícula, centrada en la protagonista interpretada per Sylvia Kristel i el seu viatge de descobriment sexual, va fer parlar perquè portava escenes sensuals i límits d'aquell moment al gran públic i va acabar convertint-se en tot un fenomen de cultura pop, amb seqüeles i imitacions arreu del món.
2: I tant, mira que n'hi va haver-hi d'Emmanueles, eh?
4: La negra, la blanca i la vermella.
2: Sí, sí. Però el seu impacte no va ser només cinematogràfic, sinó també social i cultural. A França, la censura inicial la va retenir uns mesos, però va acabar estrenant-se amb un èxit brutal. Ni ells s'ho esperaven. Venien milions d'entrades i es va mantenir en cartellera durant anys. Mentrestant, a Espanya, sota la censura del franquisme de 1974, el film estava totalment prohibit, considerat massa explícit per l'època. Ara em sembla que ja no faria ni fred ni calor.
4: I ara res. I ara totes van contra la paret, ara ja.
2: Aquest context de repressió va fer que milers d'espectadors espanyols travessessin la frontera fins a ciutats com Perpinyà, per la nostra banda, o Bayona, per l'altra banda, per veure la pel·lícula, formant llargues cues a les portes dels cinemes francesos per poder veure allò que aquí a casa no es podia exhibir.
5: Ven, toca.
6: No, si me da una
5: toca. No seas tonto, que no pasa nada.
6: Tiene miedo. En su pueblo le han dicho que esto es malo.
7: Eso malo, no, bueno, carne buena.
4: Aquest fenomen d'atracció cap al cinema eròtic que arribava des de l'estranger va ser part de la gran transformació cultural que després coneixíem com a destape, com la censura va començar a relaxar-se amb la imminent fi del règim franquista. Tot i que Manuel no va arribar oficialment a les sales espanyoles fins ja entrats als anys posteriors, aquelles cues i aquells èxodes eròtics cap a França van ser una manera real i concreta de veure com el desig de llibertat, també en qüestions de sexualitat en pantalla, començava a trencar tabús i preparar el terreny per a una nova era del cinema i societat.
2: Bé, de fet, en les properes setmanes, un dels temes que tractarem serà justament aquest tipus de pel·lícules, les del destape. Aquest fenomen que ja s'anava gestant durant els primers anys de la dècada dels 70 al cinema espanyol i que justament el 1975 va estrenar la pel·lícula La Trastienda, on María José Cantudo va protagonitzar el primer nu integral.

0: sonora de la nostra vida. Any 1974.
1: A finals dels anys 60, el grup sevillà Los Payos es va fer un lloc dins la música pop i la rumba espanyola amb èxits molt lligats a l'anomenada Cançó de l'Estiu. Eren tres músics andalusos que van destacar, sobretot el 1969, amb Maria Isabel, el seu gran hit, el seu gran èxit, que els va donar una enorme popularitat. El tema que hem sentit és Senyor Doctor, una rumba pop de ritme mitjà i to desenfadat que va mantenir el grup en primera línia de les llistes. La cançó, posteriorment, es va incloure en recopilatoris del grup i forma part de la seva etapa més exitosa, just abans que la seva popularitat comencés a decaure a mitjans dels 70. Els Payos es van acabar dissolent el 1976.
2: Specifically, the Commonwealth Police have, in recent days, been acting as the handmaidens of Scotland Yard.
3: La història de John Stanhouse va desclatar el 1974 quan el diputat laborista i exministre britànic va desaparèixer en una platja de Florida. A la sorra s'hi va trobar la seva roba plegada, fet que va fer pensar en un ofegament accidental. En realitat, havia simulat la seva mort. Va deixar la roba com a pista falsa, va abandonar el país amb documentació preparada i va començar a moure diners a través de comptes a l'estranger.
1: El motiu principal, doncs, els seus problemes financers greus. Stanhouse havia acumulat deutes importants arran del fracàs de diverses empreses pròpies i operacions comercials dubtoses i estava sota investigació per irregularitats econòmiques. Per escapar de la pressió, va adoptar identitats falses, entre elles les de persones reals però difuntes, i va intentar reconstruir la seva vida lluny del Regne Unit.
3: Amb els anys, també es va confirmar un altre aspecte clau. Stanhouse havia mantingut contactes amb els serveis secrets de Txecoslovàquia durant la Guerra Freda. Segons la documentació posterior, havia facilitat informació política i econòmica a canvi de diners, tot i que el seu paper no es considera el d'un espia d'alt nivell, sinó més aviat el d'un col·laborador ocasional.
1: La seva fugida va acabar a Melbourne, Austràlia, on va ser detingut el desembre de 1974. La policia australiana el va arrestar inicialment, no pas perquè pensés que era ell. El va confondre amb un altre fugitiu internacional que utilitzava identitats similars. En comprovar la seva documentació, van descobrir que en realitat era Stanhouse. Donat per mort feia setmanes. Va ser extradit al Regne Unit, va ser jutjat i el 1976 condemnat per frau, falsificació i robatori. Va complir part de la pena de presó i va morir el 1988 després d'haver protagonitzat un dels casos més insòlits de la política britànica del segle XX. Oh.

0: Doncs sí, ara que començàvem a posar-nos còmodes, ja ens toca marxar. I ho fem sabent que hem deixat l'any 1974 i la seva música exhausts, pràcticament exhaurits. Però mireu, ja ens fa il·lusió començar amb 1975. Mentre no tornem, que tingueu un bon cap de setmana i que no pari mai la música.
1: Això, que no pari, que no pari. Si voleu anar recordant aquest o d'altres programes de la banda sonora de la nostra vida, podeu entrar a l'aplicació de Ràdio Arenys, clicar a la carta i buscar el nostre programa. I si no, ja sabeu que teniu una cita el proper divendres a les 11 del matí. Que tingueu un bon cap de setmana. Disfruteu!
0: Ah, adéu-siau, adéu-siau.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

0: Ràdio Arenys.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

Rei Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... Let's go, companys!

Coast to coast. Genial. Genial, senzillament. Aquest ha sigut el Tom Shepherd amb Border to Border. Ja veieu que per un bon countryman no hi ha fronteres que valguin, ni per l'amor ni per la música. Ara, si heu d'acomiadar-vos d'algú, de ben segur que cap adéu sonarà tan dolç com aquesta cançó. Aquí tenim l'Aaron Watson i el seu Kiss That Girl Goodbye. Un tema que ens explica que a la vida hi ha cops que toca dir adéu. I a vegades l'únic que pots fer és acomiadar-te, senzillament, tancar la porta i tirar endavant. Amb tota l'emoció que li posa ell, això sí.

Magnífic Aaron Watson. A vegades la vida és així, toca dir adéu i mira endavant. Però tranquils, que ara toca parlar d'una cosa que ens agrada a tots. L'amor. I no un amor qualsevol, sinó aquell que et fa sentir que no hi ha ningú més al món. Atenció, perquè el Wynn Williams i el Kyle Frey han unit forces en aquesta cançó per dir-li a una noia que l'estimen tal i com és. No hi ha res més pur que això. Aquí teniu Like She Does.

0: I ara canviarem una mica de ritme. A vegades l'amor no és tan fàcil com ens pinten.
1: Guaiteu!
0: Perquè aquesta cançó no és qualsevol cosa. És per a tots aquells que tenen algú lluny i l'únic que els queda és una foto. La interpreten dos genis del country. Per una banda tenim el Vince Gill, un artista que té més de 20 premis Grammy. Sí, sí, sí, has sentit bé, més de 20. I a l'altre, el Paul Frankill, una autèntica llegenda de la pedal steel guitar, que té aquell so característic que acompanya tantes cançons country. Quan dos monstres com aquests s'apleguen, la màgia està assegurada. Aquí teniu el seu Kissing Your Picture, It's So Cold.

El Ryan Bingham va néixer a Hobbs, Nou Mèxic, però la seva infància va ser una autèntica aventura. Va créixer viatjant per tot arreu de l'oest de Texas i per això se'l considera un texà de cap a peus. És un d'aquests que no pot parar quiet, un autèntic rodamont de la carretera que canta amb la veritat a la gola. I si ja és prou conegut com a cantant, a l'exitosa sèrie Yellowstone ens ha mostrat la seva versió com a intèrpret d'un autèntic cowboy. Amics, ara sí que toca seure i escoltar amb l'ànima. Aquesta cançó, South Side of Heaven, és una de les seves més estimades. És com una confessió. Ens explica d'on ve, dels dimonis que ha hagut d'enfrontar i com ha trobat el seu propi cosí de cel en el lloc més inesperat. Pugeu el volum i sentiu cada acord.

Tot Country amb Frank Colom. I ara deixeu-me que us presenti un noi i un tema que potser no us sona, però que us ben asseguro que us arribarà al fons de l'ànima. Arriba el Yuba Li Yaun, un artista pur de country que no necessita gaires coets ni focs artificials per fer-nos sentir. Amb una veu que evoca les velles històries de la carretera, ens porta una cançó que parla d'un lloc, East Virginia. Prepareu-vos per un viatge al cor de la música. Som-hi!

Anem de festa tot country amb Trick Pony i el seu One Night Like This. Aquest trio és un clàssic en el nostre programa perquè, a banda de bones cançons, es nota que s'ho passen de conya tocant. De fet, els seus concerts són coneguts per ser una autèntica festa on no hi ha ningú que es quedi quiet. Vinga, tothom de peu, perquè aquesta cançó és per gaudir d'una bona nit d'estiu.

0: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en jugar a pales a la platja.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei.

0: Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
0: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
0: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
5: Una de les coses més boniques de la vida és veure els estels brillant entre els núvols. A Pluja d'Estels parlem de música, poesia i art en general que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor amb una brillantor eterna. A Pluja d'Estels t'oferim records i moments que duraran per sempre. Cada dijous a les 8 del vespre, Pluja d'Estels amb Assumpta Vitòria.

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en fer una excursió amb els amics i acabar deshidratats.
1: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
2: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
1: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
3: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques. Totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat un cop més les competències d'immigració i ha avisat que les conseqüències de l'arribada de migrants a Ceuta. Turull afirma que el que passa a Ceuta no es queda allà, ja que normalment, quan allà s'esternuda, dit Catalunya es constipa. Ha fet aquestes declaracions a les festes de Gràcia de Barcelona, on ha dit també que una de les conseqüències de tenir Salvador Illa al capdavant del govern és que només està pendent de no molestar Madrid i no tenir veu pròpia en temes que afecten tant els catalans com és justament aquest. Turull ha assegurat que des de la formació que lidera Puigdemont tornaran a registrar la petició de seguida que obri el registre al Congrés. I la coordinadora ecologista Preservem el Maresme denuncia la manca d'informació sobre el projecte de la millora de la connexió entre la Nacional 2 i la C32 a Calilla, inclòs el conveni Maresme impulsat pel Departament de Territori. El pla es va presentar recentment a Mataró durant una visita del president Illa, però els detalls de l'actuació no es faran públics fins a la tardor, quan s'obrirà el període d'informació pública. El portaveu de Preservem el Maresme és Antoni Esteban.
8: No hi ha cap informació sobre l'accés de Calilla. Un punt en un plànol i res més. Com tot el que ha fet amb aquesta presentació del conveni Maresme, que ha sigut tot una presentació una mica de cara a la galeria, de dir, estem fent coses.
7: I un home ha mort en un accident al canal d'Urgell a Golmés i els Mossos han detingut el conductor del vehicle que conduïa sota els efectes de l'alcohol i va fugir sense socórrer a la víctima ni trucar als serveis d'emergències. El sinistre va tenir lloc diumenge a la tarda quan es va rebre l'avís de la presència d'un vehicle bolcat al canal. Quan s'ha pogut treure, s'ha comprovat que a l'interior hi havia una persona morta en posició de passatger. Encara més successos. Un jove italià de 21 anys està en coma després que l'ataquessin a la sortida d'una discoteca de Barcelona. Els fets van passar dimecres a la nit. Segons han confirmat els Mossos, una dotzena de persones van increpar la víctima i li van donar cops al clatell. Un altre amic del jove va patir una ferida al pòmul que va requerir punts de sutura. La família ha denunciat l'agressió i les autoritats investiguen els fets per aclarir-ne les circumstàncies i identificar els responsables. Més qüestions encara, darrer apunt. Avui comença el segon curs internacional de flauta travessera de Palamós. Ho ha fet amb la benvinguda als alumnes i l'acte oficial d'inauguració. El curs l'impulsa el palamosí Vicenç Prats, primer flauta solista de l'Orquestra de París i professor de l'Escola Superior de Música de Catalunya. D'aquí una hora, més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Radio Arenys.
6: In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes.
9: Els dijous a les 9 del vespre, a Radio Arenys, tot ens va bé.

0: Bona nit i benvingudes i benvinguts al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Si esteu escoltant aquest programa és perquè, o bé per motius tècnics o bé per temes personals d'aquest que us parla, avui no hi ha programa temàtic i això que avui escoltareu és el que nosaltres coneixem com a programa comodí, un programa per ser més, en aquests casos, en lloc de tornar-ne a emetre un d'antic o connectar directament amb la xarxa. El programa comodí d'avui podreu tornar a escoltar cançons que ens han aparegut els programes temàtics d'aquesta temporada, que hem dedicat als reis dels musicals, al rock and roll i al tango, als personatges amb doble cara, al menjar, als musicals sanguinaris i també als d'alta volada. Us deixem ara ja amb aquesta selecció musical que podreu escoltar i que podreu gaudir, si us agrada el teatre musical, per descomptat, des d'ara i fins a les 10 de la nit, aquí al Tot ens va bé de Ràdio Arenys, al 91.2 de l'FM. Que gaudiu de les cançons i ens trobem de nou ben aviat al proper programa.
1: Guys, I need you to make me a woman.
2: What?
1: Miranda is hiring a nanny, and I put myself up for the job as a woman, and I have an interview tomorrow.
2: What?
1: Guys, please, I'm begging you. Make me a woman. Give it a shot.

Your vagina don't fire, dear.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: Tot això està molt bé, però... I amb aquest italianot què n'hem de fer?
2: Més tard, quan es faci fosc, ens l'emportarem a un lloc secret i l'enterrarem.
1: Sí! Sí? Sí, esclar, podríem fer-ho. No crec que tingui cap parent que vingui a tafanejar preguntant per ell. Però vostè ja em coneix. De vegades se'm fica una idea al cap i vinc a donar-hi voltes i... Quina mala sort.
2: Mala sort?

dormití. Veig que ho troba. Per exemple, Mrs. Mooney té un negoci. S'ha fet ric amb uns pastissos fets de gat i julivert. I matant un gat en surten com a màxim 6 o 7.

0: temps desesperats, Mrs. Lovett, i s'han de prendre mesures desesperades.
1: Ha acabat de sortir del forn.
0: Què és això?
1: Mossèn, pastiquet mossèn.
0: És realment bo.
1: És tan bo que sorprèn. I com que ha de ser pur i cast i decent, no el servim calent.
0: Sembla molt oliós.
1: D'oli religiós.
0: No teniu poetes o almenys escriptors.
1: La literatura surt ara i els temps que som ara no els ven. Pren, mossèn.
0: Celestial. No és tan gustós com el bisbe, ni tan tou com el capellà.
1: I és bo pel negoci. Sempre venen ganes de menjar-ne més. Llàstima que només se'n trobin els diumenges. Un fiscal al punt.
0: Piquen molt amunt.
1: Per estalviar-se un martiri val més que se'l miri de lluny.
0: No teniu soldat.
1: No.

0: tenim avui? Tinc botiguer.
1: Més lleuger.
0: Ballarí.
2: No tan fi.
0: Empleat.
3: Més salat.
4: Pescador.
1: Però tant no.
0: Guardacostes. Provi un crític d'art.
1: Posi'm a la part.
0: Músic de carrer, sembla que entra bé, però n'acabes fort. Provi aquest en blanc, gairebé és de franc.
1: Té molt mal color.
0: Bevedor i gestor d'un banc. Ves què li diré, saben molt bé.
1: D'agutzil no en tenen.

0: s'estranyi, era violinista.
1: Parlar-ne és de flautista.
0: Com ho sap?
1: Perquè és ple de forats.
0: Doncs bufi a veure si sóc.

0: com que els monarques no li fan el pes, què li semblaria un almirall?
1: Massa salat, m'estimo més, general.
2: Si el vol amb tot el que li penja, haurà de pagar un suplement.
1: Què és això?
0: Cretí. És el plat més fi. Tàstic en pastor fet pastetes, guarnit amb fulletes de pi. No s'acaba aquí. Tinc també polític corrupte, comprovi el seu dubte, és podrit.
1: Tapi'l de seguit.

0: Ràdio Arenys. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
1: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
2: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
3: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
2: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
3: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
2: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
3: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
2: Reserves al 930 234 522.
3: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33. Telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, José Vargas, ha demanat aquesta tarda a les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de 2017, que encara no han rebut una indemnització, que s'adrecin a l'entitat. Vargas ho ha dit en una atenció als mitjans al peu del Monument de les Víctimes del Terrorisme de Barcelona, on l'organització ha commemorat el 9è aniversari dels atemptats. I és que, segons s'ha sabut avui, hi ha 136 persones perjudicades per aquells atemptats que consideran que no han cobrat la indemnització que els pertoca.
8: Desde esta mañana estoy oyendo que hay 130 víctimas del atentado de Ramblas que no han cobrado indemnización. Yo desde aquí, hago un llamamiento a algunas de estas 130 víctimas. Si ellos creen que son víctimas y que no han cobrado indemnización, que se pongan en contacto conmigo, que al día siguiente cobrarán la indemnización.
7: I Medi Ambient llança un avís als pescadors que van a les platges de Badalona. Cal recollir tot el material en acabar la jornada. L'alerta arriba després que aquest estiu s'hagin registrat dos incidents al litoral badaloní per hams i fils abandonats. Recordem que des del 15 de maig i fins al 15 de setembre aquesta pràctica recreativa només es pot fer a partir de les 8 del vespre i fins a les 8 del matí. I a partir de l'1 de setembre entra en vigor una nova normativa més estricta. Enric Cànner és cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
9: aquesta normativa té molt en compte doncs, les talles mínimes, té en compte també captures màximes per espècie i sobretot té en compte moltes espècies individualment. És a dir, hi ha 44 espècies de peixos que tindran una veda per respectar els seus períodes doncs, vitals, com el de reproducció, per exemple. Llavors, aquestes vedes s'hauran de respectar.
7: Un jove de 19 anys ha estat detingut aquest cap de setmana a Tàrrega després de participar en un aldarull on va resultar ferit un altre jove que va haver de ser tès al cap i posteriorment va interposar una denúncia. L'alcaldessa Rosa Maria Perelló ha requerit un reforç policial a la zona del Llebre Nocturn de l'Avinguda Catalunya després dels aldarulls i l'accés de soroll reiterat de cada cap de setmana. Només durant aquest agost ja s'han posat 15 denúncies. I Barcelona ha viscut una important expansió dels centres d'estètica els darrers anys, en particular dels locals de bellesa i de manicura. Segons dades de l'Ajuntament, el 2024 hi ha 1.880 negocis d'estètica en funcionament, 700 més que el 2014, el que suposa un increment del 60%. I el Ballet de Quif torna aquest agost a Barcelona per representar l'obra més coneguda del clàssic El llac dels cignes. Es podrà veure al Tívoli del 18 al 30 d'agost.
10: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
11: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
12: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per passar una estona distreta. Les estrelles xerraires són fetes a trossets i despreses del cel. Una a una, disperses, besen les parets fosques i s'estenen aquí, a peu de la ràdio per guarir-se del fred.

És tard, els camins ja no em tempten. I ho sé, del verger dins del clos, caiguts, trepitjats en la boira, les fulles i les flors, i en criden el llum a la taula, i algun baleiant pensament, la vella cadira malmesa i un full de paper malcontent. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53. Drove it down to Orleans to... Saps on és la fageda d'en Jordà?

Doncs si vas pels vols d'Olot, amunt del Pla, trobaràs un indret verd i profund, com mai cap més hagis trobat. Un verd com d'aigua endins, el verd de la fageda d'en Jordà.

La concentració més important de valors monumentals es troba a la ciutat d'Olot, on pot destacar-se l'església de Sant Esteve amb valuoses peces. Es va crear l'anomenada Escola d'Olot de paisatgistes i feu de la ciutat de primera magnitud, al qual s'hi van afegir molts literats catalans.

tornem a la passejada de la Fageda d'en Jordà. Fageda amb festuca, que creix excepcionalment a uns 500 metres d'altitud. Una meravella botànica i paisatgística dins la qual val la pena perdre's. Malgrat els camins assenyalats, tot gaudit d'un encís que el poeta Joan Maragall ens diu: saps on és la Fageda d'en Jordà?

Fageda d'en Jordà és un bosc de faig excepcional, perquè creix en un terreny planer. Assentada damunt d'una colada de lava procedent del volcà del Croscat, la qual ofereix un relleu accidental amb abundoses prominències, molt característiques, que poden assolir més de 20 metres d'alçada i que reben el nom de Tossols. Forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: Tots els colors de tu i un sol color. Ara que saps que ni la mar ni el vent no repeteixen mai el mateix so i que el silenci no és un pou eixut, pots ben reprendre sense por costums mig oblidats, projectes i desitjos.

Què us sembla si parlem de fades? Els contes de fades són aquells que contenen elements meravellosos, ja que les fades podien fer encanteris diversos.

Des del romanticisme, se les representa com una noia jove amb ales. Apareix sovint en els contes populars i sempre com a gent menuda, de gran bellesa i amb molt bon cor.

l'edat mitjana les pintaven com un esperit protector, o sovint maliciós, i per protegir-se d'elles, la gent normal, portava un amulet de ferro negre.

Les fades porten una vida idíl·lica i de lleure. Acostumen a ser molt delicades, susceptibles, polides i gelodes. Les fades no són dolentes del tot, ni tampoc bones del tot. Són tan petitones que no els caben dos sentiments a la vegada.

0: Pluja d'estels.
1: A les fades els agrada molt viure al mig del bosc i es posen a ballar música a la llum de la lluna i les seves danses encisadores són d'una gran bellesa. Acostumen a ser molt delicades i polides i són molt geloses.

Acostumen a vestir-se amb pètals de flors o amb teles de color blau o verd daurat. Es poden tornar invisibles a voluntat.

Les fades habiten els prats, els jardins, coberts de fulles, i són molt amants del silenci i del moviment. Què són anells de fada? Doncs són zones circulars que apareixen marcades a les clarianes dels boscos per una herba més espessa i d'un verd més intens que la resta. Aquests anells poden medir més de 60 metres de diàmetre. Si es formula un desig just al centre d'un anell de fada, en una nit de lluna plena, es farà realitat.

Imagineu-se un humà que entra quan les fades són dins a l'anell de fades. Quedarà obligat a ballar amb elles tota la nit sense parar.

L'única manera de sortir-ne és que una altra persona, i la puguis avisar des de fora, estiri el cautiu amb força, mantenint el peu fora del cercle. Si aquesta persona que estira cau dins del cercle, haurà quedat captivat per les fades i la seva música.

Aquells que ja han estat dins del cercle per accedir-hi, generalment es perden en el temps i quan tornen, els anys han passat d'una revolada. Si eren uns nens, es tornen grans.

Si algú surt amb el propòsit de trobar-lo, rara vegada ho aconseguirà, ja que, segons la llegenda, només es troba per casualitat.

0: Pluja d'estels.
1: Les fades són esperits molt petits o quasi invisibles i es tornen invisibles a voluntat. Certs genis de les obres de Shakespeare són fades, ho recordeu?

A Pallars Llussà encara es conserven rius d'aigua cristal·lines com el Noguera. Jacint Verdaguer, autor de l'obra èpica El Canigó, va rebre la seva inspiració en aquest indret pirinenc, el Montnegre. A Peles Mestres ens parla d'un gorg negre a l'iscle de Vallalca. Es diu que les dones d'aigua es tenen cada dia a la bugada i si hom s'hi acosta, serà pres per elles i endut dintre de la cova on resideixen.

La fada, del llatí fade, que significa destí, ja que les fades són una transposició de les moires gregues. Unes criatures que apareixen el tercer dia del naixement d'un infant per predir el seu futur. És un esperit de la naturalesa que es cuida de l'equilibri. Apareixen a molts contes àrabs, segur.

aquest conte explica que Caldes anava tot molt, molt malament. I la gent, que són molt intel·ligents, després de pensar molts dies i moltes nits el que calia fer amb aquella fada o amb aquella dona d'aigua, varen arribar a la conclusió que fora millor demanar consell amb aquesta dona que no pas oposar-s'hi.

I tal dir i tal fet, van anar a demanar-li protecció. Aleshores, ella, contenta, els indicà que sota la població feia el transcurs un riu subterrani d'aigües medicinals. I aleshores els digué el lloc exacte on podria fer un gorg i trobarien aigua. I així és, Caldes és el lloc de l'aigua medicinal, gràcies a la dona d'aigua.

Estic tan xop d'amor que deixo rastre. Celdoni Fonoll, poema. Aigua, i més aigua, i com més aigua, set. Set sols d'una aigua, aigua que no bec. Tocat d'un amor ferit, d'amor nafrat, esparracat d'amor, pidolo aigua. Ara l'ofec arriba a límits bèsties. De tant que estimo, passo a punt d'infart. Potser és millor

morir estimant que viure ple d'un fatal desesperat enyor. Estic tan xop d'amor que deixo rastre.

Un altre poema. Faig camins sense ruta, així de ni destí, i encalço estels que es perden per la roda que gira al tenit. Atrapo estels que proven de dur-me per camins, però s'embrollen confosos perquè porten el dubte molt endins. Estels que a voltes ploren i volen córrer amb mi. Com s'equivoquen? Més tant i tant tremolen que no els agoso a dir.

La posició dels estels al firmament significava naturalment que supervisaven les activitats dels éssers humans i possiblement també els donava poders que influïen a les seves vides. Alguns estels foren adorats com si fossin déus.

0: Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: La constel·lació del carro, l'ossa major, gairebé té el mateix nom en xinès, Beidouxing, que significa estrella del carro del nord. Beidouxing era una deessa coneguda amb el nom de Mare Carro o en algunes comarques de la Xina amb el nom de Reina del Cel.

Veu Duixin era una protectora de la humanitat i de vegades tenia els mateixos poders que la deessa de la misericòrdia, Guayanin, i també estava vinculada a la deessa Arichí de la mitologia bramànica, que era la personificació de la llum i la deessa de l'alba.

Beudoxing no sempre era un déu femení. Algun cop era considerada mascle, amb el nom de déu de la llarga vida. Ja veureu ara una història d'un déu del mar.

0: Diu Amades, es conta que la nit de Sant Joan, per la mar vella de la Barceloneta, es fa visible el desconcertant home de la mar. De dia és una persona com qualsevol altra. Però, en fer-se fosc, diu que es llança a l'aigua i emergeix temible, majestuós, amb l'aparença d'un Neptú coronat d'escuma blanca. Té tot el cos cobert de petxines i manyocs d'algues verdes i negres. En lloc de pèls, l'home de la mar és un vell geni local. Es diu que aquest home sap tots els secrets i misteris de les fondàries marines.
1: Pluja d'estels.
0: Jo i una altra persona som un parell. Molts, com nosaltres, formem un nombre de gent. Gran nombre de persones són una multitud. Una multitud de gent, un poble. Un poble, una nació. Moltes nacions, un continent. I els continents, la humanitat. Joan Brossa.

Un altre per molts número màgic, el 7. Els 7 dies de la setmana. Diumenge, dia del Senyor. Dilluns, la lluna. Dimarts, dia de Mart, déu de la guerra. Dimecres, dia de Mercuri, déu de les comunicacions. Dijous, dia de Juno, deessa de les dones. Divendres, dia de Venus, deessa de l'amor. Dissabte, dia de Saturn, déu romà.

Els set cels, Islam, de plata, d'or, de perles, d'or blanc, d'estany, de rubins, de granats i de llum divina. Les set virtuts, cristianisme, fe, esperança, caritat, justícia, fortalesa, prudència i temprança. El set coincideix amb molts llibres de literatura fantàstica. Els set continents, Àfrica, Antàrtida, Àsia, Austràlia, Europa, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud.

0: Per l'Estel jo camino, per ells precisament, i pel seu dubte em perdré mil vegades, sense dol ni lament. Canvio les certeses de temps, acumulades sense profit, per la fosca grandesa que ens sospesa i amida i que ve de la nit.
1: A Ràdio Arenys, pluja d'Estel.

Clementina Arderiu, Els ulls. Amo els ulls de tot vivent per damunt de tota cosa. No hi ha nosa prou llisquent que m'allunyi dels ulls de la gent. Si el maligne em vol temptar, jo sé prou com ho faria. Sentiria com mirar, ja em té tota, i em pren i se'n va. No hi voldria cap consol, penitència, vels ni cendra, sinó prendre nou consol d'altres ulls que encompessin el vol.

De Joan Amades, els ulls són per mirar, les mans per agafar, el cap és per pensar i el cor per estimar. Els dits són per tocar i els peus per caminar, el nas per olorar, la boca per parlar, orelles per sentir, la llengua per tastar.

Els set nans. Els germans Grimm, escriptors alemanys del segle XIX, van incloure el popular conte Blancaneu i els set nans a la recopilació que van fer de contes de fades. Tot això no va ser fins al 1937, que la pel·lícula de Walt Disney els va posar nom: Vergonyós, Doctor, Badoc, Rondinaire, Feliç, Dormilega, Encostipat, que reflecteix la manera de ser dels seus protagonistes.

campaneta daurada del meu carret de fira, cavallet de cartró, de mig pam, tot pintat, havent caminat tant pels camins sense ira, que ara ens cal reposar i agrair nostre fat.

Ja no tornaré més fent «Osca! Osca!» corrent, a carregar amb palets el teu quadrant de fusta. Campaneta daurada, tu em sabies content? Ara em mena la gent i tot hora tinc justa.

I sóc infant encara, i no puc fer-ne esment. Cavallet de cartró, tu em sabies la joia. Si ara jugués a córrer, què diria la gent? Trobaran molt millor que estimi alguna noia, tant si és vella com no. Cavallet tot pintat, campaneta daurada màgica, i que us deixi al terrat.

En aquest poble, al fons de la placeta, Javelleta, que adornen 8 acàcies indecises, hi han les fades passejant a les portes de l'església.

Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.

0: Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel Toni Cintas Nicolau. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. Avui hem fet un programa molt màgic, oi, Joan Bosch? Gràcies. No me despierte, que esto parece un sueño real. Amb el suport del nostre estimat director, Joan García. Amic, gràcies per la vostra atenció. Esperem que us divertiu. Ah, la Renyot m'ha dit que li ha agradat el programa perquè era màgic com ell. Adéu.
1: A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la Caixa Tonta.
2: Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
3: Clarito y poco a poco.
4: De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
5: Y esa es la noticia.
6: ¡Qué gentuza, qué mierda!
7: Me ha tocado un becario y tú vas a hacer programa, no puede ser esto tú.
8: Si tuvieras cojones a venir aquí y decírmelo a la cara, te escupía, cerdo.
9: No sé si voy a volver a hablar en Operación Triunfo y tengo que decirlo.
10: ¿Y no sabes si qué?
11: No puedo, es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen. Vete a la mierda, sinvergüenza.
0: Cada dimarts a partir de les 10 de la nit, Joan Bosch i Assumpta Vitoria et despullen la televisió i et despellen els seus trucs. Cada dimarts a la nit, la Caixa Tonta a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
12: Adiós.
13: Homes. Fem camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Homes és un programa per posar sobre la taula, connectar, veure i parlar sobre què és ser home avui. D'on venim i cap on volem anar. Reflexionem sobre maneres de pensar i sentir que potser s'han de revisar perquè siguin més útils per tothom. Una aposta per una millor qualitat de vida com a persones. Homes, cada diumenge a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Arenys. La primera amb la igualtat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d'Esquadra han reforçat la seva presència a la zona del parc sobre les vies, als barris de Balàfia, al Clot dels Granotes i Pardinyes. Tot plegat arran dels aldarulls del cap de setmana que han deixat 4 ferits. Avui s'ha detingut 5 persones, 4 dels quals menors d'edat. A la zona del parc, entre les avingudes Rosa Parks i Sant Ruf, s'hi han pogut veure cap aquest vespre diversos agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos fent vigilància conjunta per evitar que es repeteixin incidents com la baralla multitudinària de dissabte a la nit. El dispositiu s'allargarà uns dies més amb l'objectiu d'evitar nous altercats i rebaixar la tensió entre els implicats. I el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, José Vargas, ha demanat aquesta tarda a les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de 2017, que encara no han rebut una indemnització, s'adrecin a l'entitat. Vargas ho ha dit en una atenció als mitjans al peu del monument a les víctimes del terrorisme de Barcelona, on l'organització ha commemorat el 9è aniversari dels atemptats. I és que, segons hem sabut avui, hi ha 136 persones perjudicades per aquells atemptats que consideren que no han cobrat la indemnització que els pertoca.
2: Desde esta mañana estoy oyendo que hay 130 víctimas del atentado de Ramblas que no han cobrado indemnización. Yo desde aquí, hago un llamamiento a algunas de estas 130 víctimas. Si ellos creen que son víctimas y que no han cobrado indemnización, que se pongan en contacto conmigo, que al día siguiente cobrarán la indemnización.
1: Hi ha un avís de temps violent per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Des de Protecció Civil es demana precaució. Les properes hores es poden produir localment pedres, ratxes i fortes ratxes de vent o esclafit, sobretot a Osona i al Moianès, i amb menor probabilitat al Bages, Berguedà i Lluçanès. Recordem que es manté en prealerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses que aquesta tarda han afectat el nord-oest, del nord-oest al sud-oest, entre el litoral i prelitoral, amb un segon nucli a Osona. Precisament avui hem sabut un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixà ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys. Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mitjana s'enfila per sobre dels 25 graus i enguany ja n'han superat, com us dèiem, 51, l'última el 2003. I aquesta nit el festival Cap Roig es vesteix de nostàlgia i pop de la incombustible Ana Torroja. La cantant madrilenya puja a l'escenari dels jardins de Calella de Palafrugell en uns minuts cap a 11:15 de la nit.
0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en convidar-te una cervesa.
3: Benvolguda audiència, benvinguts a la línia vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La línia vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. Però és important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estengra. Una qüestió que va estar sobre la taula va ser la de la sexualitat en les persones amb diversitat funcional, de com gestionen aquesta sexualitat i com en gaudeixen. I després d'una recerca en la qual la sort i la bona voluntat de les entitats consultades varen donar amb les persones clau que van accedir des del primer moment per facilitar el desenvolupament del reportatge radiofònic que tot seguit us oferim. El que hem preparat és una trilogia i a cada part en parlem amb una de les tres figures capdals en la tasca de facilitar que les persones amb diversitat funcional, tant física com psíquica, puguin accedir a una sexualitat plaent. Es tracta, per una banda, de la Gemma Deulofeu, psicòloga i sexòloga que treballa per defensar els drets de les persones amb diversitat funcional i a normalitzar els seus drets. També de l'Antonio Centeno, persona precisament amb diversitat funcional des dels 13 anys, que també treballa per defensar els drets de les persones amb discapacitats i que ha promogut el web i plataforma assistenciasexual.org per facilitar l'accés a la seva sexualitat a persones que no poden per si mateixes. I finalment, a la Montse García. La Mont, com tothom del seu entorn la coneix, que és formadora i assistent sexual i que també lidera el projecte d'assistència sexual que va arrencar l'Antonio Centeno. I avui us presentem a la Gemma Deulofeu. La Gemma és psicòloga, sexòloga, terapeuta familiar i de parella. Treballa per defensar els drets de les persones amb diversitat funcional i a normalitzar els seus drets sexuals. Aboga per la no infantilització, per la prestació de suports i per la informació i garantir el benestar en salut sexual de les persones amb diversitat funcional. Hola, Gemma.
4: Moltíssimes gràcies, Joan Carles. Hola.
3: Moltíssimes gràcies a tu per venir al nostre programa, a la Línia Vermella. Aquesta petita introducció de la teva persona ha sortit d'internet. I crec que pot donar-nos una idea de qui ets, de quina és la teva professió i la teva tasca. Ens podries ampliar una mica la informació sobre aquesta tasca teva, sobre la teva missió com a psicòloga?
4: Bé, és una pregunta que dona per bastants vèrtexs, però m'han abogat, bueno, m'han quasi bé obligat, no?, a treballar en l'especialització que tinc, perquè jo vaig començar a treballar en l'àmbit de la diversitat funcional quasi bé accidentalment, i quan hi vaig entrar vaig veure la necessitat que hi havia de falta de recursos, tant per professionals com per famílies, com per persones amb diversitat funcional, sobretot a nivell intel·lectual, no?, que en aquell. I doncs a partir de l'entitat on estava a Badalona vaig crear un projecte i a partir d'allà va anar creixent a nivell autonòmic, no?, perquè a Catalunya no hi havia tampoc cap recurs ni especialització al respecte. I això ha fet que, bueno, que una gran part de la meva feina sigui sobretot a nivell comunitari, de fer que els serveis siguin molt més inclusius a nivell de, doncs, d'habitatges que treballen amb persones amb discapacitat o de serveis d'atenció a violències o residències o escoles, no?, que sàpiguen treballar i incloure en matèria d'educació sexual en els seus centres o serveis d'atenció a les persones. D'altra banda, també ha anat passant que, com a persona especialitzada en aquesta qüestió, doncs, he acabat sent docent de diversos màsters i postgraus que hi ha aquí a Catalunya, a Espanya i també a Llatinoamèrica. I també, a més, doncs, tot el que és fer tallers de divulgació, perquè educació sexual ens en falta a tothom, no?, bàsicament, a famílies, professionals i les pròpies persones amb diversitat funcional intel·lectual o discapacitat, que també els hi falta informació i això potser sortirà més endavant, també els fa més vulnerables, no?, i que puguin accedir a menys recursos. I després la consulta, no?, que aquest potser és l'espai més d'atenció a víctimes i sobretot també treballo amb homes agressors amb discapacitat intel·lectual. Mm-hmm. A part també, doncs, faig divulgació i he escrit alguns llibres i publicacions amb lectura fàcil, que és la forma accessible a nivell cognitiu de presentar els documents perquè els pugui entendre tothom.
3: Molt bé. Treballes a nivell particular o també a través de la sanitat pública?
4: Sí. Treballo amb l'administració pública i també amb serveis privats. Uh-huh. Em contracten des de molt diferents àrees, sí, des de la diputacions, ajuntaments i universitats.
3: Hi ha molts professionals com tu dedicats a aquest àmbit?
4: No, gaires. Hi ha interès... Tampoc cal ser... O sigui, jo el que faig molt és, com diria la metàfora aquesta, ensenyar a pescar, no? Al final no es tracta de que tothom em contracti a mi, sinó jo també poder ajudar en aquesta tasca comunitària a ensenyar els serveis a que puguin incloure la sexualitat com una àrea més al desenvolupament de les persones. I llavors, bueno, sí que faig aquesta tasca més de... No? O que he fet més d'innovació i de capacitació, i potser per això, doncs, no, se'm reconeix més. Però hi ha molts professionals interessats en treballar en qüestions de sexualitat dintre els serveis o recursos que hi ha. Cada vegada més. Jo crec que això s'està transformant, per sort.
3: Molt bé. Al començament parlava del terme diversitat funcional, que sembla que ha vingut a substituir altres termes menys assertius i amb connotacions d'exclusió. Quines discapacitats, si podem dir-ho així, hi han incloses dintre de la diversitat funcional?
4: Clar, diversitat funcional és un terme paraigües que engloba qualsevol tipus de diversitat, no?, en el funcionament del tipus que sigui. Ja seria a nivell motriu, intel·lectual, sensorial o a nivell de neurodivergències. Què vol dir això? Doncs que és un terme paraigües. Si bé és cert que és un terme molt menys capacitista, és a dir, menys discriminatori, també és cert que hi ha altres persones que utilitzen, prefereixen utilitzar termes específics com discapacitat intel·lectual o altres, o autisme, perquè quedi clar, no?, quin és, doncs, potser on rau la seva condició diferent. No? Per tant, sí que és un terme que s'utilitza de manera molt genèrica, però després potser hi ha persones que prefereixen un ús més particular de com discapacitat. El que sí que no s'utilitza ja tant el terme trastorn o persones que pateixen, no?, el patir, no?, com potser ja és un conjunt d'elements, no?, que fan que cada vegada siguem menys discriminatoris en l'ús del llenguatge.
3: Mm-hmm, correcte. Hi han discapacitats per les quals una persona pugui no tenir accés a la sexualitat? I tothom, absolutament tothom, disposa d'una sexualitat?
4: Jo diria que de sexualitat sí, i cert és que tantes sexualitats com persones. Jo crec que aquesta pregunta és molt bona per obrir una mica en què entenem per sexualitat, perquè certament, moltes vegades, si tu ara fas un programa i dius «parlem de sexualitat», doncs el primer que vindrà moltes vegades a la idea al cap és coit, sexe, heterosexualitat, parella, una manera molt determinada, pràctiques sexuals, no? S'equiparen molt ràpidament sexualitat amb sexe i no té per què veure. És a dir, és tantes sexualitats com persones perquè la sexualitat inclou els afectes, manera d'expressar-me, orientació, la identitat, el meu cos, no? I no sempre tothom pensa ser, no s'expressa o necessita la mateix. Llavors, sexualitats n'hi ha tantes com persones. I després entraríem en el que és les relacions sexuals o el sexe, que també es poden entendre de moltes maneres diferents. Tot i que hi ha una idea molt normativa de com s'han de tenir les relacions, doncs justament s'ha d'obrir més aquest espectre. Llavors, sí que s'han de donar oportunitats i recursos perquè tothom, en la mesura del que necessiti i desitgi, pugui tenir accés a això. Ja sigui pràctiques sensuals, sensorials, amb el propi cos, a tenir un espai d'intimitat, a conèixer el meu propi... que m'expliquin com funciona el meu cos. És a dir, doncs, tot això sí que seria un dret. No el dret al sexe, però sí el dret a la sexualitat, que inclou molts elements transversals.
3: Jo crec que això aclareix bastants conceptes. A veure, hi ha un article a La Vanguardia del 23 de març de 2025, on apareixes tu, que es parla textualment sobre el debat pendent sobre la regulació de l'assistència sexual. I expliques que la falta d'educació sexual és un dels punts més crítics per les persones amb discapacitats perquè els fan més vulnerables. Per qui i per què aquesta vulnerabilitat?
4: Sí, el fet de l'educació sexual s'ha d'entendre com una forma de jo poder discriminar el que m'agrada del que no m'agrada. L'educació sexual té a veure amb parlar de consentiment, de respectar els límits dels altres, de poder expressar el que a mi em fa feliç, a tenir relacions sanes amb els altres, ja siguin d'amistat, de parella, familiars... És a dir, més enllà d'allò que dèiem, del sexe i del coit, sinó l'educació sexual ens dona habilitats de relació, en conèixer el meu cos, a conèixer la menstruació, l'espermàrquia... És a dir, processos que viurem tota
3: l'espermàrquia. Has dit l'espermàrquia?
4: És la primera ejaculació masculina. Ah.
3: Sí, bueno, és bo perquè... Paraula nova.
4: Sí, mira, podríem dir, no?, com en els cicles vitals, hi ha també molt de tabú. Es parla ara de la menarquia, que és la primera menstruació, no?, que abans no es parlava de la regla, no?, i era algo que ja portava molt de tabú. Ara, mica en mica, doncs ara sí que se'n parla molt, i és important perquè tu et puguis gestionar, o si sents dolors. És a dir, que la sexualitat té a veure amb conèixer el meu cos, té a veure amb la salut, perquè hi ha, per exemple, coses que tenen a veure amb les disfuncions sexuals, que són bloquejos a la resposta sexual d'adults, que tenen a veure amb problemes de salut física. Per exemple, una disfunció erèctil pot tenir problemes relacionats cardiovasculars o de cor o de circulació. Vull dir que parlar d'educació sexual no és parlar de sexe, sinó és parlar dels nostres cossos, de conèixer les nostres emocions, de poder entendre els altres i sobretot amb valors, no? Que seria una mica la... I poder discriminar, que és això, aquesta la part de la vulnerabilitat que preguntaves,
3: sí.
4: Discriminar el que és un abús del que no és un abús. o poder detectar si aquesta persona m'està oferint, o si m'està fent un xantatge, o m'està manipulant, o entendre que si algú m'està pressionant masses vegades i acabo dient que sí, no és perquè jo vulgui, sinó que tota la prevenció dels abusos i les violències rau en l'educació sexual. Si ningú t'explica, doncs tens més dificultat per posar límits o entendre dels altres.
3: Mm-hmm. I les administracions estan posant mitjans per millorar aquesta educació sexual?
4: S'han posat millores en matèria de promoure l'educació sexual, però és veritat que amb la pujada de les dretes és algo que ha fet un retrocés. D'altra banda, s'ha parlat de la llei perquè es pogués desplegar l'educació sexual, però no s'han posat recursos. És a dir, que han de ser els propis mestres o professionals de l'educació que han d'assumir aquestes tasques, i no tothom hi està d'acord en això, no? Perquè els suposa una dificultat. Sí que s'ha fet millores a nivell de feminismes per treballar i per començar a sensibilitzar, detectar, intervenir en violències masclistes. És a dir, sí que s'està fent un treball en aquesta qüestió, no?, important, i està arribant sobretot també a la diversitat funcional i intel·lectual, que era un tema que és on hi ha més abusos. És a dir, pateixen 4 vegades més abusos sexuals les persones amb discapacitat intel·lectual o física que la resta de la població. Vol dir que... Bueno, jo quan vaig a fer tallers d'educació sexual, no és algo que busqui intencionadament, però hi ha molts abusos, no? Llavors, t'expliquen situacions, no? I dius, ostres, és que és un col·lectiu que necessita més i millor explicació per poder entendre, no?, el que és un abús i poder posar o demanar ajuda.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. En termes generals, creus que la pràctica sexual és necessària per dur a terme una vida normal o equilibrada? Vull dir, tant per les persones amb diversitats com per les persones que no tenen aquestes diversitats.
4: Sí, no sé si t'estàs referint al fet de tenir pràctiques sexuals. Clar, hi ha moltes maneres de tenir pràctiques sexuals, no? Perquè això també és com algo educatiu, no? Què vol dir una... No, no t'ho pregunto directament, no pateixis.
3: No. No, però sí, està bé, no? està bé. Aquest matís està molt bé.
4: No,
3: molt bé.
4: És a dir, què pensem que és el sexe? O què hauríem de pensar? Perquè hi ha... Bueno, de fet, ara, mira, estem amb confiança, però parlaven que algunes dones sentien més plaer amb homes amb discapacitat que quan la parella no tenia discapacitat.
3: Mm-hmm.
4: I això passava perquè moltes vegades no se centraven en pràctiques tan genitals, tan coitals o tan penetratives. És a dir, hi havia un altre tipus de sexualitat. I per això no fa falta que hi hagi una diversitat o no, sinó que realment entenem d'una manera poc diversa no, la trobada amb l'altre, no? I hi ha poca comunicació. O sigui que es repeteixen molts patrons. El que és cert, dit això, que hi ha moltes maneres de practicar sexe i que no per tothom és una necessitat.
3: Uh-huh.
4: És a dir, hi ha persones asexuals, però també hi ha persones que per la càrrega que tenen de feina, de situació física, mental, o simplement és que no els avalleix, doncs no hi és aquesta necessitat. I al llarg de la vida, que esperem que sigui llarga, es pot donar en molts moments, no? I com es viu amb molta culpabilitat moltes vegades, això. I sembla que tothom, i això també passa a moltes famílies, de, si jo tinc necessitats sexuals com a pare o mare, el meu fill també n'ha de tenir.
3: Uh-huh.
4: I no és ben bé així. I a vegades ho projecten, no? Com que l'altre tampoc diu massa, diuen, pobret, és que potser... I aquí s'ha de fer un treball de desidentificar el que jo necessito com a adult, com a pare, i el que pot necessitar el meu fill o filla. I la pràctica sexual, doncs, per algunes persones... Pues, com amb tothom, eh? Si la necessites, la busques o t'agrada o de manera consensuada, doncs que tothom tingui oportunitats i recursos per desplegar-la. És a dir, que no et puguin prohibir des del teu entorn, no? Com que tens una discapacitat, no tens dret a tenir parella o a tenir dret a intimitat o fer-te petons amb aquesta persona o altra, no? És per això que parlo de que s'han de defensar els drets de les persones amb discapacitat a nivell de drets sexuals i reproductius. No és tant de que tinguin sexe, sinó de poder tenir intimitat, educació sexual, protecció davant de l'abús, coneixement del propi cos, habilitats socials i oportunitats de socialitzar-se i de tenir oportunitats com la resta de la població. També per acotar el que són els drets sexuals i reproductius, perquè igual un pensa que té a veure només... doncs emprendre anticonceptius o tenir sexe, no? I està molt allunyat d'això, realment. Per tant, qui vulgui i desitgi practicar sexe, meravellosament bé, si és consensuat o amb el propi cos. No tothom sent això, però sí que hi ha una vulneració de drets molt més grans amb les persones amb discapacitat. No se'ls hi permet, no se'ls hi donen els suports igual que la resta. Per por, per prejudici, però les barreres no és tant la discapacitat, sinó l'entorn.
3: Quins mites hi ha al voltant de la sexualitat o el sexe amb les persones amb diversitats o amb discapacitats?
4: Doncs la veritat és que, clar, aquí podem sumar una doble volta, eh? Primer, que hi ha molts mites relacionats amb la sexualitat, no? Perquè tenim una gran desinformació sobre els cossos, sobre la resposta sexual, sobre la intimitat, sobre la salut, molta. Si a més sumem que aquest desconeixement, que ningú ens clarifica, amb persones amb diversitat funcional hi ha molt la idea equivocada de que o bé són angelets, que no tenen cap tipus de necessitat, o que són com una mica diables, que no es poden controlar i que, per tant, no els oferim recursos o oportunitats, donat que no podran ser capaços de gestionar-se de manera adequada, no? Que és àngel-dimoni. Després, una altra qüestió que hi ha és que no són persones atractives i que potser doncs, ningú es fixarà en ells o elles i que no tenen dret a poder tenir parella o intimitat amb altres perquè no ho sabran gestionar, no? Sempre des d'aquesta incapacitat o des d'aquesta falta de control, no? I certament he de dir que és tot el contrari, perquè jo quan treballo amb persones amb diversitat funcional i intel·lectual, a vegades els ofereixes recursos, oportunitats i molts moments perquè puguin tenir intimitat i estan tan acostumats a que els diguin això no, vigila, tingues cura, que hi ha un missatge molt poruc, no? Vull dir que al final també els entorns per protegir, jo ho entenc, a vegades acaben ofegant.
3: Yeah.
4: Però per això és important tant educar a les famílies com a les pròpies persones amb discapacitat, perquè aquests mites també d'alguna forma, no, es vagin com clarificant que totes les persones són capaces, fins que es demostra una mica el contrari. Vull dir que hem de confiar també, no, que són persones que saben gestionar-se i escoltar-se.
0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
3: Esteu al 91.2 de la FM i això és La Línia Vermella. Abans has comentat, has posat un exemple, un cas d'una dona que va gaudir més el sexe amb una persona amb diversitat funcional que no pas amb la seva parella sense cap diversitat funcional. I això, bueno, em ve a preguntar-te, em dona peu a preguntar-te respecte a l'educació sexual, que potser també s'hauria d'introduir això, diguéssim, educar més aviat els homes, no? Perquè sembla que els homes som com menys empàtics en general. Tinc aquesta sensació i també una mica d'autocrítica. Creus que s'hauria d'educar millor a l'home?
4: Bueno, jo crec que ens han d'educar millor a tots, perquè pensa que hi ha el que s'anomenen mandats socials o mandats de gènere. Quan tu neixes com a home o com a dona, es posen no només unes expectatives de com ha de ser un home, a nivell social, laboral, familiar, inclús a nivell d'intimitat sexual, que s'espera del rol de l'home. Que venen molts homes que em diuen és que jo no vull fer això, jo tampoc sóc d'aquest, no? Però com aquest mandat social de com han de ser si et llegeixen com a home o com a dona, no? I aquests mandats de gènere és algo que ens entra fins i tot en el punt de la intimitat, no? Doncs qui ha de ser el proveïdor de plaer, quin ha de ser l'objecte o el subjecte de plaer, com el comportament, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que sí que se'ns ha d'educar a tots, no? Hi ha una cosa que ens han d'educar molt millor i que potser hem de fer-nos responsables nosaltres, i és d'aprendre'ns a comunicar-nos una miqueta millor. Perquè a vegades...
3: El dir nosaltres, a qui refereixes?
4: A les persones. Vale. Vull dir, tot em refereixo que costa... Vivim en una cultura del no comunicar els desitjos i preferències en la intimitat. Potser si portes un matrimoni, una relació de parella doncs més llarga, però inclús hi ha matrimonis i parelles que porten molts anys junts i aquest tipus de converses no les tenen. No? És a dir, que sembla que tot ha d'anar i no parlar-ne, no sigui que... Llavors, jo crec que és important perquè potser el consentiment és això, és preguntar, posar-te d'acord amb l'altre, negociar, pensar que el sexe o la sexualitat no són 2 o 3 centímetres que estan en els genitals de pell, sinó que hi ha tot el cos, no? Que hi ha moltes fantasies, jocs, maneres de compartir amb l'altre, petons, carícies, i crec que estem poc avesats en comunicar això. Inclús en la nostra cultura és com, ah, si parlem d'això, tallarà el rotllo, no? Amb aquesta idea romàntica que tot tiene que fluir de manera espontània. Dius, home, doncs hi ha vegades que no funciona exactament així.
3: Mm-hmm. Correcte. A veure, les persones en general som reticents a parlar de la nostra sexualitat per vergonya o... Normalment per vergonya, no? Per què som així, les persones?
4: perquè hi ha aquest tabú encara, no? És a dir, se'n parla des de l'acudit, no? Per fer-ne broma, parlem de sexualitat, per fer-ne broma, o quan hi ha un problema greu. Però inclús penso que costa molt fins i tot demanar ajuda en qüestions de... Que parlava abans, les disfuncions sexuals, que és algo que ens passarà al llarg de la nostra vida, no? En variacions o bloquejos que podem tenir en el nostre cos, no? Per les càrregues familiars, per temes de salut, per medicació...

0: de converses, no? Perquè li fa molta més por. No sap què dir moltes vegades, no?
1: Yeah.
0: Hi ha més por i més inseguretat. Però després, quan parles amb tothom, crec que és algo molt necessari, perquè t'allibera una mica i dir, ah, bueno, doncs potser això que em passa no... també li passa a un altre, i hi ha solució, no? I això pot estar bé, no? Parlar-ne d'una manera com una part més de la salut.
1: Mm-hmm. Veus, en contrapartida, això, hi ha persones que són donades a manifestar-la, aquesta sexualitat, a parlar-ne, veu alta. Jo mateix m'incloc en aquest grup. Mm. Per què? Perquè hi ha gent així.
0: Són més descarats, no?
1: Sí, creus que és això?
0: Segurament perquè han tingut un entorn que no ha sigut tan restrictiu i que s'han pogut sentir. De fet, en clau d'homes s'ha permès molt més parlar de sexualitat i de ligues i també, no? És com amb la gent jove, quan un noi lliga molt i parla molt de noies i, no? I aquest sol un machote i que bé. En canvi, una dona, quan m'agraden molts, he anat amb molts, potser la percepció no és exactament la mateixa.
1: Això absolutament cert.
0: Llavors, jo crec que les dones en parlen més entre elles, uh-huh. I a nivell públic potser en parlen més els homes perquè tenen més aquest privilegi d'ocupar aquests espais i que això estigui com més visibilitzat. Perquè a nivell social, que una dona ho pugui expressar, està més penalitzat.
1: Mm. Sí, però jo no em referia tant a parlar dels ligues i tal i Pasqual. No. Em referia a parlar de sexe en general. Mm. Som un grup de gent, i coincidit amb alguns, i amb algunes dones també, poques, i pocs també, que ens extrovertim molt en aquest sentit. Fins i tot he arribat a pensar que es tracta d'alguna patologia rara.
0: És sa parlar-ne i expressar els anhels, les pors, el que un viu. I és bo integrar-ho dintre de les converses. Inclús pot ser molt divertit poder compartir, no, els teus punts de vista. Jo crec que està molt bé, que és molt sa. No, lo patològic seria reprimir-ho, no? Potser en tot cas, o estar patint sobre aquest aspecte i no poder-ho expressar o no tenir espais o llocs per parlar-ne. O sigui que... molt bon grup, no?
1: Gràcies, és tranquil·litzador. Ara passem a un tema menys amable. A veure, la pràctica totalitat en violència de gènere està clar que ve per part de l'home. Ens podries donar una explicació més o menys científica del per què? És una qüestió d'educació o és que l'home, el mascle, és dolent, violent per naturalesa? Perquè és que no sembla que la cosa vagi millor, malgrat haver avançat tant a nivell general com científic, tecnològic, ha avançat tot molt, però sembla que en aquest sentit l'home no ha avançat.
0: Aquí és un debat, bueno, és una realitat, no és ciència. No és ciència, és la societat. Vivim en una societat que potser algunes persones ja han escoltat bastant aquest terme, que és patriarcal. No significa que hi ha un predomini, no, d'unes èlits sobre, o de determinats grups de poder, lobbies, sobre altres. Però això, en quant a les violències, vull dir que les violències n'hi han de molt tipus, val? Però si parlem més de les violències sexuals o les violències masclistes,
1: sí,
0: en aquest sentit que majoritàriament són violències exercides d'homes, no, vers les dones, però també d'homes vers altres homes, no, menys normatius, uh-huh, o més diversos, perquè molts homes amb diversitat funcional pateixen violències pels propis homes, també.
1: Yeah.
0: És a dir, llavors, potser no és científic, o sigui, les diferències que hi ha entre homes i dones, de fet, l'últim estudi que em vaig llegir és que no n'hi ha cap, és això que ens deien de l'hombre de Marte i la mujer de Venus, jo em vaig llegir un llibre fa molts anys.
1: Sí, el conec.
0: Sí? Sí, vale. Sí. I pensava, sí, no? Aquesta, la diferenciació, no? Des de la neurociència, no? De mascles i femelles, i l'únic que es va trobar és que realment les dones, o sigui, persones amb vulva, demostraven més capacitat per comunicació social. La resta és après.
1: Yeah.
0: És a dir, que no hi ha unes bases científiques ni naturals en això. Per tant, científicament està demostrat que la violència no és quelcom biològic. El que sí que hem d'explicar és la diferència entre agressivitat i violència. Agressius, de manera natural, en som tots, perquè és un mecanisme per sobreviure davant d'una dificultat física. Veus un lleó o veus un perill a l'oficina, no? Et poses en alerta i et pots posar agressiu per defensar el teu principi de supervivència. Per tant, l'agressivitat és algo puntual i molt vinculat a la pròpia supervivència, per tant, és necessari.

0: quan parlem de violència i violència masclista, estem parlant de... no és quelcom puntual, sinó és algo estructural del nostre sistema, no? De dominació de poder. En aquest cas, no? Del poder en general masculí, sobre a nivell d'espais, a nivell de diagnòstic, és a dir, com estan elaborats els diagnòstics, és a dir, no només és algo d'homes, no és algo que va d'homes i dones, sinó que és una estructura de la nostra pròpia societat, no? De com està muntada. Llavors, en aquest cas, afecta les relacions personals i les violències sexuals no són violències que tenen a veure amb tenir un desig sexual, sinó que les violències sexuals tenen a veure amb un mecanisme de poder, a través del sexe, de dominar l'altre. Sí, a vegades m'han dit, home, hi ha agressors sexuals perquè hi ha un tema no resolt de sexe. No és veritat. Jo treballo amb agressors sexuals i els agressors sexuals no és una qüestió de tenir més o menys libido resolta, sinó que té a veure amb dominar a l'altre a través del cos o a través... Però és un mecanisme de poder sobre l'altre, no? Mm-hmm. Llavors, tot el tema de les violències és bastant extens, però la violència, no l'agressivitat, la violència és quelcom après. És a dir, a nivell social ens predisposen, no?, i ens donen uns aprenentatges. Segurament, si tu, com a dona, tota la teva vida estàs cuidant o et toca el rol de cuidadora, tindràs més empatia. Mm-hmm. Però no vol dir que biològicament, a nivell de còrtex, no, o de lòbuls, tinguin les dones més empatia, sinó que a nivell d'aprenentatge social, degut al seu rol o als seus aprenentatges, acaben desenvolupant més empatia, perquè és la tasca que està més assignada, no?, sobretot a les dones. Vull dir que l'empatia és quelcom que es pot desenvolupar més i és una cosa que es pot anar aprenent. Però, certament, el tema de la violència no és una qüestió només dels homes, sinó és a nivell d'estructura patriarcal i social, i cal un canvi, per tant, no només a nivell de creences particulars, sinó a nivell de sistemes polítics, econòmics, socials, educatius, i cada vegada anem més enrere perquè, clar, les polítiques que hi ha no van a favor d'això, yeah, de la millora. És a dir que, bueno... sí que és algo que pràcticament ara se'n parla molt sovint, no?, perquè són molt més sensibles, però també és veritat que en el cas dels homes hi ha una cosa bonica que està passant, també, que s'estan fent com cercles d'homes. No sé si coneixes qüestió. Sempre s'han fet com diferents trobades més de dones, de cercles per parlar de temes més de dones, de cercles d'ajuda mútua, per parlar de diferents temes, des de la maternitat, la sexualitat, l'amistat, la menstruació, etc. Per tant, les dones, d'alguna manera, encara que hagi sigut més a nivell particular, han creat aquest espais d'ajuda mútua, no? Mm-hmm. En canvi, els homes, per allò que parlàvem abans de la socialització, s'han quedat més aïllats. I dius, val, jo vull canviar, no? No? Vull revisar coses. Bueno, doncs, potser falten referents, també. Perquè, clar, voler canviar, però si no tens uns referents o un cercle on tu, com a home, puguis comunicar o adonar-te'n d'alguns privilegis que tens perquè t'han educat com a home, o... doncs ara cada vegada més hi ha cercles de masculinitats, de pares, també, d'homes, no? És a dir, que tot això també ajuda, no?, que entre els homes puguin revisar-se i també, doncs, aprendre els uns dels altres, no?, a fer i a pensar les coses d'una manera diferent més enllà de la violència, no?, que és la... o de l'agressivitat, potser, diríem, també.
1: Sí, perquè aquests cercles, que és a nivell de col·legis, a petit comitè, o són...
0: No, tenen un tarannà més aviat de tipus terapèutic. És a dir, han nascut molt, potser, d'homes que han anat a consulta a demanar ajuda, a dir, ostres, doncs estic tenint una conducta molt violenta, o m'estic adonant que estic, no?, la meva manera d'expressar-me o la meva manera de relacionar-me amb les dones és nociva, no?, i necessito algú que m'ajudi, no? I a nivell particular, doncs, hi ha hagut una demanda, però, a més, a nivell de grups... Pues, els adults, eh? I ja no parlo com a pare, sinó com a homes.
1: Mm-hmm, sí.
0: On són els homes? Hi havia un documental que va sortir ara fa un temps, a TV3, diu On són els homes? No? I parlava d'aquesta dificultat, a vegades, en trobar referents i en espais de comunicació entre homes. No d'una manera bonica, protegida, no des de la crítica, sinó de la revisió, de dir, bueno, quines són aquestes creences que fan que a vegades els homes puguin exercir violències, no? I no en són conscients o intencionadament. Espais per una revisió. Mm-hmm. Però... ve més des de l'espai postterapèutic o d'acompanyeria, no?, entre homes, però és algo que és recent, per dir-ho d'alguna manera, però que cada vegada hi ha més homes doncs en aquests grups que també se senten com amb la seva petita tribu, no?, per poder-se revisar les coses d'una manera també amable. Doncs també hem d'entendre que dintre del que són violències masclistes, que n'hi han de molts tipus, també hi ha la violència LGTB-fòbica, és a dir, per raó de gènere, d'orientació, d'expressió sexual. Aquesta també és una violència masclista, vull dir que a vegades es pensa que és la de l'home vers la dona, sinó és vers la diversitat, no? Sobre de gènere, d'orientació, que també està contemplada com a violència masclista. I això també perquè l'estructura aquesta que estem comentant, no, tipus patriarcal, és que tot allò que són minories, tot allò que se surt de la norma, no, doncs rep moltes més violències, no, i discriminacions.
1: Diuen que això és per por, que aquest tipus de violències, justament aquesta, la LGT...
0: LGTB...
1: Fòbica.
0: Fòbica.
1: És per por, per desconeixement. Verdaderament, per què? Ostres, per què algú, una persona pues, que va pel carrer, hòstia, un grup, agafen un nano i foten un joc d'hòsties, així parlant clar. Què passa pel cap d'aquesta gent?
0: En aquests mandats que parlàvem, del que és ser masculí o de la masculinitat, s'ha d'allunyar de tot el que és ser una dona, ser un infant o ser una persona amb una orientació sexual diversa. És a dir, aquests mandats que a vegades, no, un ha de ser conscient, per tant, rebutjar això és ser més home. No? Yo te meto d'esto porque estoy por encima tú. I tornem al mateix, és una forma de dominació vers l'altre. És a dir, por, inseguretat, voler complir uns cànons, no?, que et converteixen en una persona violenta i que agredeix als altres. Una forma de mantenir un estatus, aquest privilegi de poder, no? Si jo et faig això, estic per sobre teu, no? És una dominació física, literal, no? Quan és una violència física, però també pot ser psicològica, perquè t'insulten o humillacions o psicològica. Sí. Les violències és quelcom que està en el nostre sistema d'una manera molt, molt, molt normalitzat. De fet, violències masclistes, per exemple, ara parlàvem amb LGTB-fòbica, però també amb el jovent quan faig xerrades, entendre això que dèiem, quan t'estan fent xantatge emocional o quan et pressionen per tenir relacions íntimes, va, vinga, va, tal, insistir, encara que sigui des d'un to amable, no deixa ser una forma de pressió i al final també és una violència masclista. Actualment, dir piropos pel carrer també està penalitzat, cosa que abans no estava, i dius, és que ara ja no es pot dir res. Dius, bueno, és que potser abans no es parlava de consentiment i ara sí, no? Yeah. A mi em pot encantar que persones que jo estimo em diguin alguna cosa bonic, però una persona que va pel carrer i em diu qualsevol cosa, doncs a mi m'incomoda, no? Yeah. I s'ha de poder reconèixer. Vull dir que les violències també han agafat molts matisos i està molt bé perquè s'han visibilitzat algunes que abans no hi eren. LGTB-fòbica o l'assetjament callejero... o d'altres formes de pressions de violència.
1: O la feina. O
0: vicària, sí, sí. No? És la violència cap als fills, que també agredeix a la dona. És a dir, jo no sóc experta, però sí que és veritat que hi ha molts, molts tipus de violències, no? Que abans no se'n parlava.
1: No, hi ha... Jo crec que tot plegat va una mica lligat, i abans de començar el programa que hem xerrat una estoneta, comentaves que tot, actualment, tot està com molt més sexualitzat, que són per interessos econòmics, comercials, per què? Per què està tot més sexualitzat?
0: Sí, hi ha una tendència a la hipersexualització dels cossos, bueno, d'uns cossos normatius, també. Sí, interessa, sobretot des del capitalisme, no? Perquè compris determinats productes, perquè et cuidis de determinada manera... Uh-huh. Sí que el sexe com a tal hi ha un benefici econòmic molt gran, per tant interessa per vendre xampús, per vendre detergents o menjar, és a dir que hi ha molta sexualització i sobretot a les dones, no? Com objectes sexuals amb pràcticament quasi tots els anuncis, potser de perfums o de cosmètica. També ha anat canviant tot plegat, sí. Però si, per exemple, no, doncs, però no veure sempre la dona com un objecte sexual o de desig, però hipersexualització. Hi ha molta pressió estètica. De fet, les dones, en general, pateixen molt més violència estètica per estar primes, per estar semblar joves, no? Sí. Hi ha tota una pressió que potser els homes tenen, no? Aquest privilegi de no patir d'aquesta manera, no? Surt una cana, un senyor una mica més de panxeta i segur que no ho viu amb la mateixa pressió. Per tant, hi ha una hipersexualització, sí, i a més, menys educació sexual. Per tant, aquí falta feina per fer.
1: Sí.
2: Dius menys educació que és que n'hi havia hagut? Ha sorprès almenys, eh?
0: Mira, jo crec que ara hi ha molta desinformació a nivell de sexualitat, perquè ara les xarxes socials, tothom pot parlar de sexualitat, en sàpigues o no tinguis una base científica. Perquè hi ha gent que parla de, no, com si fos un gurú i dius, però quina base hi ha amb evidència d'això? I són gent que els segueixen moltíssim. Vull dir que ara amb les xarxes socials tothom té accés, però no a fons sempre basades en l'evidència.
1: Sí, els influencers, no? Qualsevol pot ser influencer.
0: I dir coses.
1: I hi ha gent que són autèntics, com dius tu, gurús, no sé, l'Ibai o el Rubius, aquests que són els que em venen al cap, són gent que són milionaris. I no sé quina base, en general, ja no a nivell sexual, eh? Vull dir,
0: no se'ls demana.
1: Són, no, i donen informació i, escolta, tothom se'ls creu i no sé.
0: Sí, però justament aquests referents també són, molts d'ells són persones amb un discurs molt violent a nivell de violències masclistes, mm-hmm, no? I a molts nivells, i ningú ho talla. És a dir, que diuen verdaderes vulneracions de drets en molts aspectes, i com que són persones que no són influencers, no se'ls penalitza. De fet, va haver un influencer que va comentar que s'havia tret el preservatiu a meitat de la relació sexual, com un acte heroic, no? Diu, no ho he dit i mira què he fet, no? I llavors, clar, això és una agressió sexual. O sigui, tu treure't el preservatiu durant una relació sexual sense consensuar amb la persona amb la que estàs és una agressió sexual. I llavors, és que ho va dir-ho tan tranquil perquè moltes vegades les agressions sexuals estan permeses per l'entorn. És a dir, no estan mal vistes. I llavors, vull dir que no sempre hi ha conseqüències. I les xarxes, és veritat que a nivell de referents, sobretot amb nois joves, tot el tema de les violències masclistes està en augment perquè hi ha uns referents molt negatius en aquest sentit.
1: Sí, bueno, sense anar més lluny, ahir a les notícies sortia la notícia de que un influencer, a no sé quina xarxa d'aquestes tipus Twitch, havia mort estomacat perquè, bueno, perquè com una espècie de repte, un tio que estava forrat, eh? Però el seu rol era que l'estomaquessin, i ell cobrava perquè l'estomaquessin, doncs ahir, a França va ser, es va morir, el van matar.
0: En directe.
1: En directe, sí. En fi,
0: per fer un apunt final,
1: sí,
0: que també és, moltes vegades és veritat que la sexualitat la vinculem amb tot el tema de les violències i dels abusos, però també és important l'educació sexual o parlar de sexualitats, també per parlar del plaer i del gaudi. Vull dir, des d'aquesta perspectiva de cuidar-se i de cuidar l'altre, no només amb clau d'abusos, sinó quan l'educació sexual també és important per tenir una bona qualitat de vida, en el sentit de que la persona necessiti i vulgui, però que crec que és important no només per evitar abusos, sinó perquè també les persones, entre dintre del que és el que diu l'Organització Mundial de la Salut, no? Uh-huh. Els drets sexuals i reproductius tenen a veure amb la qualitat de vida de cadascú, no? Vull dir que tant per patir menys problemes, però també per tenir més oportunitats pel gaudi, és necessari aquest acompanyament en sexualitats.
1: Ha quedat clar. Bueno, i sí, i ara ja per acabar, cap a on creus que anem en matèria... Encara que ja més o menys s'ha dit, eh? Cap a on creus que anem en matèria de sexualitat, tant el que dèiem de l'assetjament com la violència física? Anem a millor?
0: Anem a millor, i casos que, per exemple, abans no eren denunciats, serà cada vegada més sí. Per exemple, tot el que va haver amb els futbolistes, no? El tema d'agressions, o amb la manada, és a dir, a través inclús de les pròpies víctimes que han denunciat i han posat visibilitzat, s'han fet canvis a la llei. O sigui, la llei ha vingut després, vull dir que hi ha hagut un canvi en la sensibilització i la identificació, inclús de judicis que s'han posat, no? Que on s'ha donat de les actituds masclistes que tenien alguns jutges respecte a les violències, que sobre els hi donava la culpa a la víctima.
1: Sí.
0: És a dir, que a nivell legal, a nivell social sí que hi ha canvis, evidentment ens en falten molts, però sóc optimista en el sentit de que veig que hi ha molts bons professionals i cada vegada millor acompanyament en aquesta matèria.
1: Bueno, doncs genial. Doncs t'agraïm que hagis donat aquest to d'optimisme a tot això, i t'agraïm la teva presència a la línia vermella, i potser fins la propera.
0: Bueno, doncs un plaer, moltíssimes gràcies per convidar-me. He estat molt a gust, així que fins quan vulgueu, fins aviat.
1: Gràcies. Gràcies. Li hem demanat a la nostra convidada que ens suggerís una cançó per tancar el programa i ens ha recomanat la cançó Hideaway del grup estadounidenc d'indie rock Cigarettes After Sex. I amb ella acomiadem la línia vermella. Gaudiu-la.

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en anar de terrassetes.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà a Arenys.
1: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana i noves històries musicals per presentar-vos, com sempre fem, al llarg de pràcticament que 55 minuts, que les comencem avui a Vilassar de Dalt, al Maresme, amb una cantant, actriu i creadora anomenada Alba Grassa. Té 23 anys i s'ha convertit en una de les veus emergents de la música en català. Combina la seva faceta musical amb la d'actriu. Això dona a les seves actuacions en directe una gran força i narrativa i expressivitat. Escoltarem una de les seves noves cançons, de fet, la seva nova creació musical anomenada Aniversari 22, que retrata amb ironia i sensibilitat les seqüeles d'un desamor obsessiu i la pèrdua de la identitat. La producció del tema ha estat a càrrec de Marc Gela, del grup Iglu, i Joana Subirats, d'Al·lèrgiques al Pol·len. Per tant, iniciem el nostre recorregut musical per aquestes estrenes d'aquesta setmana amb Alba Grassa i la seva nova cançó, Aniversari 22.

0: La força musical d'Alba Grassa, aquesta és la seva cançó Aniversari 22, d'aquesta jove intèrpret i actriu també catalana. Aniversari 22, la primera de les històries que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Fem ara mateix un viatge fins a Escòcia. Ell es diu Barry Can Swing. És un projecte en solitari de Joshua Spence Maney, un aclamat productor, músic i DJ escocès, que ens presenta aquesta història anomenada Dance, Dance, Dance.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

La cançó es diu Dance, Dance, Dance. És una de les noves d'aquest DJ i productor escocès anomenat Barry Ken Swim. Cançons noves, històries que anem compartint com cada setmana a través d'estrenes. Anem pel més nou de Ferran Orriols, un reconegut cantautor i guitarrista català nascut al Lluçanès i que va guanyar una gran popularitat com a líder i compositor del conegut grup de pop-rock el Niandú, guanyadors del Sona Nou a l'any 2011. La seva nova cançó es diu Ressaca, Mas Napos Dal. És una cançó molt singular i fruit d'un intercanvi cultural europeu. Així sona.

Ressaca, Mas Napós Dalt. Aquesta és la nova creació musical de Ferran Orriols. Aquest és un projecte multilingüe, una cançó que neix impulsada per Polyglot EU, una plataforma europea que fomenta l'intercanvi musical i la diversitat lingüística. De fet, és una gravació aquesta ben casolana, perquè Ferran Orriols, fidel al mètode artesanal de l'artista, es va enregistrar en només un dia en format casset, escampant tots els instruments i trastos pel menjador de casa seva. Història, Ressaca, Mas Napós Dalt, és la més nova de Ferran Orriols, i tornem a fer un viatge, i en aquest cas fins a Anglaterra, per escoltar a Charlie XCX, aquesta cantant i compositora del Regne Unit. La seva nova cançó es diu Camera, va ser publicada fa ben poquets dies com l'últim senzill del seu esperat àlbum Music Fashion Film, i que parla sobre l'escrutini de la fama, la crisi d'identitat artística i la pressió de la mirada pública.

Charlie XCX, aquesta és la cantant i compositora britànica que ens porta la seva nova cançó anomenada Camera. Històries més noves que seguim compartint. Ella es diu Gem Sol. És una cantautora, pianista i compositora catalana de Solsona, el Solsonès. La seva nova cançó es diu El sopar d'una nit d'estiu i que parla sobre la nostàlgia d'un estiu passat que ja ha acabat. Per tant, així sona El sopar d'una nit d'estiu, el més nou de Gem Sol.

Des del Solsonès, així ens ha arribat la nova creació musical de Gemma Sol. La seva cançó es diu El sopar d'una nit d'estiu. Seguim amb més novetats de la setmana. Ella es diu Chloe Slater, és una jove cantautora, guitarrista i compositora britànica, jove, de 23 anys, i la seva nova cançó, Mother Nature's Killing Spree, ens parla de la fi del món provocada pel canvi climàtic, l'apocalipsi ecològic i la passivitat de la societat davant la destrucció del planeta. Així sona.

La cançó de Chloe Slater es diu Mother Nature's Killing Spree. Així ha sonat en aquest estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Coses pendents. Aquesta és la cançó que tindrem ara mateix, un tema original de la banda All Right, que es va incloure al seu àlbum de debut, anomenat Un lloc on anar, i que va sortir el passat mes de juny. Poc després, fa poquets dies, aquest mes de juliol, s'ha llançat una aclamada versió especial anomenada Coses pendents Jambu Remix, on col·laboren oficialment tres artistes, com és Jambu, en Jan Buixeda, que és de Terrassa, és un músic, compositor i reconegut productor musical. També la Cristina Vall Rivera, que també és de Terrassa, una artista multidisciplinària, actriu, violinista i cantautora, i també All Right, evidentment, aquesta banda de pop i indie nascut

Jan Bu, Cristina Vall Rivera i el Raid, tots tres junts per aquesta cançó que es diu Coses Pendents, aquest remix que ha fet Jan Bu. Novetats de la setmana, i ara mateix anem fins a la cantant, rapera, model i actriu de Corea del Sud, nascuda a Seul, es diu Jennie Kim, més coneguda com a Jennie, és mundialment famosa per ser integrant de la superbanda de Corea del Sud, Blackpink. La seva esperada nova cançó en solitari, l'escoltarem ara mateix, es diu Less Tunnel Over. És un tema que parla sobre les relacions sentimentals d'estiu que es troben en un punt allò intermedi entre l'amistat i la relació amorosa, lliures de lligams i responsabilitats.

Estrelles de Mar és una cançó conjunta per Julien Leone i la cantautora basco-francesa Juli. És una col·laboració aquesta transfronterera molt especial que uneix musicalment dos punts diferents de l'estat francès amb fortes arrels culturals pròpies. Per una banda, Julien Leone és de Perpinyà, a la comarca del Rosselló, cantant, músic i locutor de ràdio a France Bleu Roussillon, que va saltar la fama a la resta de Catalunya en quedar com a tercer finalista de la tercera edició del concurs musical Eufòria de TV3. I també tenim la col·laboració de Juli, és de Bayona, és una jove cantautora, pianista i compositora que escriu i canta principalment en francès i en euskera. I la cançó que comparteixen junts és Estrelles de Mar, una metàfora poètica sobre la connexió a distància, l'amor lliure i la unió de diferents identitats a través dels elements de la natura. Una altra de les interessants novetats de la setmana en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Anem per altres històries que també arriben com a noves aquesta setmana. Es diu G-Heart, és el nom artístic de James John Abrahart Jr. És un reconegut cantant, compositor i productor musical britànic i la cançó que escoltarem es diu Bye Bye Blue.

La música, el so i la veu de G. Hart i la seva nova cançó, que així ha sonat en aquest estrenes, es diu Be By Blue. Seguim a través d'estrenes, compartint i escoltant moltes més històries, i ara mateix tornem a Catalunya, en aquest cas anem fins al Penedès, per escoltar el cantant i compositor Lézer. La seva nova cançó es diu Portofino. És una postal imaginada sobre el desig de deixar-ho tot, de fugir amb la persona estimada i començar una nova vida des de zero en un altre país. Així sona Portofino amb Lézer.

0: els que ja no hi són.
1: Es diu Lesser, aquesta és la seva nova cançó Portofino, que ens ha acompanyat també en aquest estrenes. Anem per altres històries compartides, en aquest cas, amb Katy B i Jax Jones, dos reconeguts artistes de música electrònica originaris de Londres, Gran Bretanya, el Regne Unit. La seva nova cançó conjunta es diu Last Days of a Summer i que parla sobre el sentiment agredolç que es produeix quan s'acaba l'estiu. Katy B és una cantant i compositora nascuda al sud de Londres, és una icona absolutament consolidada de la música de club britànica, i Jax Jones és un DJ, productor musical i remesclador nascut a Londres i és una de les figures més comercials de la música house de Gran Bretanya. Així sona Last Days of Summer, la nova història compartida entre Katy B i Jax Jones.

Last Day of Summer, aquesta és la nova cançó de Cathy B i Jax Jones. Seguim amb més històries noves. Es diu Les flors d'aquell març, és la nova de Marc Grabulosa, aquest jove guitarrista, cantant i professor de música nascut a Banyoles, a la comarca del Pla de l'Estany. Una història que ens parla sobre el pas del temps, de la inevitable transformació de la vida i com els records o les relacions van mutant de forma, fent servir aquesta metàfora del cicle de les flors. Les flors d'aquell març, amb Marc Grabulosa.

Les flors d'aquell març, aquesta és la nova creació musical de Marc Grabulosa des del Pla de l'Estany, des de Banyoles, que ens ha arribat amb aquesta seva nova història musical. Acabem avui aquest estrenes amb el DJ i productor Martin Garrix i la participació dels U2, la banda irlandesa U2, que comparteixen història anomenada Fireflies. Així, amb ells, acabem aquest estrenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: Quan s'apropa la Setmana Santa, el taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
3: Allà on, bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes. La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
2: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet de Vinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, com va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
3: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també, doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar, doncs, amb la idea aquesta de començar un taller, no? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de 3 anys o 4 ja hi va haver lo de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo, doncs, treballar i preservar, doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatgers d'escultura, doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar als gegants. un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar doncs, més tot el que havíem estudiat, i ho vam aplicar doncs, als gegants, en aquest cas sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i, vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
2: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar 2 anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
3: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent coses de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem anant fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això. Anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat, doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons, doncs, per ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és, doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants, també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet que es belluga, llavors vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i bueno...
4: Al final, boca orella, no?
3: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. Ja moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
2: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
3: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que hi treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
2: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Coll de Jou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
3: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien. Però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, eh? Seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més que la química, més la química que la biologia, perdó, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... que vull dir, en aquest cas, no estan doncs, tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs, per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional doncs, amb el del tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allí és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
2: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
3: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de la originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarel·la, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarel·la, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
2: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
3: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent, una feina més explosiva. La feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen en una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, l'artístic amb lo científic. Intentem, doncs, lligar aquestes dues disciplines que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador. Que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals, també, modernes.
2: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
3: Com a cost també tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors, doncs, de fora, també vaig tenir un mestre, doncs, tallista, que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno... I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
4: Així que almenys no ho és
3: res. Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant-te com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans que es morís, que no ho expliqui, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
2: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
3: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí, però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un canti per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI. Però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o urbanistes? Qui els hi donarà feina a aquesta pobra gent? Un altre és molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assembla molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què han de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per naltros. La nostra feina, a dir, pot evolucionar, pot canviar, vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures, o sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo, doncs, que es pogués treballar. Que això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
2: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i, com tan sovint, també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però, tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Dies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
1: Molt bon dia a tothom. Tant si sintonitzeu Ràdio Arenys avui diumenge a les 8 del matí, com si ens escolteu a través del podcast a qualsevol hora i en qualsevol moment per radioarenys.cat. Sigueu benvinguts a aquest espai on expliquem fets i escoltem música del passat.
2: La setmana passada vam encetar algunes de les coses que van passar el 1963, però encara ens queda molt per comentar i, per descomptat, molta música per escoltar.
1: Doncs mira, jo trobo que no hi ha millor manera de començar qualsevol programa que escoltant una cançó dels Beatles en el seu àlbum debut. La que ara sentirem és Misery, escrita per John Lennon i Paul McCartney. Només dura 1 minut i 47 segons i és una de les més curtes que ha gravat la banda. En principi la van composar especialment per una altra cantant britànica de molt d'èxit en aquell moment, la Helen Shapiro, però el seu manager la va considerar inadequada. Així que el primer que la va cantar va ser un altre cantant de la mateixa gira, en Kenny Lynch, el primer a versionar una cançó de Lennon i McCartney.
0: La banda sonora de la nostra vida, any 1963.

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: El 1963 van néixer als Països Catalans periodistes de més o menys renom, com els barcelonins Elisenda Roca, Màrius Serra, Àngels Barceló i Queco Novell, que no necessiten presentació. També Rosa Maria Molló Llorenç, lleidatana, Maria Pau Huguet, d'Estopanyà, i Carles Porta, de Vilassana.
2: Mira, aquest posa llum a la foscor.
1: Però a Arenys de Mar en va néixer un de ben estimat per aquesta casa, l'Enric Sierra, periodista, membre del Col·legi de Periodistes de Catalunya, vicedirector del diari La Vanguardia. Va començar la seva trajectòria a Ràdio Arenys, on encara col·labora fent cada diumenge el programa El Dominical, amb en Xavi Salvanyà, l'Antoni Pardo, en Fede Cedó i l'Eric Morales, un magatzem informatiu d'actualitat arenyenca on també hi participen els oients.
2: Mira, ja que passem els diumenges al matí explicant històries, jo ara us explicaré un trosset de la meva. Vaig coincidir amb l'Enric Sierra un any, fent cou. I dic un any perquè jo vaig repetir algunes assignatures de cou i les vaig fer a l'Institut d'Arenys. Allà vam coincidir. Devia ser més o menys cap al 79 o al 80, just quan, ironies del destí, van començar les emissions de Ràdio Arenys. Jo la ràdio la recordo en un àtic, els blocs de la Sagrada Família, amb un parell de micros en una tauleta, un tocadiscos en un altre, un calaix ple de discos, i ja està, sense res més. Havíem d'anar parlant mentre el tècnic posava el disc al tocadiscos. Mare de Déu, quina època. Mira, en Joan Garcia encara no havia arribat a Arenys, va fer-ho més tard, perquè estava fent la mili. I també va ser aquesta miqueta més tard, Anna, que tu i jo vam fer amistat. I també a Ràdio Arenys. Mare de Déu, quin trio, i que joves que érem.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Hem escoltat Petula Clark, cantant, actriu i compositora britànica, coneguda per les seves exitoses cançons als anys 60, sobretot Downtown. Amb més de 70 milions de discos venuts al món, és l'artista britànica més prolífica, segons el llibre Guinness dels Rècords Mundial. Nosaltres hem escoltat la seva cançó, Chariot.
2: L'any 1963, l'Ajuntament de Sant Celoni va encarregar la fabricació dels seus gegants. Es van estrenar al setembre d'aquest mateix any, durant la Festa Major, i es van batejar com els patrons de la vila, Martí i Maria del Puig. En Martí va vestit de batlle i la Maria del Puig de pubilla, i el pit duen l'escut de la ciutat. Però i abans de 1963?
1: Doncs mira, abans de 1963, l'Ajuntament de Sant Celoni havia de llogar els gegants a d'altres poblacions. Va ser així que des de l'any 1955, en Tallaferro i la Flor d'Alba, els nostres estimats gegants principals, van participar en diverses ocasions a la Festa Major i en les del Corpus de Sant Celoni. Però tampoc no els van deixar sols a partir de l'estrena, sinó que encara van acompanyar en Martí i la Maria del Puig uns quants anys més tard per fer-los ballar, fins que el 1981 es va crear la Colla dels Geganters de Sant Celoni.
3: Senyores i senyors, vinguin, ja han arribat els comediants. Passin, senyores, passin, grans i

Ens menjat el taló. Els comediants han corregut carrerons, han anunciat l'espectacle amb gran remor de tambors. Davant l'església hi ha un carrot de color verd, amb les cadires d'un teatre cel obert. Darrere d'ells segueixen tots com infants, és tot el poble que ve pels comediants. Passin, senyores, passin, grans i petits, vinguin i veuran els bons comediants que escriuen cançons i les canten ells tot representant. Si voleu veure emocionats els companys en una història molt trista amb personatges humans, si preferiu veure somniar enamorats o veure grans capitans guanyar feroxes combats, veniu de pressa i comenceu a escoltar. Sota els estels el taló s'aixecarà. Quan els tres cops trenquin el blau de la nit, començaran a viure els comedians. Passin, passin, senyores, passin, grans i petits, vinguin i veuran els bons comedians que escriuen cançons i les canten ells tot representant. Els comedians ja han marxat del racó, han recollit el seu carro i despenjat el taló. Ens quedarà al fons del cor de cadú com una mena de sol.

0: Aquest que acabem de sentir és en Salvador Escamilla, de qui parlarem més extensament la setmana que ve, o potser la propera, dins dels programes dedicats a 1964, perquè realment val la pena conèixer la seva trajectòria professional. El 1963 va gravar diversos discos per Edixa, un de cançons per a nens, anomenat Cantem i Juguem, les cançons de West Side Story en català i Els Comedians, un EP en què aquesta que hem escoltat és la cançó principal.
1: El 2 de gener de 1963 es va produir la primera reimplantació exitosa d'una mà. Es va realitzar a Xangai, a la Xina, i el cirurgià que va portar al terme aquest procediment revolucionari va ser el doctor Chen Zhongwei. El pacient era un treballador d'una fàbrica que es va amputar la mà accidentalment, i l'equip mèdic va haver de treballar durant quasi 10 hores per reconnectar els ossos, tendons, músculs, nervis i vasos sanguinis amb tècniques avançades de microcirurgia.
0: La segona reimplantació de mà exitosa es va realitzar a França el 1964. Aquesta intervenció va ser realitzada pel cirurgià Jean-Michel Dubernard, qui va aconseguir reconnectar amb èxit els vasos sanguinis i els nervis d'una mà que havia estat amputada també. Aquesta operació va marcar un avançament significatiu en la tècnica de reimplantació, demostrant que no només era possible reconnectar els membres, sinó que també es podia aconseguir una funcionalitat acceptable.
1: La microcirurgia és una tècnica quirúrgica que implica l'ús de microscopis i instruments molt petits per realitzar operacions en estructures del cos que són massa petites per ser visibles a simple vista. Aquesta tècnica es fa servir sovint en cirurgies reconstructives, en el tractament de lesions nervioses, en la cirurgia ocular i en altres àrees on es requereix una gran precisió. Gràcies a la microcirurgia, els cirurgians poden reparar teixits danyats amb un mínim d'impacte en les àrees circumdants.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1963.
1: Raffaele Celeste Nini Rosso va ser un compositor i trompetista italià de jazz que, després de formar part de diverses orquestres, el 1961 va decidir crear-ne una de pròpia. El seu primer disc el va publicar el 1963, La Balada de la Tromba, una cançó trista dedicada a Chet Baker, cantant, trompetista i músic estatunidenc, addicte a l'heroïna i a d'altres drogues, empresonat diverses vegades a Itàlia, l'Alemanya Occidental i expulsat a Suïssa, a França i al Regne Unit.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: Good morning, Vietnam!
4: El 1963 va ser un any significatiu en la Guerra del Vietnam, marcat per diversos esdeveniments importants. Un dels més destacats va ser l'assassinat del president sud-vietnamita Ngo Dinh Diem el 2 de novembre, segons algunes fonts, auspiciat per la mateixa CIA per ordres del president Kennedy. Diem havia estat un aliat dels Estats Units, però la seva governança era cada vegada més impopular a causa de la seva repressió política i la seva falta de suport a les reformes agràries. La seva mort va provocar un període d'inestabilitat política a Vietnam del Sud i va contribuir a l'escalada del conflicte.
1: A més, durant aquest any, els Estats Units van augmentar la seva implicació militar a la regió, enviant més assessors i recursos per ajudar el govern sud-vietnamita en la seva lluita contra el Vietcong i les forces comunistes del nord. Això va marcar un pas important cap a una major intervenció militar, que culminaria més tard amb l'enviament de tropes de combat al 1965, quan el president Lyndon B. Johnson en va autoritzar l'enviament després de l'incident del Golf de Tonkin el 1964. A partir, doncs, de 1965, les forces nord-americanes van començar a desplegar-se en gran nombre amb l'objectiu de combatre les forces comunistes de Vietnam del Nord i el Vietcong. Aquest moment va marcar l'inici d'una escalada militar que duraria fins a principis de la dècada dels 70.
4: Però durant la Guerra del Vietnam hi va haver diversos esdeveniments importants que van marcar el curs del conflicte i la percepció que se'n tenia als Estats Units. Un dels més significatius va ser l'ofensiva del Tet el 1968, que va ser una sèrie d'atacs coordinats per les forces nord-vietnamites i el Vietcong durant el Tet, el nou any lunar. Aquest esdeveniment va sorprendre les forces nord-americanes i va canviar dràsticament l'opinió pública als Estats Units, ja que molts ciutadans van començar a qüestionar la viabilitat de la guerra i la informació que rebien del govern.
1: Un altre moment clau va ser la massacre de Mai Lai, també el 1968, on soldats nord-americans van assassinar a centenars de civils vietnamites. Aquest incident va provocar una gran indignació i va contribuir a l'augment del sentiment antiguerra entre la població nord-americana. Les manifestacions contra la guerra es van fer cada vegada més freqüents, amb milers de persones sortint al carrer per expressar el seu rebuig al conflicte. D'això en podrem tornar a parlar quan toqui, el 1968.
5: He went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you,

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida. A Ràdio Arenys.
1: Acabem de sentir el grup de noies nord-americà The Angels, conegut sobretot per aquesta cançó de desamor que acabem de sentir, My Boyfriend's Back, un èxit de 1963 que va aconseguir ser número 1 en les llistes de Billboard Hot 100 i que va vendre més d'un milió de còpies.
2: A partir del 27 de febrer de 1963 a l'Iran, a les dones els van ser concedits el dret de vot i a ser elegides com a parlamentàries. Aquest fet va ser part d'una sèrie de reformes conegudes com la Revolució Blanca, impulsades pel Shah Mohammad Reza Pahlavi. Aquestes reformes tenien com a objectiu modernitzar l'Iran i incloïen, a més del sufragi femení, reformes agràries, la nacionalització d'alguns sectors industrials i la creació d'un cos d'alfabetització.
1: Ja des de principis del segle XX hi havia hagut moviments feministes a l'Iran que reivindicaven la igualtat de drets, inclòs el de vot. I el Shah Pahlavi, amb una visió modernitzadora i pro-occidental, va impulsar aquestes reformes per secularitzar i desenvolupar el país i, tot cal dir-ho, per evitar una revolució comunista. Se'n deia Revolució Blanca perquè no hi va haver vessament de sang i per tal de legitimar-la es va organitzar un referèndum nacional a principis de 1963 en què 5 milions i mig de persones hi van votar a favor i una mica més de 400.000 hi van votar en contra.
2: El Shah va intentar regenerar la societat iraniana a través d'aquestes reformes, amb l'objectiu final de transformar el país en un poder econòmic i industrial mundial. Va introduir nous conceptes, com el de compartir beneficis amb els treballadors. Va nacionalitzar boscos i pastures. Però el més important va ser la reforma agrària. Prop del 90% dels parcers iranians van esdevenir propietaris, ja que el govern va comprar la terra als propietaris i la va vendre a preu baix als camperols. D'aquesta manera va alliberar del feudalisme a uns 9 milions de persones.
1: Pel que fa a les dones, es va afavorir l'educació i l'alfabetització, que beneficiava tant a nens com a nenes. Es va incrementar el nombre de places escolars i es va implantar el dret a vot, a ser elegides per a càrrecs oficials i com advocades i jutgesses. Fins i tot es va elevar l'edat de casament de les dones fins als 15 anys. Però en lloc d'aturar la revolució comunista, va augmentar el ressentiment de les classes mitjanes i va preparar, de forma inesperada, la revolució islàmica. Després us ho explicarem. Les...

0: La banda sonora de la nostra vida. Any 1963.
1: Aquesta cançó que hem sentit és Roberta, de Peppino Di Capri, un cantant i compositor italià, una de les veus més populars de la cançó napolitana, que va començar la seva carrera de cantant interpretant cançons de jazz i twist, i que ostenta el rècord de participació en el Festival de San Remo amb 15 cançons.
2: Us parlarem ara de la reacció a la Revolució Blanca i en què va desembocar. En Ruhollah Khomeini, en aquell moment, era una figura religiosa emergent amb una forta oposició al xa. Va reaccionar en contra del sufragi femení i de la resta de reformes. Considerava que eren una imposició occidental que anava en contra dels valors islàmics i de la tradició iraniana. Khomeini argumentava que l'islam no permetia que les dones participessin en la política i que el seu paper principal era el de la llar i la família.
1: A més, veia les reformes com una estratègia del xa per consolidar el seu poder i allunyar el país de la seva identitat islàmica. L'oposició de Khomeini a les reformes va culminar en aixecaments populars el 1963 que van ser durament reprimits pel xa. Khomeini va ser arrestat a Qom i posteriorment exiliat del país, però van esclatar revoltes a Teheran i en diverses ciutats iranianes. Es van produir 3 dies de disturbis a tot el país amb un total de 400 morts, que es coneix com el moviment del 15 de Jordat. A l'agost va ser alliberat i les autoritats religioses li van atribuir el rang religiós més elevat, a Ayatolà. Malgrat l'oposició de Khomeini, el sufragi femení va continuar vigent a l'Iran fins a la Revolució Islàmica a 1979.
2: Però l'oposició de Khomeini a les reformes del xa va ser un dels factors que van contribuir a la Revolució Islàmica, que van derrocar la monarquia i va instaurar una república islàmica. Després de la revolució, es van imposar certes restriccions als drets de les dones, tot i que el dret a vot es va mantenir.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
1: Hem sentit el grup Los Catinos, cantant Se oculta el sol, una cançó escrita i publicada per Adriano Celentano el 1962. El 63 es fa aquesta versió que acabem d'escoltar per aquesta banda espanyola de covers, fundada a Barcelona el 1962 i que va estar activa als anys 60 i 70.
2: La pel·lícula catalana Los Tarantos, dirigida per Francesc Rovira Veleta i protagonitzada per Antonio Gades i Carmen Amaya, va ser nominada als Premis Oscars com a millor pel·lícula de parla no anglesa el 1963.
1: El seu argument és el mateix que el de la tragèdia d'amor de Romeu i Julieta, però amb dues famílies gitanes rivals, els Tarantos i els Zorongos, que, per cert, són dues formes musicals i de dansa flamenca típiques d'Andalusia. La pel·lícula està ambientada a la perifèria barraquista de la Barcelona del franquisme, a la barriada de gitanos i pescadors de Somorrostro.
2: Los Tarantos finalment no va guanyar el premi, perquè la va desbancar 8 i mig de Federico Fellini. Anoche de la huella.

0: Hem escoltat el rei de la rumba, en Peret. Nascut a Mataró, va ser un cantant, guitarrista i compositor català d'ètnia gitana que refundà o creà, depèn de qui doni la seva versió, la rumba catalana, a partir de la fusió del rock, el tanguillo flamenc i el mambo cubà. Va cantar fonamentalment en castellà, però també en romaní per manifestar el seu compromís amb el poble rom i en català.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: La rumba catalana va néixer a Gràcia i, segons diverses fonts, la van crear els germans González, en Joan, de mal nom l'oncle Polla, i l'Antonio, de mal nom el Pescaïlla, marit de la Lola Flores. Cap al 1958, l'oncle Polla estava actuant a una taverna flamenca i se li va unir, tocant els bongos, un mariner sud-americà. Aquella mateixa nit, l'oncle es va empescar el ventilador, que és la tècnica de picar la caixa de la guitarra amb la mà mentre es toca. De seguida, l'Antonio Pescaïlla va afegir el seu toc personal i aquest nou ritme es va popularitzar entre els amics, els graciencs, i aviat tota la ciutat. Tot i que el que tocava el Pescaïlla era més flamenc que el que coneixem avui com a rumba catalana.
0: Però hi ha qui opina, entre ells el seu net Dani Pubill, que el veritable creador de la rumba catalana és en Peret, que en aquell temps vivia a Barcelona, es va interessar per aquest nou ritme i el va perfeccionar amb força innovacions. Salsa sud-americana i el rock dels 60, i va ser ell qui la va fer triomfar a Barcelona i a tot l'estat.
2: En Peret, tot i que ja feia temps que estava en el món musical i de l'espectacle, va començar a guanyar la primera popularitat justament coordinant els extras a la pel·lícula Los Tarantos, de què us acabem de parlar.

0: La banda sonora de la nostra vida. Any 1963.
1: Qui hem sentit són les germanes Serrano, Josefina i Amparo, que van ser les pioneres del disc en català. En gravar ja el 1958, segons quines fonts diuen el 59, el disc Hermanas Serrano canten en català Éxitos Internacionales. L'any 1963 van gravar un segon EP, en el qual està inclòs aquest tema d'Adriano Celentano, Sense tu.
2: El 1963 es publica l'obra poètica de Salvador Espriu, un recull de tots els seus llibres de poemes en què, a més, apareix per primera vegada el llibre de Cinera, un dels seus llibres més hermètics on enllaça temes d'obres anteriors com la de Pell de Brau i torna a circumscriure l'àmbit civil de la seva poesia a la petita pàtria, mitificada en Cinera, que ja ho sabeu, és el nom d'Arenys dit al revés.
1: També el 1963, Fèlix Cucurull publica la seva tercera novel·la, A les 21:13. El professor portuguès Urbano Tavares, contista, cronista, novel·lista, a més de crític literari, quan sortia editada a Portugal, diria que si no és el més ampli i aprofundit llibre de l'autor, sí que és probablement el més vell.

0: Hem escoltat Skeeter Davis, una cantant i compositora nord-americana de country, una de les primeres a assolir un gran èxit en el camp de la música country. Formava part del duet Germanes Davis fins que, a finals dels 50, va començar la seva carrera en solitari. Aquesta cançó que hem escoltat, The End of the World, va ser publicada el 1962, però va ser un èxit rotund l'any següent, el 1963. El senzill va vendre més d'un milió de còpies i va guanyar un disc d'or.
1: El 1963, la Societat Coral L'Esperança va celebrar el seu primer centenari, perquè esperem que n'hi hagi més, ja que va ser fundada el 1863. Això sí, amb la coral només formada per homes. La societat té els seus orígens en el moviment que va impulsar Josep Anselm Clavé, per tal que la ciutadania popular accedís a la cultura mitjançant el cant coral. En aquest any, el 1963, el seu director era en Ramon Mas Catarineu.
0: El 1913 se celebrà el cinquantenari i encara mantenia aleshores, a banda de la seva activitat cultural, una funció social en el foment de l'estalvi i de l'auxili dels seus associats en la cobertura per malaltia i accident. El 1928 va comprar l'Ajuntament per 10.000 pessetes l'edifici Teatre Principal, que es trobava en ruïna, i la resta de la finca fins a la cantonada del carrer de Frederic Marès. S'inicia així també l'activitat teatral.
1: Tanmateix, amb la postguerra, l'entitat entra en crisi i rep, com tots, la repressió del règim franquista. En aquesta època només es poden representar sarsueles i, finalment, el teatre es converteix el 1943 en cine fins al 1991, l'any en què es rescindeix el contracte i el teatre retorna a la societat.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: Qui hem sentit en aquesta ocasió és a Roy Orbison, que el 1963 va publicar aquest senzill, Blue Bayou. El 1963, Orbison va encapçalar una gira europea amb els Beatles, començant així una amistat, sobretot amb en John Lennon i en George Harrison. Orbison va quedar impressionat amb la banda anglesa i els va animar a anar als Estats Units. Quan finalment s'hi van decidir, van demanar a Roy Orbison que dirigís la gira, però no ho va poder fer perquè tenia altres compromisos.
1: Valentina Tereshkova va ser la primera dona que va sortir a l'espai exterior i la primera civil a volar a l'espai, a bord de la càpsula Vostok 6 el 16 de juny de 1963. A l'octubre de 1961, el general Nikolai Kamanin i Sergei Korolev, pare de l'astronàutica soviètica, van arribar a una entesa per tal d'incorporar un total de 5 dones en el nou cos de 50 cosmonautes que havien de participar en el programa espacial. Entre aquestes 5 estava Valentina, considerada especialment valuosa gràcies principalment al seu passat proletari i a que el seu pare havia estat un heroi de guerra.
0: Tot i que hi havia més plans per enviar més dones a l'espai, van passar 19 anys fins que la segona dona a fer-ho, Svetlana Savitskaya, aquesta ja sí formada com a cosmonauta, sortís a l'espai exterior. Les altres 4 candidates no van arribar a volar mai.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: Hem sentit Hey Pola, del duet nord-americà Paul and Pola, conegut sobretot per l'èxit d'aquesta cançó que acabem d'escoltar. El 1963 els van contractar per a la gira nacional dels Estats Units de Dick Clark, Caravana d'Estrelles. Havien de fer el seu 15è espectacle a Dallas, el 22 de novembre, la mateixa nit que el president Kennedy va ser assassinat. No cal dir que la ballada va ser cancel·lada.

0: Marxem recordant una fàbrica aranyenca, que a partir de la segona meitat del segle XX se centraria íntegrament en la confecció de roba interior i pijames amb la marca comercial Fanta. És en aquest període, sobretot entre 1954 i 1963, que es documenten diversos intents d'ampliació. Ubicada a la Riera del Parafita 60-64, suposo que ja sabeu que parlem de la fàbrica de gènere de punt de Rosendo Julià, que ja va tancar el 1985. Prometem tornar la setmana que ve per explicar les coses que van passar al 1964.
1: I escoltarem també la música que ha estat la nostra banda sonora al 1964. Així que us diem adeu en nom de tots tres. I si us ha agradat i en voleu saber més, el proper diumenge tornarem. Recordeu que podeu escoltar-nos en directe o a través del podcast de la web de la ràdio, radioarenys.cat. A reveure i que passeu un bon diumenge.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada diumenge teniu una cita amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: El Calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
2: Arriba l'estiu, però les nostres recomanacions no s'aturen. En David Canto ens porta noves propostes.
3: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Edat Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La Otra Hermana Bennett.
2: La banda sonora del programa la posa el grup Pols Viva, un projecte encapçalat pel músic Marcel Puig.
4: És com directe, però també té com vàries, no? Te la llegeixes i dius, sé el que queda, no ho sé, és ben bé. Jo crec que a mi em fa pensar, o sigui, a mi em fa... Me la podria preguntar cada dia si la selva és... Tenim una selva...

0: persones que ha citat, que són els quatre autors, que ens garantien això. No són només experts a nivell professional, sinó que a més tenen una entitat, una associació, que el que fa és trepitjar terreny.
1: I arrodonim amb una història on dues dones joves d'èpoques diferents estan unides per una passió. Misteris i història estan servits a l'estació Sense Trens, de Jordi Fenosa Tatai, publicada per Cruïlla.
2: Jo sóc dibuixant, jo sóc il·lustrador de llibre infantil des de fa molts anys, abans que em posés a escriure, i els dibuixants tindrem molts defectes, però tenim una, entre comentes, qualitat, és que som uns xafarders i uns drapaires. Ens fixem en moltes coses perquè tot això alimenta el nostre... és el material amb què després dibuixem i al final també escrivim, no?
3: Benvingut estiu i ben trobats tots en aquesta nova cita estiuenca de El Calaix, disponible per escoltar durant el juliol i l'agost d'aquest 2026. Mònica Socies ens ha fet el sumari dels continguts d'aquesta edició 349 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa El Calaix per fer els vostres comentaris i suggeriments. Preneu-ne bona nota. elcalaix.onalatorre@gmail.com. Recordeu, elcalaix.onalatorre@gmail.com. Ja hi som, en mode estiu, i estrenem pels mesos de juliol i agost El Calaix més estiu. Esteu atents a les vostres sintonies radiofòniques de proximitat i també a través de la web d'Ona la Torre, ona-latorre.cat. Recordeu, ona-latorre.cat, cercant programes i El Calaix.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent segurament és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia quatre filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary, i aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La otra hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
2: What do you do when you discover that you're the odd one out?
1: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austen també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. La otra hermana Bennet s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
3: Mary is wearing spectacles.
4: What on earth?
5: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
3: I do, Father. Thank you. Mr. Bennet, did you know about this?
5: We discussed this at length. Mary was to visit the optician.
4: Yes. But I did not know that she would actually need to wear glasses.
1: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austen.
6: I felt such a connection to this woman who...
1: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent, i vaig pensar que ells també necessitarien aquesta història.
6: They need this story so much too.
1: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'edat dorada, o

0: Fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La otra hermana Bennet.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obrim El Calaix de la bona música amb la formació liderada per Marcel Puig, al capdavant de Pols Viva, que ens presenta el disc Això és tot el que queda de la meva selva. Ho fem escoltant Llimones.

0: dormir, no hi ha res. Marcel Puig és músic, amb una llarga trajectòria independent catalana i membre de projectes com All Indians, No Chief i Sits Sit. Pols Viva construeix un univers que beu tant de la tradició de la cançó catalana com de l'herència anglosaxona. Un projecte que combina experiència, sensibilitat narrativa i una mirada propera sobre les emocions humanes. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix Més Estiu amb Mònica Socies.
1: Aquestes llimones que posen color al nostre estiu. Comencem programa i ho fem amb molta música i amb Pols Viva, un grup, un projecte que ens explica Marcel. Benvingut.
2: Bona tarda, Mònica, com estàs?
1: Aquí estem. Bueno, jo ballant una mica amb aquest llimones, però ara quietet a la cadira perquè hem de gravar l'entrevista. I veient el videoclip, aquests dies també m'has estat acompanyant, tinc l'acostum de posar-me les vostres músiques i m'agrada, perquè així vaig veient aquest quilòmetre zero de casa, que és tan magnífic. Però escolta'm, anem directes a parlar del grup, del projecte, de com ha nascut el treball, de tot el que hi ha al darrere, Marcel.
2: Sí, el que tu vulguis, home. Pols Viva és un projecte que jo li tinc molt carinyo. Jo, doncs mira, després de tocar en diverses bandes, fent de baixista, doncs vaig dir, ara que tinc una filla, ara és el moment de tancar-me a l'estudi de casa i començar a treure tot el que he estat guardant jo. Sempre m'ha agradat escriure molt i, bueno, era el moment de treure-ho. I vaig començar a composar les cançons i vaig muntar la banda amb amics que eren músics, que els hi vaig ensenyar, els hi van cantar i vam arrencar. I mira, i aquí estem.
1: Bueno, i aquí estem, amb una feinada impressionant. Has dit moltes coses que m'agraden, però nosaltres que parlem moltes vegades de literatura, has parlat d'escriure, i és que les lletres de les cançons són literatura, també.
2: Home, sí, de tota poesia, digue-li com vulguis. A mi és una part important. Hòstia, jo de petit em llegia totes les lletres, m'aprenia, vaig aprendre anglès, jo crec, amb les cançons. O sigui, per mi és com bastant l'ànima. M'encanta saber el que diu i no. Jo, hòstia, crec que és... Bueno, no sé, a mi m'agrada molt.
1: La importància de les lletres, a més, en aquest treball. Això és tot el que queda de La meva selva? És una gran pregunta que ens hauríem de fer tots. I hauríem d'agafar paper i llapis i començar a escriure què és el que queda de la nostra selva. Quina gran pregunta. Per què la vas triar per aquest disc?
2: Bueno, perquè té... És com directa, però també té com vàries... No? Te la llegeixes i dius, hòstia, sé el que queda, no ho sé, és ben bé... No? Tampoc està tan clar, però jo crec que a mi em fa pensar, o sigui, a mi em fa... Me la podria preguntar cada dia si la selva és... No? Tenim una selva, ens en queda, perquè per mi la selva també és com esperança, innocència, alegria, vida. Llavors, bueno, tot el que pot rodejar això, que ho tenim no. O no?
1: Tants conceptes que hi ha dins del disc, perquè cada cançó agafa un tema vital, explica una història i, a més, suposo, això ho afegeixo jo, molt personal, en el sentit de que són lletres viscudes.
2: Ostres, Mònica, que bé. Doncs la veritat és que sí, tot això que dius és exacte. Jo crec que sí, és una part de mi, és una part d'intentar comunicar-me. Potser no sóc el més parlador quan estem en reunions d'amics, doncs potser trec per aquest camí el que a vegades no dic estem... amb reunions més banals, suposadament, no?
1: Bueno, en aquesta entrevista que parlen les cançons parlen per tu, perquè jo sí. Veig que és això, no? Que potser la teva manera d'expressar-te més bé o d'explicar les coses és a través de les lletres i de la música. O sigui, per tant, quan tu deus escriure una cançó i composar una cançó i posar-hi lletra, és un acte d'amor, no? Perquè dius, bueno, jo potser no t'ho puc dir cada dia, però jo t'escric una cançó i em surt molt bé, això.
2: Bueno, sí. Sí, no sé si em surt molt bé, però sí, m'agrada i totalment d'acord, Mònica. M'has enganxat, eh?
1: T'estic fent l'entrevista, Marcel, això no pot ser.
2: Claro,
1: m'has d'explicar, explica'm cosetes. Històries que trobarem en aquest àlbum, i n'hi ha de molt personals. Mira, jo he dit, no sé si preguntar-t'ho o no, tu has dit que sí que estaves oberta a parlar de tot, que per això ho escrivies, però hi ha coses, hi ha homenatges, no? Hi ha homenatges personals, com és la cançó de Shelby.
2: Sí, ostres, Shelby és un, com dius tu, un homenatge a un amic meu, que érem molt amics, era músic, i havíem compartit, havíem tret un disc que jo havia col·laborat amb un disc seu, i no sé, va decidir marxar i em va sorprendre tant a mi com a tots els amics i ens va deixar una mica com descol·locat, no? De que no ens ho esperàvem, que fos un... que ho estigués passant tan malament. I la veritat, em va tocar bastant i no sé, em va sortir. Tampoc és allò que digués, hòstia, vaig a... Bueno, doncs un dia amb la guitarra doncs, ho vaig sentir i em va sortir aquesta lletra, la vaig trobar bonica i la trobo bastant rodoneta. I a més amb el Joan Colomo vam fer la producció, vam posar-li com aquests ambients, vam posar-li aquesta bateria final i trobo que ha quedat un tema, ostres, per mi, a mi em commou molt i la trobo molt bonica, vaja.
1: És un homenatge per sempre, no? Perquè la música, les lletres, sempre queden molts autors, sempre ens diuen escriure és una manera de, també de fer teràpia. Ho és, també.
2: Home, completament. És la meva teràpia. La meva dona és terapeuta i jo faig teràpia a base d'escriptura tota la vida. Sempre li he dit i ella ho ha entès perfectament. I rellegir-te i tornar-te a veure't i, hòstia, és teràpia pura.
1: Farem ara una petita aturada per escoltar una altra de les cançons.
0: Pols Viva, des del disc Això és tot el que queda de la meva selva amb... Em flipes.

0: El calaix més estiu.
1: Em flipeu, a més la rodoneixo, perquè parlàvem de Shelby, parlàvem de la teràpia, i amb en flipeu parles de l'amistat, Marcel. És important per tu l'amistat?
2: Home, clar que és important l'amistat. És un dels pilars, no?, a compartir. Si no compartíssim, què faríem? Vale, que som illes, no? També hi ha la teoria de que estem bastant aïllats, però si aconseguim en alguns moments puntuals aquests petits instants de tresor que connectem amb algú i podem tenir amics per una estona, per uns segons, doncs això és molt bonic. I si, home, sí, els amics i la gent que admires, al final s'ha d'admirar. Bueno, jo crec que els amics s'admiren també, si no. I aquesta cançó és una mica això, és fer aquest punt de que t'agraden tant els teus amics que els hi pots tenir com enveja, però tampoc és una enveja d'aquesta, ni una enveja sana ni una enveja dolenta, sinó és com, hòstia, que us trobo tan collonuts que vull ser com vosaltres, no?, com si diguéssim. En petit cadascú amb lo seu, però, bueno, una mica per aquí va, jo crec. No sé si m'he explicat.
1: T'has explicat i penso que és un concepte magnífic perquè cada vegada nosaltres podem ser illes, a veure si et sembla això bé, podem ser illes, però ens estem aïllant molt. Mm-hmm. I que no és el mateix concepte tenir un moment de ser illa que aïllar-se. I, per tant, cantar a l'amistat i admirar els que tenim al costat, jo penso que és un acte absolut d'empatia i de generositat.
2: Que bé, sí, i tant, completament. Hòstia, el que dius tu, mira, això, som una illa, però cada cop hem de construir ponts, no? Ponts de sorra, ponts de fusta, ponts, anem construint ponts amb tots els que puguem. Home, sí, s'ha de tenir... Tot el món pot ser amic, que en el fons, si tu mires amb bona cara, tothom que et trobis pel carrer, per què te'l mires malament, no? Són allò... Amics o enemics?
1: És una mirada molt positiva. Jo espero que tots acabem amarats, de veritat, d'aquesta positivitat quan estiguem escoltant i reescoltant l'entrevista, perquè us convido que l'escolteu, la reescolteu, i sobretot també les cançons d'aquest Pols Viva. Acabat tot el treball i tot maquetat, tot preparat per sortir, amb una coberta de l'àlbum absolutament preciosa. És un regal.
2: Sí, el Guillermo em va fer aquest regal, tu. Estàvem allà amb la coberta comentant amb els del grup una mica aquest, i jo també dibuixo, i ens amic, va, faig un dibuix, una foto, així. I jo tenia aquest quadre del Guillermo que m'agradava molt, i un dia me'l vaig trobar i vaig dir, hòstia, tio, estàvem parlant que trauria el disc, i vaig dir, què, em deixaries el teu quadre? I em va dir, i tant, som-hi! I vaig dir, hòstia, que bé, i sí, sí, ho vam fer, vam buscar els PDFs, bla, bla, i aquí està. Preciós.
1: Realment és descobriu també el pintor, eh? Jo ho he fet, xafardegeu, perquè és un artista absolut i penso que és que queda magnífic. A més, queda molt bonic perquè, en certa manera, és també una part teva, no? És un regal, és amistat. Fins i tot la coberta hi ha l'amistat. Jo, si a tu et sembla bé, he fet la tria. Hem comentat amb el Marcel, però jo he fet la tria. Al final, això una mica Marimandi, eh? M'ha agradat moltíssim també la cançó que obre l'àlbum, que és Portes Obertes. I jo penso que també és un cant, no? I m'agrada, per tancar l'entrevista, m'agrada precisament posar Portes Obertes, perquè entreu sobretot en aquest àlbum, en aquest treball, en aquestes cançons, en aquesta música. Marcel, no sé si vols comentar alguna cosa més.
2: No, encantat, home, conèixer-te, Mònica, ha sigut un plaer. I sí, Portes Obertes és una oda a la sorpresa, a deixar-nos, sí, deixar-nos sorprendre, la veritat, i a veure que les portes estan obertes cada dia, això, a coses noves, sensacions.
1: Doncs sí, per vosaltres, Pols Viva és nou, Portes Obertes, perquè hi entreu i navegueu en aquesta dimensió. Gràcies, Marcel.
2: Moltes gràcies, Mònica.
0: El calaix més estiu. Tanquem entrevista amb la formació musical Pols Viva, que ens ha presentat a través de la veu del seu líder, Marcel Puig, el disc Això és tot el que queda de la meva selva, amb la peça titulada Portes Obertes.

0: L'Atles Natural del Montserratí et convida a explorar Montserrat i el seu entorn com si hi fossis, amb binocles, brúixola, llapis i llibreta a punt. Ens ho expliquen en Joan Soler Gironès, graduat en Geografia i Ordenació del Territori i amb un màster de Patrimoni i un altre en Geoinformació, fundador del grup de natura Capreulus. L'Imma Clemente, il·lustradora i cofundadora de l'estudi de disseny gràfic Quatre Ratlles, va estudiar còmic i ha treballat en estudis d'animació. Actualment la podeu trobar a AMC Toys i EDB, entre altres. I amb Quim Moreno, fundador i editor d'Edicions Paper d'Estrassa. És professor de disseny gràfic a Elisava i membre d'editors.cat. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix. Més estiu, amb Mònica Socies.
1: Els protagonistes són Àlex Benítez, Jordi Cerdeira, Biel Montoro i Joan Soler Gironès, sota la batuta del Quim Moreno i amb les il·lustracions de la Imma Clemente. Parlem de l'Atles Natural del Montserratí. Avui no hi són tots, eh? No hi són tots, però els havíem de citar. Avui tenim el director d'orquestra, Quim Moreno. Benvingut.
2: Moltes gràcies, Mònica.
1: Una il·lustradora de la que, bé, que n'hem parlat molt, també perquè realment té molta traça i Edicions Paper d'Estrassa, jo penso que ja la té allò de capçalera, eh, Imma Clemente?
3: Gràcies, Mònica. Hola.
1: I després, qui ens transportarà a la natura serà en Joan Soler Gironès.
4: Hola, molt bones.
1: A més, in situ, perquè estàs a l'aire lliure en aquests moments.
4: Sí, ho fem més experimental.
1: A veure com surt la cosa, però bé, suposo que sortirà bé, perquè estant a la natura, potser els que més es torbem som nosaltres, els humans, perquè els animals i el paisatge moltes vegades agraeixen el silenci i que no hi hagi ningú que els trepitgi ni els molesti. D'això també en parlarem. Però posem la mirada directament. Jo me'n vaig a l'inici de tot, en aquest mapa, en aquesta... Que em fa molta gràcia perquè reconec noms com els Hostalets de Pierola, que em fa molta... Olesa de Montserrat, que l'hem visitada, Viladecavalls, Abrera... Però, evidentment, Montserrat, el massís de Montserrat, n'és protagonista absolut. Quim, tu que sempre mires per la terra, però que aquesta vegada has fet un llibre per tots i ara, de cara a l'estiu, aconsello i recomano que el compreu i el porteu de guia. Com és que t'has endinsat en la natura?
2: La veritat és que fa temps que teníem de ganes de fer un llibre així, però és un llibre amb molta complexitat, perquè s'ha de triar bé, s'ha d'explicar bé què fem, quin entorn natural tenim. I, com ja saps, els llibres que fem sempre busquem companys de camí que en siguin experts. I el que em va fer decidir-me precisament és això. És aquí a Olesa hi ha una entitat que es diu Capreulus, que la formen precisament les quatre persones que ha citat, que són els quatre autors, que ens garantien això. No són només experts a nivell professional, sinó que a més tenen una entitat, una associació, que el que fa és trepitjar terreny de forma voluntària i explicar-nos i fer seguiment de flora i fauna del nostre voltant. Garantir que teníem algú de qualitat, que ens pogués assessorar amb això i que ens pogués fer els textos, però a més fer un reconeixement a la tasca que fan. Això m'ho va posar molt fàcil a l'hora de fer el llibre. La gràcia de triar com fer-ho. I aquest ha estat el procés que hem pegat pràcticament un any i que ara, per sort, ja tenim a les mans.
1: Bé, a mi m'ha encantat perquè quan començava a repassar tot el tema d'animals i de flora també, o sigui, fauna i flora, m'ha fet molta gràcia de quan jo no treballava tant i anava a tombar pel món i fins i tot amb alguna gent forestal i havíem vist doncs, aquests animals en plena natura, no? I penso que és preciós. Hi haurà molts nens i nenes que segurament no hauran vist mai aquests animals en llibertat, no? En plena natura. I per tant, és important com a mínim que els hi traslladem. Joan, escolta.
4: Digue'm.
1: El teu tema és més paisatgístic, m'has dit. Posa'ns una mica en context de què hi trobarem, no? Quin és el context ambiental del llibre?
4: Sí, com bé dius, la meva part, potser com a geògraf de professió, doncs és una mirada molt més territorial, ambiental, fins i tot transversal, no?, de tot aquest territori. I bé, Montserrat... tothom el coneix per ser el massís, la muntanya màgica, no? La muntanya identitària de Catalunya, però també és veritat que no és només Montserrat, sinó que és tot un territori, tot un entorn geogràfic que hi ha al voltant, que el coneixem també com el Montserratí, i que té una gran riquesa pel que fa a la biodiversitat. De fauna i flora, però també de paisatge, no? Paisatges que són molt diferents a la cara nord que a la cara sud, o a dins del massís o a fora. I això també ho podem traslladar al nivell de fauna i flora. La fauna que hi ha dins de... i la flora que hi ha dins del massís és una, la que hi ha fora és una altra, i la que hi ha al nord i al sud també és diferent. Però en el conjunt, doncs, descriuen un paisatge o caracteritzen un paisatge que el coneixem com el Montserratí, no? Geogràficament parlant. I aquí trobem espècies emblemàtiques que pot conèixer qualsevol persona, com la cabra, cabra salvatge, el duc, etc. O altres més curiosos o no tan coneguts, no? Com, per exemple, si parlem de plantes, doncs l'orella d'os, la corona de reina, etc, etc. Realment és un territori que pensem que tenim molt, molt conegut per la muntanya de Montserrat, però realment és un territori que tan petits, grans, doncs encara podem descobrir molt més, i ara també doncs, amb aquest llibre.
1: Bueno, amb aquest llibre descobrireu moltíssim, però molt, perquè a més encara al final feu una llista que m'ha encantat, perquè, escolta'm, parleu de fins i tot hi ha, en total, entre les 6 que dieu i la que hi heu posat, 7 espècies de ratpenats, o sigui que és que aquí trobarem una diversitat immensa, però clar, sempre posem la mirada a Montserrat.
4: Sí, exacte, sempre mirem cap al que es coneix com el massís de roca, no? La muntanya pròpiament, però a l'entorn, per exemple, en el llibre doncs parlem també de 25 municipis, i aquests municipis són del Baix Llobregat, del Bages, de l'Anoia o del Vallès, eh? Però, clar, també hem de fer una mirada més àmplia i més cap al nostre entorn de quilòmetre zero, no? Del nostre territori, que avui dia el tenim... El tenim potser més oblidat, no? I és una... El llibre també permet fer una reflexió de tornar-li a fer una altra mirada, no? Una mirada interior una altra vegada, per entendre'ns.
1: Doncs és tornar endins i descobrir, perquè tots aquests escaladors, turistes, excursionistes... És una gran eina per portar el damunt. Heu de portar la motxilla una miqueta gran, que és molt bonic, però és una mica gran. Però, Imma, jo sé que tenia una pregunta per l'Imma, perquè cada vegada que anava passant pàgines i veient les il·lustracions, m'entrava un dubte. Has il·lustrat moltíssim i molta diversitat de llibres, però per tu què ha estat il·lustrar l'Atlas Natural del Montserratí? Què has descobert, què coneixies, què no? I la feinada que has fet, perquè has dibuixat aquí... El que no està escrit.
3: Sí, sí, hi ha un tou d'animals aquí i de plantes. Bueno, al principi, quan el Quim em va proposar el projecte, clar, jo sempre he fet il·lustració infantil i contes infantils i això era un projecte que no volia ser una il·lustració científica, però havia d'estar entre mig d'una il·lustració científica i una il·lustració infantil. Llavors, clar, va ser com fer com una mena d'estudi de fer esbossos i tal, a veure si trobava una manera d'il·lustrar tots aquests animals sense perdre la seva identitat, que fossin reconeixibles, perquè havien de ser-ho, però sense aquest detall que potser moltes vegades a la il·lustració científica quasi arriba a ser com una fotografia. I havia de ser un dibuix més amable pel to del llibre. I el bo és que vaig fer dels primers esbossos que vaig fer, els hi vaig passar i em van dir tots que sí, que perfecte. Jo, menys mal, dic, si no, ja no sé... Ja no sé què, no s'incorria, què podia fer, o sigui, perfecte, perquè els hi va agradar el to i jo també em sentia còmoda dibuixant així, no? I de descobrir, he descobert, o sigui, una meravella, perquè jo soc m'encanta anar a la natura, m'encanta anar a la muntanya. Estic que quasi cada cap de setmana a la muntanya i he descobert una quantitat d'animals que no tenia ni idea que els teníem aquí. O sigui, per mi, ara clar, ara surto a la muntanya i els vaig buscant a veure si els trobo, perquè no, és això, és descobrir molts animals que dius, ostres, això ho tenim aquí? No ho sabia, no tenia ni idea.
1: Això també ho he pensat jo, eh? A mesura que anava llegint pensava, mare meva, les vegades que he anat jo a peu i quants animals m'acompanyaven i jo sense veure'ls, hauré de tornar. Ara fa una mica de mantra ja, caminar tant, però jo hauré de tornar. I m'agrada molt que diguis que s'havien de reconèixer i buscar-los, perquè precisament el llibre, Quim, suposo que tu com a director d'orquestra, l'has acarat molt a interactuar. Les preguntes, no? Tota una sèrie de preguntes. Trobar els animals dintre de les il·lustracions, perquè tenim el dibuix del riu, o del bosc, de les muntanyes, però a més tenim les il·lustracions de cada un dels animals i d'aquestes plantes, com pinassa, el teix, el boix grèvol, o la geneta, la merla brava. Vull dir, és perquè grans i petits interactuïn.
2: Sí, és que, de fet, aquest és una mica el segell de l'editorial. Tu, quan el primer text que veus quan obres el llibre, precisament diu prepara unes botes, posa la motxilla, una cantimplora, uns binocles, una brújula, un llapis, una llibreta, marxem d'excursió. I el llibre no deixa de ser una excursió. No deixa de ser anar a Montserrat sense anar a Montserrat. I totes les interaccions que hi ha en el llibre el que permet ser un llibre que pot veure un nen sol, pot veure un adolescent, pot ser una interacció entre pares i fills, entre avis i nets, pot ser un llibre per a les escoles. Permet, precisament això, és un procés de fer una excursió i anar descobrint els quatre ambients que explica el llibre, que és, com dèiem, el massís, el riu, el bosc i els conreus, i cada un d'aquests quatre escenaris anar descobrint interaccions amb humans, però en menor mesura, però sobretot interaccions entre diferents animals, entre els animals i l'entorn natural. Si aquest joc de descoberta que t'ho permet només visualment mirar la il·lustració doble, que es presenta cada un d'aquests escenaris, com les interaccions que venen després, és la riquesa del llibre. Per això diem que és un llibre que funciona perfectament per mirar-lo una vegada ara, un nen de 7 anys, quan en tingui 14 el pugui tornar a mirar, quan en tingui 15 el pugui tornar a mirar, però quan en tingui 25 o quan sigui pare el podrà tornar a mirar. Perquè és un llibre que no s'esgota d'una lectura. Un llibre recorrent per anar mirant amb diferents mirades segons el teu moment o segons amb qui interactuïs. I a més, com ja saps, perquè ens coneixes moltíssim, un dels segells de l'editorial és d'aquesta part didàctica que no es queda només amb el llibre. A part de fer el llibre, hem fet làmines, hem fet totes les il·lustracions només en línia perquè es puguin acolorir, perquè es puguin pintar, farem un joc de cartes, és a dir, pots jugar a descobrir el massís de moltes maneres, sense anar-hi, però també anar-hi portant el llibre a la motxilla i anar amb tot el respecte per l'entorn, anar trepitjant el terreny i anar veient i anar descobrint.
1: Colla, perquè avui som colla, eh? Això de tenir tants convidats no sol passar habitualment. Tot online, però molt contenta. Gràcies a tots per la feinada que heu fet, per fer-nos arribar.